0: I parlant d'emocions,
1: 49.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, és meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!
6: La nit.

Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero.

0: Nom:
1: pollastre, raça Prat.
0: Nom científic:
1: Gallus gallus domesticus.
0: Indret on viu:
1: el pollastre raça Prat o pota blava es cria al Prat de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat de forma majoritària, si bé en podem trobar exemplars a diversos punts de l'estat i fins i tot de l'estranger.
0: Temporada:
1: la producció de pota blava es fa durant tot l'any. Tanmateix, el seu pic més gran continua sent al voltant de les festes nadalenques, que és quan creix també el seu consum.

0: El pollastre pot hablava, que també dona nom a la gent que viu al Prat de Llobregat, es caracteritza pel color blau pissarra de les seves potes. Aquest és tan sols un dels trets que es van començar a definir a finals del segle XIX, a partir de la selecció que va fer un grup d'avicultors liderats per Salvador Castelló, que va aconseguir un gran reconeixement a nivell europeu. De fet, s'hi van arribar a exposar exemplars de raça Prat a les exposicions universals de Barcelona del 1899 i la de París del 1900. Anys més tard, el 1925, Rosa Álvarez i Josep Colomines serien els responsables de la cria de pollastres al Prat, amb una granja que va funcionar fins la dècada dels 60, quan es van imposar les gallines híbrides, molt més fàcils de criar. Tanmateix, les famílies que tenien pot elevar a casa seva van seguir amb la cria sense mesclar-se amb altres races, i això va fer que el 1975 s'iniciés un procés de recuperació que es va completar 10 anys més tard amb la creació de l'Associació de Criadors de la Raça Prat. Valentina Guisado és la seva presidenta i parla dels trets que han de tenir els millors exemplars que després, al desembre, s'acaben exposant a la Fira Avícola.
1: La cresta ha d'estar de 5 o 6 punta, després la barbellera sin pliegues, la orejilla com una almendra, que sea blanca, que no tenga puntitos rojos, las patas azules, i, bueno, i la cola metal·litzada.
0: De fet, anys més tard, el biòleg de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Amadeu Francesc, va treballar durant 10 anys per tal de millorar la genètica dels galls i la seva comercialització. Des del 1996, el pollastre pota blava està reconegut amb el segell de qualitat de la Unió Europea, l'indicació geogràfica protegida, l'IGP. Al Prat, la Granja Torres és l'única que comercialitza el pollastre a pota blava. Ho fa amb un espai únic, a tocar dels espais naturals del Delta, on tenen tot el procés que, segons les normes de la IGP, han de ser d'un mínim d'entre 77 i 182 dies, però que habitualment s'allarga al voltant de 5 mesos per poder tenir un producte amb la màxima qualitat possible. Escoltem Juan Ponce López, gerent de la Granja Torres.
2: Aquí tenemos desde las reproductoras, ¿vale? Tanto padres como madres, que son los que ponen los huevos fértiles, recogemos esos huevos fértiles, se llevan a incubar fuera y desde el primer día de vida los tenemos aquí en granja, ¿vale? Hacemos todo el proceso, todo el tratamiento, todos los cuidados que se tienen que hacer hasta que ya los animales son grandes, están ya preparados para salir.
0: Fins l'any 2016, el pot elevar era l'únic de tot l'estat amb la IGP, que ara també té el gall del Penedès. De fet, la rivalitat entre les dues espècies és ben present amb les fires avícoles que coincideixen al mes de desembre, quan és més habitual el seu consum, al voltant del Nadal. Tanmateix, en el cas del Prat, s'ha aconseguit desestacionalitzar arran de les diverses iniciatives gastronòmiques que s'han impulsat en els últims anys, i ja és habitual trobar-lo a les cartes dels restaurants cada dia. Un pollastre que, a diferència d'altres, requereix molt de temps a la cuina per tal de treure el màxim profit. Escoltem la xef del Cèntric Gastrobar, Susana Aragón, i el del rústic, Virgi Contero.
3: Clarament no és un producte ràpid, no és un pollastre que tinguis en 30 o 40 minuts. Has de fer-li una cocció lenta i has de fer un brou per anar hidratant aquesta carn i després tens un producte al plat, és una meravella.
4: Mucho cariño. Mucho respeto a ese producto y buscar los ingredientes apropiados y la tranquilidad necesaria que necesita para la cocción.
0: També ha fet molt la comercialització que fa la Granja Torres, venent productes que van des dels ous de pota blava a carn i, per la gent més mandrosa a l'hora de cuinar, elaborats fets amb pollastre raça Prat.
2: Con todo el esfuerzo que estamos haciendo, con todas las líneas de elaborados, todas las preparaciones que estamos haciendo, que hacemos también despiece del pollo, bueno, estamos empezando a abrir otras vías para facilitar que la gente pueda tener pota blava en la mesa cualquier época del año sin que sea un desembolso grande para la economía, que sabemos que al final estamos todos igual.
0: Però el pot elevar s'enfronta a un gran repte, el relleu generacional. Ara com ara, al Prat hi ha una dotzena de persones que en crien, però pràcticament totes són gent gran.
1: Los que nosotros criamos, ya los padres, ya personas mayores, ya criaban pollos. O sea que entonces han seguido los hijos, pero de 80 años para arriba, mira, el carro tiene 96, La Lola Malet tiene también 80 y yo también 80.
0: Un pot a la vaca no només es cria al Prat i l'entorn més proper del Baix Llobregat. La pròpia Valentina n'ha enviat a diversos indrets de l'Estat i fins i tot a l'estranger. I és que la seva fama ha creuat fronteres, també a nivell gastronòmic.
3: Jo des de la primera vegada que el vaig cuinar vaig pensar, és que això no s'ha de perdre, això ha de ser el nostre gran recurs a l'hostaleria i el patrimoni agrícola i s'ha de defensar i la gent, la veritat és que ho agraeix molt.
4: Vender i exportar a todo el mundo que viene a este pueblo. Y si puede ser fuera, pues también es importante que esté fuera, porque yo conozco de restaurantes de Francia que tienen sus cartas pota blava.
0: Un producte gastronòmic que també és signe identitari del Prat de Llobregat, i és que el blau pissarra de les seves potes també dona nom a la ciutadania del municipi, pota blava.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
2: Pensa en un producte.
3: Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
4: Al centre comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: Bona nit.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics oients, què tal, com esteu? Amb ganes d'aprofitar el bon temps per sortir cap a l'exterior, per gaudir de l'esclatant natura i per conèixer altres llocs? Doncs si és així, quedeu-vos una estoneta amb nosaltres. No us demanarem gaire temps, 25 minuts, que és el temps que dura aquest programa dedicat al món del senderisme, l'excursionisme i els viatges. Tres blocs, tres continguts que comencem a desenvolupar ara mateix. Però abans, com sempre, toca presentar-los. Sumari i comencem. Un micropoble que va ser Sagrera en la seva totalitat. Quatre grans casals tancats per una antiga muralla, entorn de vinya, gorgs a la vora de la riera i dins de la petita església de la Pinyat Nucli, un retaule barroc salvat de l'ensulciada de la Guerra Civil. Això és Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Poble i entorn mereixen una visita i qui ens la proposa és el guia Josep Valls. De seguida hi parlem. Farem senderisme amb els suggeriments setmanals del Xavi Tió. Avui anem als límits entre el Ripollès i la Garrotxa, l'ermita de Santa Magdalena de Cambrils, romànic envoltat de verd esplendorós. I toca rematar els quaderns del viatger dedicat a les tres repúbliques bàltiques. Amb la Norma Lebrero, del blog El món ens espera, acabarem el recorregut per Lituània i farem un bonus track farcit de consells per tot viatger que vulgui visitar aquestes terres. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs vinga, que marxem. Aquesta temporada als Sendes ja haureu vist que som molt de visitar petits pobles que contenen elements patrimonials destacats. Recapitulem, vam anar a Torreramona, a l'Alt Penedès, a Sant Passalàs, a l'Anoia, i avui tornem al cor de Catalunya, al Bages. Al sud-oest de Manresa, desviant-nos a menys de mig quilòmetre de la carretera que uneix la capital amb Sant Salvador de Guardiola, hi ha el petit nucli de Salelles. Un llogarret agregat al municipi de Sant Salvador de Guardiola, on s'hi fa una ruta guiada. De nom, Salelles, Sagrera Medieval i Vila Cremada de la Ruta 1714. Es tracta d'un passeig d'hora i mitja pel nucli i els seus principals elements patrimonials, però que es pot ampliar afegint-hi miradors a Montserrat, gorgs, cases pairals, vinyes i construccions, i fins i tot, si es vol, una visita i tast a un celler. En Josep Valls, més conegut com Jepi, és l'amo de la petita empresa guiesbtt.cat i s'encarrega de fer-nos una visita. Amb ell repassarem els punts d'interès, però primer ens presenta, com cal, Salelles.
1: Salelles és un petit poblet molt, molt, molt acollidor i molt bonic. Per una banda, té el nucli propi de Salelles, que és força bonic, a la rectoria, a l'església, a Cal Tatger, l'era que hi ha a la banda de Cal Tatger, hi ha una era enorme, i tots els petits raconets. El que és el nucli antic, on de 12 cases, no arriba més. A l'altra banda del polígon, ja la part nova, sembla que diuen el Genovès, que també és força bonica. I hi ha una ruta molt bonica que baixa cap a la zona dels gorgs, que també té encant.
0: Salelles ja apareix esmentat en un document de l'any 961. És un poble apinyat que conserva, com cap altre nucli a la comarca, la seva estructura de sagrera o cellera. És a dir, aquell espai físic que envolta l'església en un radi de 30 passes i que es considerava sagrat.
1: Era inviolable, cap en tots els sentits. És a dir, no hi podia haver-hi ni malifetes, ni atracaments, ni robatoris, ni res, perquè era un territori que s'usava sagrat. I l'origen de la paraula també té a veure amb celler. Era un territori sagrer de celler, és a dir, que aquí podies guardar menjar i podies guardar les teves coses, que era un territori que ningú et podia robar. I per això, al voltant de les esglésies, s'hi establia el nucli de la població. En el cas de Salelles, doncs, és el que actualment és el nucli, no? És la població al voltant de Salelles, doncs, al voltant de l'església.
0: I dins la Sagrera, quatre grans casals. La Casa Gran, Cal Tatger, Cal Genovès i la Volta, que tancaven el nucli, ja que feien, a més, les façanes exteriors, la muralla. Avui, aquestes cases i unes quantes més, comunicades entre si per passatges porxats i voltes, composen un nucli on les tropes borbòniques van arrasar l'estiu de l'any 1713. Fruit d'això s'inclou en la ruta de les Viles Cremades 1714 de Catalunya, un projecte de la Generalitat que posa en valor els espais històrics de la Guerra de Successió. El petit poble és presidit per l'església de Sant Sadurní, d'origen romànic i documentada ja al segle XI. Un dels aspectes més destacats que guarda el seu interior és el retaule barroc dedicat a la Mare de Déu del Roser.
1: Durant la Guerra Civil va ser amagat a les Rodalies, en un bosc, en un terreny a les Rodalies, perquè no fos cremat. Precisament la nit abans de que vinguessin a cremar-lo. I es va poder salvar. Després, les persones que el van amagar va quedar amb l'oblit. Un o dos se'n recordaven, d'altres no ho tenien massa clar. El cas és que es va mig aparèixer a cap d'un temps i un equip de recerca del Museu de Manresa el van restaurar, el van deixar en condicions, van fer una gran feina de deixar-lo bé, perquè, clar, et pots imaginar que un retaule enterrat o amagat tant de temps amb la humitat, les condicions que no eren les ideals, no eren les millors, es va malmetre. I l'Ajuntament de Manresa, el Museu de Manresa, el van deixar perfecte.
0: Això fins que els veïns de Salelles van voler que tornés cap a casa. I així va ser l'any 2016. Vist el retaule barroc i l'església, sortim cap a l'exterior. Un altre dels al·licients de la visita és el gaudi de les vistes a Montserrat. En Jepi Valls ens hi portarà des de dos punts. El primer, des del mateix poble de Salelles.
1: Jo em poso davant de Caltatger, on ja l'era, que allà on era preciosa. En queden poques ja d'eres, perquè la majoria s'han malmès, i aquesta encara conserva les rajoletes del terra, i davant de l'era tens tota una vista impressionant de la muntanya de Montserrat. Sempre que sortim de la rectoria, ens posem a davant de l'era, ens fem la foto allà, si podem, i continuem l'excursió. Molt a prop de Salelles, arran mateix de la carretera, hi ha un punt que és on hi ha la creu de terme, on hi ha la creu de terme de Salelles, on les vistes de Montserrat. És un lloc molt bonic. Ara està molt adessentat, molt arregladet, fa goig, tot i que està a tocar d'uns polígons, que és l'única cosa que... Però, bueno, tot i així, és un lloc bonic i es veu Montserrat.
0: I si volem, aquí no s'acaba la cosa. En Jepi proposa fer una ampliació de la visita bàsica d'una hora i mitja de durada per conèixer entorns naturals i rurals a Salelles. Per exemple, a l'altra banda de la carretera i del nucli modern de Genovès, apropa el visitant curiós cap a uns gorgs a la Riera de Guardiola.
1: Passem per algun parell de gorgs que són molt bonics, la gorg de Casanova, que antigament hi havia sigut una àrea d'esbarjo, suposo que a finals del segle passat, i encara hi ha restes d'estructures que havien estat àrea d'esbarjo, i la volta que fem pel sud es tenen bones vistes del que és la Llosa i del gorg de l'Ullell, el que passa que no hi entrem per no allargar més la ruta. La ruta entra pel barri del Genovès, diguéssim, per l'altra banda del polígon industrial, entre les vinyes de l'Ullell del Mas i el barri del Genovès, per entrar l'altre cop cap a Fargues.
0: Ho hem sentit, l'entorn de Salelles és un mosaic de paisatges on la vinya hi pren molt de protagonisme. A la ruta no hi faltarà l'opció de voltar-ne i de conèixer la tipologia de construccions relacionades amb aquesta forma de vida.
1: Hi ha diversos llocs interessants i fem una mica d'explicació de la importància de la vinya al Bages. Penseu que el Bages va ser la comarca que més va apostar per la vinya just abans de l'entrada de la filoxera a la península ibèrica i, per tant, realment es nota, perquè el gran nombre de barraques de pedra seca que hi ha aquí en lloc. Hi ha barraques de pedra seca, barraques de vinya, hi ha vàries que fem la visita, a més marges que es van fer per poder fer feixes, per plantar la vinya, és a dir, va fer un treball descomunal apostant molt fortament per la vinya. I això, amb aquesta visita, es dedueix.
0: El total de la ruta són entre 6 i 7 quilòmetres, planers i de molt bon fer. I podrem invertir tot un matí. En Josep Valls detalla a qui va adreçada aquesta ruta.
1: Són 3 horetes que es fan molt bé, són planeres, amb explicacions, és apte per tothom, pot venir canalla, nens de 8, 9 anys poden venir, han vingut de fet, i gent gran també, gent de 65, 70 han vingut, i 80 també. No és una ruta exigent en cap moment, no hi ha cap pujada impossible ni res, fa caminant molt bé. I s'agraeix la gran quantitat de paisatges. Penseu que quan baixem cap al gorg entrem en un gos de ribera. Aquí tenim una zona d'alzina, zona de pins, zona de bosc de ribera. Amb una ruta molt curta tenim una gran varietat d'entorns, i això s'agraeix.
0: I si voleu, encara hi podeu afegir la cirereta de tot plegat, amb una visita al migdia al celler d'en Fargues, que inclou, inefablement, un petit tast. Per més informació, entreu a l'adreça santsalvadordeguardiolaturisme.cat o bé també al web del nostre guia d'avui, en Jep Valls, que recordem és la www.guiesbtt.cat.
2: Sendas.
0: Comencem l'espai de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estàs?
2: Ah, Maria, Déu us guard. Com anem?
0: Avui anem una d'aquelles raconades que al Xavi tant li agraden, i a mi també, servidor. I segur que tots vosaltres que ens escolteu també. Aquestes raconades amagades, poc conegudes, que surten dels camins habituals, que surten de les carreteres habituals, dels eixos principals del país.
2: Exactament. Avui anirem a fer una excursió a cavall de dues comarques, en concret entre el Ripollès i la Garrotxa, al sud del Coll de Canes i també entre els termes de Vallfogona de Ripollès i Ridaura per anar a pujar a Santa Magdalena de Cambrils. El que farem és començarem a caminar per l'Obaga del Coll de Canes, un bon tros enllà passem per l'ample Pla Falgàs i en plena serra de Santa Magdalena, on ens desviarem de la ruta principal per anar fins al Coll de l'Avi i pujar al Puig de l'Ofrena, d'allà retornar a la carena principal per anar a passar per la collada de Frantón, el Pla dels Comtes i el Collet del Bosc, per des d'allà acabar de pujar a l'ermita de Santa Magdalena de Cambrils, dalt de tot d'un petit turó emboscat. De l'ermita el que farem és ja retornarem per un serrat que ens durà als Planissars. Aquí ens posarem en una feixada esplèndida que ens baixarà fins a la masia de la Barruga i llavors, ja per pista més principal, tornarem fins al Coll de Canes.
0: Molt bé, doncs anem a començar la ruta. Quin és el punt d'inici?
2: Doncs hem d'anar a deixar el cotxe just al quilòmetre 100 de la carretera de Ripoll a Olot. És a mig camí entre les dues capitals, per tant, hi podem accedir per les dues bandes. Per tot arreu, però, hi ha revolts que ens duen fins al Coll de Canes. És el punt d'inici de l'excursió. El que fem és ens sortim cap a nord i ens enfilem per prats de pastura, amb vaques, fins a assolir entre Fageda un sender que continua per un petit serrat. Baixem un pèl a traspassar la Collada Verda i, per l'altra banda, continuem una bona estona remuntant el serrat amb trams de faig fins a l'ample i obert Pla Falgàs. D'aquí per llevant arrenca una pista que ens duria el Coll de l'Avi, però nosaltres hi arribarem per una altra banda, seguint encara un tros la tanca que va pel llom cap al nord, a buscar un senderó que per entre el es posa en un altre llom que es despenja de la Roca del Corb i que ens baixarà a la mateixa pista que venia de Pla Falgàs a tocar del Coll de l'Avi. Aquí un caminoi ens puja al proper Puig de l'Ofrena, entre la vegetació, intuïm i veiem cap a sud el Puig Sacalm i la Serra de Curull, i cap a llevant veiem Sant Miquel del Mont, Olot, la Serra del Corb a sobre de les preses, amb la Serra de Finestres a continuació, veiem també Sant Julià del Mont, veiem les antenes de Roca Corba i tota la zona de la Garrotxa cap a la banda de mar, fins a l'horitzó tancant amb la Badia de Roses, i també cap a nord veiem la Serra de Malforat amb el Puigjou sortint per darrere i veiem també el Mont Falgàs i el Coma Negra, fronterers amb França i encara a més també el Bassegoda. Bé, des d'aquest Puig de l'Ofrena desfem el camí fins a Pla Falgàs i reprenem la carena principal que va pujant suau i que va girant cap a ponent, passem la Collada de Frantón, passem el Pla dels Comtes i finalment assolim el Collet del Bosc just a sota d'una línia elèctrica amb vistes cap a la banda de Vidrà, cap a sud. Passem ben bé per sota una torre d'alta tensió i ens acabem d'enfilar per un petit grauet amb l'ajuda de les mans fins al turonet emboscat on hi ha la minúscula ermita de Santa Magdalena de Cambrils. És d'estil romànic, amb un petit campanar d'espadanya sobre la façana. Està tot una mica abandonat, tot i que s'ha restaurat no fa massa, però això sí, l'estampa del lloc és preciosa dins d'un magnífic bosc de faig. És un dels 100 cims de la FEC, però tampoc no té massa vista, només una mica cap a la banda de Vallfogona de Ripollès, cap a nord.
0: Té l'encant del lloc, bàsicament,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Bàsicament és el raconet aquest del turó pla amb una mica de bosc que l'acompanya. El que fem és sortim del cim cap a nord, ens posem en un serrat que baixa per entre bosc fins als Planissars, on el bosc s'obre i coincidim amb una pista. La deixem al poc de seguida i continuem baixant pels plans fins que deixem el serrat i per un colze molt marcat a l'esquerra ens posem ben bé de ple dins d'una magnífica fageda per l'Obaga amb força fullerac al terra. Baixem fort fins a desembocar per la part de dalt a sobre de la masia de la Barruga. Aquí agafem la pista que hi mena i la seguim avall un bon tros amb trams encimentats fent alguna drecera per estalviar fins que traspassem el torrent del Portús. Aquí el pendent desapareix i de pla, quasi completament, anem a passar primer per la Font del Portús, sobre la masia homònima. Tenim vistes amb algun tram cap a Ponent, cap al Catllaràs, amb el Pedrafort que sortim pel darrere. Seguim la pista sempre envoltats de fageda i amb alguns giravolts tornem a treure el cap finalment al Coll de Canes, on tenim el cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb la fitxa tècnica. Distància.
2: Pràcticament estem parlant de 15 quilòmetres.
0: Desnivell.
2: Quasi 700 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
2: Tranquil·lament posem-hi unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les vistes des dels cims i amb l'ermita.
0: Grau de dificultat.
2: Doncs jo hi posaria un 2.5/5 per aquesta mica de desnivell i per algun petit tram una mica delicat sense complicar-nos massa.
0: I finalment, quines referències tenim d'internet?
2: Doncs, a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Puig de l'Ofrena i Santa Magdalena de Cambrils des del Coll de Canes, d'un usuari que ja havíem seguit en alguna altra proposta que es diu El Porquet de Sant Antoni.
0: Mira, toca aviat, eh? Gràcies, Xavi, fins a la propera.
2: A reveure.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: El nostre recorregut per les tres repúbliques bàltiques a càrrec de la Norma Lebrero va tocant a la seva fi. Tot i així, encara hem de citar-vos una bona remesa de llocs interessants a Lituània. I finalment, com a epíleg de tot plegat, una completíssima guia de recomanacions per viatjar a totes i cadascuna de les repúbliques. Tot això, com sempre, ja ho sabeu a la part final del programa, els quaderns del viatger.
4: Klaipeda ha estat una de les ciutats portuàries més importants dels països bàltics. Ara encara ho és, perquè és un port que connecta amb ferris o grans creuers cap a Estocolm o cap a Oslo, per exemple. I per culpa d'això ha viscut saquejada durant molt temps, no? Primer per la Segona Guerra Mundial, que va estar bombardejada, després per l'ocupació soviètica, que es va encarregar d'acabar d'eliminar les poques esglésies que tenien. I ara és una ciutat bonica, és agradable per passejar, però té la gràcia que allà on hi havia una església i han posat una estàtua en forma de campana, no?, per recordar aquest passat que també va tenir i que els hi van prendre en repetides ocasions. Estan intentant reconstruir-ne una juntament amb un castell, però no els hi queden esglésies.

en forma de dunes, val? Llavors hi ha un poblet que es diu Nida, que és un poblet d'estiueig, de casetes d'estiueig, i va estiuejar Thomas Mann, i encara hi ha la seva casa museu, per exemple. Però la gran peculiaritat de Nida, que nosaltres teníem moltes ganes de conèixer, és que fa frontera amb Kaliningrad. Llavors, tu arribes a un punt, al punt més avall que pots arribar de l'Istme de Curlàndia, hi ha un gran mirador i et diuen, a partir d'aquí entres en territori de ningú, val? Hi ha una gran llengua de sorra i veus a l'altra punta, que representa que és Rússia, Kaliningrad. Et diuen que no ho travessis, que està vigilat. Clar, els lituans t'expliquen que ells anaven a estiuejar abans a Kaliningrad, no? I que aquesta carretera, que ara hi ha un control de seguretat, com si diguéssim, continuava i anaven i tornaven, i ara no, no? I a més, amb aquesta tensió que hi ha ara, és un lloc bastant especial. I a més és un lloc també, això que dèiem, d'estiueig, allà està... Hi ha moltes platges d'aquestes quilomètriques i quilomètriques. No són platges com les que tenim aquí, l'aigua està freda, és ja al Bàltic, hi ha força onatge, però hi ha molta aquesta cultura de passar les vacances en càmpings, i llavors està molt explotada aquesta zona dedicada a això. A Lituània hi ha molt turisme interior, també, no? Perquè ells no són de sortir massa més que... Jo ho dic perquè tinc una amiga lituana i ella doncs, ha estat a Polònia i a Lituània, no? I no massa més, però sí que ells, Klaipeda, per exemple, és el seu gran referent relacionat amb el mar, no? Llavors sí que veus que allà doncs, sí que hi ha souvenirs i tal, i a les capitals també, eh? Però clar, la resta són poblets que no coneix ningú, no? És més difícil, sí. La diferència de paisatges entre les tres repúbliques bàltiques és ben poca, perquè les tres són paisatges molt, molt, molt planers. Potser jo diria que Lituània és la que té més llacs, i per tant, més llacs interiors, perquè sí que és veritat que Letònia sí que té moltes llacunes al voltant del mar. Però Lituània té molts llacs interiors i fan molta vida al voltant dels llacs i els hi dona molta vida. I Estònia, com que és la part més europea, més semblant a la nostra Europa, i per exemple té una zona al centre que és molt dedicada a l'esquí nòrdic. Ells fins i tot a l'estiu practiquen l'esquí de muntanya amb rodes, val? I llavors tenen tot de camins traçats al voltant de les carreteres i els veus practicar aquest tipus d'esquí. Però el fet de ser tres països sense muntanyes, per nosaltres va ser un xoc, no? Perquè és, ostres, hi ha molts boscos, hi ha molts llacs, però és que no hi ha relleu, no, realment no... És tot planer, planer, i puges a un mirador i veus quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres. Vam anar, per exemple, a un llac que feia frontera amb Rússia, a Estònia. És un dels llacs més grans d'Europa i justament doncs, a l'altra banda no es veia perquè és molt gran, realment és com un mar. Però és aquesta sensació d'immensitat en un país tan, tan, tan pla. Ni a Letònia, ni a Estònia, ni a Lituània, ni en autopistes, tots són autovies. Letònia especialment està plegadíssima de radars, vull dir, és una cosa exagerada. Sí que és veritat que les distàncies no són molt llargues, però els trajectes no són ràpids. Les 3-4 hores que pot haver entre Riga i Tallinn, per exemple, clar, són autovies de dos carrils normalment, però hi ha molt trànsit perquè és una via que comunica el nord d'Europa amb el sud. Per tant, hi ha molts camions, es fa feixuca en aquest sentit. I a Lituània... Mira, nosaltres recordo que vam travessar de Letònia, que estàvem al Parc Natural de Tarbet, fins a Lituània, i vam travessar la frontera per una pista forestal. Google Maps ens va portar per aquí i realment les carreteres no estan ben conservades. Vull dir, has d'anar-hi amb certa paciència. En els tres països, però sobretot Letònia i Lituània, conserven un tret gastronòmic molt típic de la seva època soviètica que es diu shashlik. El shashlik és un... El nostre pinxo de carn, però ells és un tamany XXL, val? Són trossos de carn ben grossa, uns pinxos, ells els tenen de ferro ben grans, quatre pams ben bons, i ells el que fan és marinar aquesta carn prèviament. I la marinen amb moltes coses, amb ceba, llimona, espècies, i llavors la couen i normalment la serveix amb els pinxos, així penjant. Això es fa en molts altres països soviètics, però a Letònia i Estònia encara se'n menja moltíssim. Llavors hi ha una beguda molt típica que es diu gira, que és una beguda fermentada com la cervesa, però amb

molt poquet alcohol, molt poquet, de fet, entra molt bé, la veritat, és molt suau, ho barregen de vegades amb cirera, amb algun toc així afruitat, i la veritat és que és superagradable. Un xaixlic i una guira és el millor del món. No tenen cultura de restaurants, sobretot a Lituània, perquè, com et deia, és la més soviètica encara, perquè no tenen cultura d'anar a menjar fora. Encara conserven, no?, aquesta vessant comunista, no?, de no gastar, d'estar molt recollits a casa, i et trobes que de vegades pots passar quilòmetres i quilòmetres. Ens va passar en un moment del viatge que volíem dinar i passàvem als pobles i no hi havia ni un restaurant, perquè ells encara tenen aquest costum molt de menjar a casa. Però ho van trencant, també, perquè després trobes restaurants que són una passada. L'allotjament, i especialment a Lituània, quan em pregunta per un país europeu econòmic, és que Lituània, vull dir, pots dormir perfectament per 60 euros a una habitació familiar. Hi ha motels de carrera, per exemple, que estan superbé, perquè allà tenen una línia ferroviària, per exemple, i el transport per carretera és el que predomina. Les tres repúbliques bàltiques és un lloc on pots dormir en llocs molt diferents. Molt diferents vol dir singulars. Per exemple, dormir dins un barril de fusta davant del mar. Que això ho havíem de fer a Letònia i ho vam haver de canviar per mal temps. Dormir en una casa a sobre d'un arbre. A Estònia, per exemple, és molt comú, i això ens va passar a l'illa de Saaremaa, que la gent que viu en una finca particular però té un pati molt gran, doncs col·loca uns bungalows allà al seu pati i ho lloga com a allotjament d'estiueig, per exemple. I és molt fàcil trobar aquests llocs tan particulars, o dormir dins un molí, com vam fer nosaltres, no? Diferents. Hi ha menys traves burocràtiques en aquest sentit, no? I hi ha més facilitats perquè la gent tingui aquests imaginatius i creï... Doncs és molt fàcil trobar el mateix booking mateix, bungalows de fusta al mig d'un bosc, gestionat per un particular i que tu pots llogar i anar-hi. Nosaltres vam reservar amb temps, però tampoc massa, eh? Vull dir que... Clar, són països tan poc massificats turísticament que tampoc no és allò que diguis, oh, s'ompliran, no?

Doncs hem de deixar-ho aquí. Salutacions a tot l'equip que ha fet possible aquest programa. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés, que us ha parlat des de l'edició i presentació. Mentrestant, us diem adeu-siau i que tingueu una molt bona ruta.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur. Sí.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vila Sacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Escoltada a Ràdio Vila Sacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, senyor.
0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la. El que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quina ràdio sí, segons quina ràdio jugades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra se sent allà, Ràdio Vilasacra.
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, el fill, també li va posar que tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bones, se sent molt bona. Vilasacra són ben bé.
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha, perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant, i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta més estona, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vilasacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa.
1: Bueno, però a mi perquè escoltava Vilasacra i van anar a parlar del Caparol.
0: Sí.
1: El Caparol havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Caparol.
0: Sí, sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: Llavors vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa que fa tant de pressa.
0: Ja.
1: I la neta, molt va passar en un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs molt agraït, eh? I bé, la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnarà aquestes...
0: No, no, no, no, al contrari, per això el truco, perquè clar, tothom diu, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot, dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, sí, vale, doncs, ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: La cosa per explicar en tinc tantes que vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana. Doncs.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
3: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Grosses per fora i per dins flonges, com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
2: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper embaladit.

0: Dani.
1: I parlant d'emocions.
2: 94.
3: Hello, this is me, Wolf here.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

I un altre cop buscant en la nostra música d'aquelles èpoques, tot i que és un poema de peles mestres, tant la lletra com la música d'aquesta cançó de taverna, podríem parlar que forma part de la nostra cultura tradicional. És una cançó que està entre la música lleugera, potser un cop musicada, però també té un cert, potser perquè parla d'una taverna, a mi em recorda el mar, i potser es podria adaptar també com una havanera. Aquesta cançó va ser publicada amb un disc l'any 1966 per al nostre estimat Emili Vendrell, tot i que nosaltres hem escoltat una versió del cantant Django.

0: Cançons a peu d'escala. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Defineix tranquil·litat.
3: No et preocupis si no ens vols escoltar.
4: Eh?
3: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
3: Així de fàcil és la situació.
5: Ho veieu?
3: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
4: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
6: Des de l'Alt Empordà al món, avui Pedret i Marçà.
7: Marçà, tota la plana per abastar. Pedret, vinyes i vinyes contra la set. Marçà, quatre oliveres per espongar. Pedret, l'or de l'església que passa fred. Marçà, la barretina torna a esclatar. Pedret, coloms que volen per l'aire net. Pedret i Marçà, roda la fira del bestiar. Marçà, Pedret, dos noms que indiquen un sol indret.

0: bon dia. Em dic Miquel Fuster. Cada dia somiava en la clau de la meva llar. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació.
1: Hola, bon dia. Sóc el Jordi. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible després de tant de temps. Ara està bé.
2: Hola, bon dia. Sóc el Martí. Sembla impossible després de tant temps. Sentint-me ignorant. Recuperaré la meva intimitat i ja no hauré de rentar-me en públic.
3: Hola, sóc l'Enric Molina. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible. Després de tant de temps, sentint-me ignorat. Ja no em faran por els dies de pluja. Deixaré de recórrer tota la ciutat per a sobreviure. No tornaré a orinar al carrer, mort de vergonya. Recuperaré la meva intimitat. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en les centenars de persones que no la tenen. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Més i més endorfines. Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: avui ens endinsarem en un tema que, a més de ser deliciós, amaga moltes curiositats. El món de la xocolata. Parlarem sobre el procés de producció, els diferents tipus de xocolata i com reconèixer una bona xocolata d'una que no ho és. Però, quin és el procés del cacau a la barra de xocolata? Quin és l'origen del postre? I la xocolata és un afrodisíac? I aquí, preparat amb la seva xocolata blanca, tenim el Gerard Rodríguez.
1: Hola, hola, com esteu?
0: Amb un tros de xocolata negra de més del 80% de cacau tenim a la Laura Gomà.
2: Bones!
0: I a més, com a convidada tenim una gran tecnòloga d'aliments, amant de la xocolata i una gran persona, la Raquel Martínez.
3: Bon dia!
0: I ara, que ja estem ben servits, comencem...
4: Fusionem!
0: Bueno, bueno, la pregunta és obligada. De les xocolates tradicionals, quina és la vostra preferida? Blanc, amb llet, negra?
1: Aquí hi haurà controvèrsia, perquè molta gent dirà que no és xocolata, però la blanca.
0: Vale.
1: 100%.
2: Jo és que sóc molt de dolç, no et sabria dir... A veure, el molt negre tampoc, perquè el trobo massa potent. No me miris així.
1: No estic dient res, estic escoltant.
2: Sí, sí, sí.
1: Comencem forts el capítol.
2: Sí. Però la veritat és que a mi m'agrada de tot tipus, no tinc preferència.
0: I tu, Raquel?
5: És difícil de triar, però si hagués de fer-ho, probablement optaria per la xocolata negra.
0: Llavors, si n'heu de menjar negra, o sigui, en cas de que no hi hagués les altres dues xocolates i haguéssiu de triar, quin percentatge de cacau? Jo us dic que legalment, a nivell de legislació, el mínim és 50. O sigui, Raquel, digue'm un percentatge que t'agradaria a tu de xocolata. Si haguessis de triar, només el percentatge.
5: Doncs jo triaria 90%.
0: És elevat, eh?
5: Sí, perquè m'agrada la xocolata que sigui amarga i també perquè conté menys sucres i més antioxidants.
0: Buah, és que és molt bona raó, eh?
2: Ja, la però veritat. És que l'amargó...
1: Jo he de dir que, en controvèrsia amb que siga tan fan de la xocolata blanca... Si he de triar un xocolata negre, trio del 85 cap amunt, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt. Així com de petit, la xocolata negra. No m'agrada bé gens, de gran ja sí que...
0: És un gust adquirit, també, esquirit, clarament.
1: Adquirit. Sí.
2: M'ha agradat aquesta paraula.
0: Adquirit.
1: M'agrada adquirir gustos.
0: I tu, Laura?
2: Uf, jo la xocolata negra, la veritat que sempre m'ha costat molt. I allò que quan comences a intentar cuidar-te i tal, que te diuen, bueno, si t'agafa una mica de dolç, agafa xocolata, que sigui major de 85, bla, bla, bla.
1: És a dir, cada dilluns.
0: Amb la bajona dels dilluns.
2: A veure, també aquí hi ha el factor que hi ha una cosa que les dones, cada mes, tenim aquella època que ens apeteix més...
5: Necessitem xocolata.
1: Jo m'estic referint a quan dius, ui, dieta, cada dilluns. Ah...
2: No. Però a mi me costa més del 85. 85 que l'accepto, però més ja me costa.
5: Al final el que s'ha de fer, no, és un consum moderat.
0: Correcte,
2: això
0: sí.
2: Sempre,
1: com sempre,
2: sí.
1: No abusa mai.
0: Nosaltres defensem molt l'estar informats i saber el que menges. Vull dir, si t'apeteix algo dolç, potser de tant en tant ho has de fer, no t'has de reprimir sempre perquè també és negatiu.
5: I també depèn del teu estil de vida, que si fas esport, doncs
0: correcte,
5: llavors podràs menjar més xocolata.
0: Correcte, totalment.
2: Claro, per això anem al gimnàs.
1: Per això jo vaig al gimnàs i no se'm note.
2: Perquè és un 50-50, com penses, i ni guanyes ni perds. Pues venga, estupendo.
0: Bueno, depèn de l'objectiu. Això sempre diem també, consultar amb nutricionistes i amb els professionals mèdics, que això és lo prioritari.
2: Ah, i llegir l'etiqueta.
0: Llegir l'etiqueta, mantenir-nos informats. Bueno, llavors el Gerard al principi ha dit que la xocolata blanca no és xocolata, que hi ha controvèrsia. Pregunta pel Gerard i la Laura i després per la Raquel.
2: Vamos a ver.
1: Preparem-nos.
2: Exacte.
0: La xocolata blanca, creieu que porta cacau?
1: No.
2: No.
1: O sigui, jo crec que dir xocolata blanca és el mateix que dir llet de soja.
0: No del tot. Tot això està regulat i està legislat. Però bueno, ara anem amb la Raquel, que jo crec que ho porta més mastegat.
1: Què necessita la xocolata? O sigui, és a dir, el producte com a tal, per a que se li pugui dir xocolata.
2: Ah, aquí volia arribar jo també.
0: Ho direm. A veure, Raquel, tu creus que la xocolata blanca és xocolata?
5: La xocolata blanca està feta principalment de mantega de cacau, de sucre i de llet, però no inclou la pasta de cacau o la pols de cacau.
0: Correcte.
1: Si porta mantega de cacau, porta cacau.
0: Sí. Tècnicament, sí.
2: Ostres, però clar, la mantega, visualitza-la. Tu la visualitzes marró. Jo, mantega de cacau, la visualitzo com la mantega de les torrades.
1: I la mantega de cacauet?
0: No, però la mantega de cacauet és més una pasta de cacauet.
2: Cacauet.
0: I després la mantega de cacau sí que seria com... Imagineu-vos el llard del porc, la grassa del porc.
2: Que veus greix en color, de color blanc.
0: De color blanc.
2: Sí.
0: Seria com una mantega, una mantega...
2: La mantega que poses a les torrades de mermelada.
0: Sí.
2: Pues això, jo sempre me la visualitzo així.
1: Però no deixa de ser cacau.
0: O penseu
2: no, però
0: més.
2: El cacau és marró.
0: En l'oli de coco quan se solidifica?
2: Sí.
0: Pues té un estil així.
2: Ai, vale. Però res marró.
0: No, a vegades depèn de lo que li hagin tret el color,
2: de
0: colorada que estigui.
2: Pot ser
0: més blanca, més color mantega, però bueno. Llavors, com molt bé diu la Raquel, a diferència de l'altra xocolata, no porta la pols de cacau, ni la pasta de cacau.
2: Però llavors, per què se li diu xocolata?
0: Perquè porta, legalment, lo que ha de portar és mantega de cacau.
2: Oh!
0: Vale? Llavors, clar, sí que se li pot dir xocolata, però sempre ha de portar la coletilla de blanca. Vale? És xocolata... blanca. No li podem dir xocolata sense res més, perquè la xocolata sense res més és la considerada amb cacau.
2: Amb cacau i
1: consideraria
2: la negra.
1: Amb llet.
2: Sí.
0: Amb llet ha de portar un percentatge de llet, de sòlids de llet, és a dir, llet en pols, etc.
2: Anem per parts. Jo crec que ara toca anar parlant tipus de xocolata, la definició i el perquè...
1: De la més bona, la blanca.
2: Vinga.
1: Adelante.
2: De abajo arriba.
0: Venga. Abans que això, volia presentar a la Raquel, ¿vale? Ja hem fet una introducció, però bueno, primer ràpidament, Raquel Martínez, tecnòloga d'aliments, una gran professional. Com et trobes? A què et dediques concretament? Explica'ns una mica.
5: Doncs ara mateix estic una mica nerviosa perquè és la primera vegada que gravo un podcast i cansada perquè vinc ja de 3 setmanes seguides de fer auditories a l'empresa on treballo.
0: 3 setmanes, eh? Això se diu molt ràpid.
5: Ja fa 7 anys que treballo com a tècnica ISO portant qualitat i seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals i gestió mediambiental a un departament d'una gran empresa agroalimentària a la Segarra.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, quina llista més llarga, uau.
0: Sí, sí.
5: La meva feina implica treballar amb les normes establertes que se denominen normes ISO.
0: Déu-n'hi-do.
2: Oh, o sigui, si una empresa diu tenim les qualificats ISO tal, ISO tal, ISO tal, tu estàs al darrere dient gràcies al Departament de Qualitat hem aconseguit aquestes ISOs.
0: Correcte.
2: Oh, yeah! Sí, són com uns premis.
1: L'única que em sona és la ISO 22000, perquè l'he sentit molt, però ja està.
2: Jo és que no sé, n'he sentit diverses i mira, no et sabria ni cap.
0: Bueno, la 22000, Raquel, és de...
5: Seria de seguretat alimentària.
0: Després la 9000...
1: L'he acertat, eh?
2: Sí, eh? L'he agafat.
0: Espereu, la 9000 és de...
5: La 9001 és de qualitat.
0: Correcte, seria tota la gestió de tenir un sistema ordenat, de tenir-ho tot identificat, registrat. Wow. I la 14000?
5: De gestió mediambiental. I la 45001 de prevenció de riscos laborals.
2: Quantes ISOs poden arribar a haver?
0: N'hi ha moltíssimes.
1: Fascinem per el 45001.
0: Llavors, et consideres molt consumidora de xocolata?
5: Doncs abans no consumia res de xocolata, però ara que vaig al gimnàs cada dia, doncs la consumeixo una mica més.
2: El cost ho demana.
5: Sí, i bueno, també perquè al costat d'on treballo, que és Agramunt, aquesta població és coneguda, no?, per la tradició xocolatera que hi ha al darrere, especialment per la famosa xocolata a la pedra, i que si t'agrada la xocolata has d'anar a visitar-ho.
0: Sí, recomanem anar amb aquesta població i bueno, anar a les pastisseries i als llocs especialitzats que tenen allí. Qui no hagi anat, us ho recomanem, és molt interessant, la veritat. I Raquel, aviam, tu has estudiat CTA, recordes estudiar la xocolata?
5: Sí, a la carrera de CTA es poden estudiar, no, diversos aspectes relacionats amb la xocolata.
0: Sí, la veritat és que era una assignatura interessant però durilla, eh?
1: Perquè... Anava a fer en conya la pregunta de hi ha una assignatura de xocolata? Però hi ha una assignatura de xocolata?
0: Sí. Bueno, era una assignatura sobre greixos i parlàvem de com es comportaven els greixos dintre de la xocolata.
1: I es comportaven bé o no?
0: No. Se porten molt malament.
2: Pues aquí, vamos, falta, eh?
0: I llavors, què recordes d'aquesta assignatura, bueno, d'aquesta part de l'assignatura?
5: Doncs, per exemple, la tecnologia, no, del processament, la seguretat alimentària i l'anàlisi sensorial, entre altres temes.
0: Bueno, l'anàlisi sensorial és la part més bona.
2: Jo hi participo ràpid, eh?
1: Només estudieu a gent de carrer?
2: Exacte.
0: I què més, què més?
5: Per exemple, també les propietats químiques, les físiques, la composició del cacau, la cristal·lització de la mantega de cacau i les reaccions durant el processament.
2: Bueno,
0: és que això de la cristal·lització és molt interessant, perquè quan fiquem la xocolata a la nevera, per exemple, que surt el blooming,
2: sí. Ah, bueno, és aquesta del xou blanca,
0: la capeta blanca, hey. Aquesta que seu per sobre, i molta gent diu, ui, s'ha fet malbé, s'ha florit.
2: No,
0: no és floridura. I bueno, s'ha fet malbé, sí, perquè ha perdut la propietat físico-química, és visualment és lleig, però és bo. Vull dir,
1: però que
5: això passe, no us assusteu. No,
1: això és que passa quan ho poses a la nevera, però jo he tingut xocolata tancada en un pot a sobre del mármol de la cuina i també s'ha posat així.
0: Bueno, perquè són els canvis de temperatura. Sí. Clar, al marbre de la cuina, què passa? Cuinem, hi ha calor d'estiu, fred d'hivern, hi ha tots aquests canvis que afavoreixen amb aquest canvi de la composició de la mantega de cacau.
2: Però repetim, és bo, es pot menjar, cap
0: sí,
2: problema.
0: Sí, correcte.
1: No ens morirem per menjar la xocolata amb la
2: capeta
1: blanca.
2: No, mai, mai.
1: I si ha de ser un amor per xocolata, pa'lantes.
2: I tant,
5: Un amor dolç,
0: Un amor dolç, exacte. Llavors anem a llegir unes definicions que la Laura ens les estava demanant abans.
2: Sí, sí, sí.
0: Anem a dir, xocolata, lo que és la xocolata com a tal, és el producte obtingut a partir de productes del cacau i sucre, vale? O sigui, la xocolata, per dir-li només xocolata, de porta sucre i cacau, com a mínim. Mm-hmm. Llavors, sense perjudici del que disposa el paràgraf B, diria la normativa, un 35% com a mínim ha de ser de matèria seca total del cacau.
2: Matèria seca?
0: Sí, traient-li la humitat. O sigui, quan ho peses, li treus la humitat, el 35% ha de ser cacau. A part d'aquest 35% de matèria seca de cacau, el 18% ha de ser mantega de cacau i un 14% matèria seca i desgreixada, és a dir, li traiem l'aigua i el greix al cacau.
1: Xocolata light.
0: Vale, segons aquesta definició, la xocolata blanca no és xocolata. Però, anem a definir la xocolata blanca. És el producte obtingut a partir de mantega de cacau, llet i altres productes làctics, com pot ser el suero de llet, uh-huh. i sucres. Vale? I el que te demanen per a que se pugui dir xocolata blanca és un 20% de mantega de cacau i un 14% d'extracte sec de llet.
2: De llet en pols?
0: Llet en pols, literal.
2: Sí, això ho podríem fer a casa, com aquell qui diu quasi.
0: Sí, ens comprem la mantega de cacau, el sucre, la llet en pols, i a partir d'això, bueno, hi ha una mica de coses més, algun emulsionant per a que no se te separi.
2: Ui.
1: Ja comencem amb
2: el problema. Ja comencem, exacte.
0: La lecitina de soja, que a la Laura li agrada tant.
1: Ah, l'anem a comprar.
0: Hem ben parlar.
2: Exacte.
0: Llavors, què opineu? Heu vist que està molt legislat tot això, vale? Hi ha una normativa darrere, i per sort a la Unió Europea legislem molt les coses, perquè si no seria tot un cacau, mai millor dit. I el que veiem és que, per exemple, com la llet, que se li, si tu dius llet així tal qual, estem parlant de llet de vaca, i si vols dir llet d'algun altre mamífer, has d'afegir la coletilla de llet de cabra, per exemple.
1: Bella.
0: Exacte. Pues amb la xocolata passa el mateix. Si tu dius xocolata com a tal, la blanca no està inclosa.
2: Vale.
0: Però si dius xocolata blanca, ja parlem del producte que tots coneixem.
2: Clar,
0: i que ens
2: per
0: agrada.
2: Exemple, aquests de xocolata a la tassa, per exemple, diu xocolata el concepte però no te diu...
0: Clar, llavors el que hauríem de mirar és a darrere, a sobre dels ingredients, quina denominació legal li han donat.
2: A l'etiqueta.
0: A l'etiqueta, que sempre anem a parar a l'etiqueta.
1: Bueno, jo ara el que faré quan arribi a casa serà imprimir-me aquesta normativa, per a que cada cop que algú me digui la xocolata blanca no és xocolata... Toma.
2: Hombre, i tant.
0: Ja veus que aquí estan, ara defensen lo seu amb les normatives, ja. Aquest és el nivell.
2: Busquem les excuses. Molt bé, molt bé. Vale. Llavors, a veure, com és aquest viatge del cacau perquè es transformi en xocolata? A veure.
0: Bueno, el viatge del cacau és llarg, per començar, perquè els llocs de producció del cacau estan gairebé tots a Sud-amèrica, o a Àfrica, me sembla que també hi ha bastant repositori de cacau. I és molt interessant aquest viatge, vale? Anem a veure aquest procés, si us sembla.
2: I tant, digues.
0: Llavors, el procés de transformació tot comença amb la collita de les beines de cacau. Llavors, es treuen i es passa per un procés de fermentació, vale? Es deixen podrir, bàsicament, el que són les faves de cacau, i, bueno, aquest procés desenvolupa els sabors i li dona aquest toquet especial de xocolata.
2: Va.
0: Sona malament, però bueno,
2: sí.
0: És el que és. O sigui,
1: sí, quan algú ens digui que menges kimchi i quin fàstic perquè és fermentat, li direm, tu menges xocolata.
0: Exacte,
2: bueno, és
0: literal.
2: És com aquell cafè tan car que sortia
1: el que
2: de...
1: El els monos.
2: Sí. M'ha vingut al cap.
0: Pues sí,
1: he
0: similar.
1: Mateix.
0: Bueno, un cop està fermentada, aquest cacau està fermentat, segueix un assecat. Aquestes faves després passen per un procés de torrefacció, vale? Es torren, i això intensifica l'aroma, igual que es passaria amb el cafè, com heu comparat. Bueno, pues el mateix.
2: Uh-huh.
0: Posteriorment es trituren, s'aconsegueix la pasta de cacau, i aquesta pasta es barreja amb la mantega, que té un procés molt diferent. I finalment aquesta barreja, pues, se li afegeix sucre, llet, si ens interessa o no.
2: Clar, a partir d'aquí ja decideixes si vols xocolata blanca, xocolata amb llet, xocolata negra.
0: Correcte, bueno, la blanca, tot el que és el torrat i el fermentat ja no entraria.
2: Va, vale.
0: Perquè això és pel cacau.
2: Vale.
0: Vale, però bueno, la blanca no només aniria amb la mantega.
2: Vale, vale, vale.
0: I per últim, la barreja aquesta es refina i es tempera. La temperat és molt important, vale, perquè li donarà el crunch. Vale, el crec, el crec que fa quan trenques
2: la tableta. Oix.
0: I també li donarà la lluentor, vale? Que es vegui brillant, bonica, llisa.
2: Bueno, aquí al de la ràdio hem portat unes quantes tabletes, vull dir, ho podem comprovar. Sí.
0: Avui la producció s'ha estirat i ens ha portat aquí quatre tipus de xocolata.
2: Home, ha sigut l'excusa perfecta.
1: He de dir que n'hi ha un que té molt bona pinta, que té porte oli d'oliva arbequina.
0: Oh.
1: Tinc unes ganes de provar-lo.
0: Bueno, abans d'acabar el capítol, sí, us compartirem les nostres opinions i a veure què tal. Bueno, i per finalitzar aquest producte temperat i que ja encara és líquid, vale, s'afegeix a motlles i es deixa refredar i fa les tradicionals barres, però bueno, que es podria utilitzar per una cobertura, per fer bombons, etc, etc.
2: Bueno, aquí ja entra la creativitat dels pastissers, llavors, que ja, pues això, fan la forma, ja sigui tableta, sigui bombonet, sigui lo que sigui, les figuretes de Pasqua, etc, etc, no?
0: Correcte.
1: Llavors jo tinc una pregunta.
2: Només una, eh?
1: Només una.
2: A veure.
1: I la xocolata rosa?
0: La xocolata rosa o xocolata rubí, que n'hem parlat en altres capítols, prové d'una fava de cacau que ja té aquests colors naturalment.
2: Aquesta pigmentació.
0: Correcte.
1: Llavors no se li ha de fer res més que exactament el mateix procés, però amb la fava de cacau amb aquest color.
0: Correcte. També és veritat que s'ha de vigilar una mica més el torrà perquè no perdi el color i tal. Té un procés una mica més complex, però sí, seria el mateix. El
2: jo
0: procés.
2: Puc dir que ja la vaig provar i buah.
1: O sigui, boníssima.
2: Tu també l'has provat?
1: Sí.
2: Ah, i
1: sí,
2: te segueix
1: també
2: agradant més la blanca que la de rubí?
1: Jo és que sóc fan de la blanca des que tinc l'ús de raó, llavors.
2: Oh, i
1: que no fa gaire que tinc ús de raó, però...
0: Jo què passa? Que la rubí la vaig trobar un pèl àcida.
2: Ai, i però està guai.
0: No m'agradava aquest toc a mi, però bueno, perquè no sóc gaire de barrejar fruita amb xocolata, que hi ha molta gent que és fan de la llesca de taronja confitada amb xocolata i coses així.
2: Bueno, la xocolata
1: prefereixo
2: amb taronja.
1: Les maduixes, però sí.
0: Sí, però bueno, aquest toc àcid no m'acaba de fer el pes.
2: Vale, llavors, vinga, entrem dintre de la indústria. A
0: correcte,
2: veure.
0: Pues com tot procés a la indústria alimentària, pot tenir un perill associat, i és feina dels tecnòlegs d'aliments i departaments de qualitat, tota la gent que hi treballa, veterinaris,
2: vostre,
0: nutricionistes... Exacte. Identificar, avaluar i controlar aquests perills. I ara la Raquel ens il·luminarà a veure com podem controlar aquests perills amb una cosa que ja hem sentit diverses vegades en aquest podcast.
5: Identificar, avaluar i controlar els perills en la fabricació de la xocolata és molt important per garantir la seguretat del producte final.
0: Clar.
5: I per a controlar aquests perills a la indústria alimentària, com heu sentit, no?, en anteriors podcasts, s'utilitza un sistema que s'anomena APPCC.
2: APPCC!
5: Què vols dir?
1: Punts de control crítics.
5: Molt bé. No.
2: Sí?
5: Anàlisis de perills i
1: bueno,
5: punts de control crítics.
2: Ah, és que anava a dir... Els PPC és... el PCC és el punt de control crític, però ella ha dit APPCC.
1: I què has de fer amb el punt de control crític? Analitzar-lo.
0: Claro.
2: Però les sigles no són les mateixes.
0: Bueno, analitzes els perills, detectes els punts de control i afegeixes mesures. Llavors, bueno, és un procés molt llarg que la PPCC. Bàsicament, tenim una assignatura sencera només d'això, ¿vale? Perquè és molt important. Quins passos o quins processos seguim per a arribar a aconseguir determinar un punt de control?
5: Primer seria identificar a cada etapa del procés els perills que hi ha perills físics, com per exemple seria els fragments de vidre, metalls, plàstics o coses estranyes.
2: Sí.
5: Molt bé, un mòbil, per exemple.
2: A l'anterior capítol, si ho voleu descobrir.
1: Si voleu saber el què, escolteu el capítol anterior.
5: Exacte. Els perills químics, com per exemple residus de pesticides, metalls pesants o al·lèrgens.
2: Wow.
5: I també els perills biològics, com la contaminació per bacteris, fongs, virus o paràsits, fins i tot.
2: Clostridium botulinum seria...
5: Sí.
1: pot créixer botulisme dins de la xocolata amb la quantitat de sucre que porta?
0: És complicat.
3: És complicat.
6: Ai, bueno.
0: S'ha d'estudiar igualment. Tots els microorganismes s'ha de veure quina possibilitat, perquè, per exemple, la llet en pols pot portar alguns microorganismes. I, clar, sí que és un medi sense oxigen, però també té molt baixa quantitat d'aigua i molta quantitat de sucre i greix.
5: La següent etapa, quina seria? L'avaluació de perills, on s'han de determinar la gravetat i determinar, no, l'impacte potencial del perill sobre la salut del consumidor.
0: Correcte.
5: I la probabilitat, evaluant la probabilitat que el perill es presenti durant el procés de fabricació.
0: Clar, perquè, per exemple, nosaltres tallem una cosa a la cuina i podem evaluar segons el tipus de fusta que tinguem per tallar, o sigui, la taula de tallar, pues, si el perill està més present o no. Quin és el perill de que hi hagi una contaminació per trossos de plàstic si la teva taula de tallar és de fusta?

0: els perills a nivells acceptables.
1: Correcte.
2: Wow, aquí és la fase assassina.
1: Sí, aquí és lo difícil. I ja per últim, bueno, se fa un seguiment, no?, de tot,
0: sí,
1: això.
0: Seria com una verificació, no?, dins del sistema per confirmar que aquest sistema PPCC pues, funcione de forma eficaç, de forma correcta.
1: Correcte. Que vale, això vale. Ho fem cada vegada que se fa un canvi en el procés, s'ha de tornar a revisar tot la PPCC, uf, o com a mínim un cop a l'any o la periodicitat que estableixis tu.
3: Quina feina més divertida que teniu, nois.
2: Que bueno,
1: aquesta no és la part divertida, jo crec.
2: Bueno, cada tecnòleg suposo que deu gaudir d'una fase diferent a altres, no sé.
1: Sí, hi ha gent que està més enfocada a la part documental, hi ha gent que li agrada més feina de camp. Jo, a mi el que m'agrada d'aquestes feines és que no només estàs sempre a l'ordinador, sí, sinó que...
0: És molt dinàmic, és
1: dinàmic,
0: molt polivalent.
1: Exacte. I un dia estàs formant a la gent, i un altre dia estàs redactant, i un altre dia a l'auditoria i un altre dia visita client, bueno, hi ha moltes coses.
2: Llegint la superllei aquella,
0: la normativa
2: com era?
1: La 1169, no, que la, sempre la tenim
2: 2011.
1: La tenim prevista aquí, mai se sap com pot sortir. Vale, llavors, com molt bé ha comentat la Raquel, hi ha tres tipus de perills principals, vale, que serien físics, químics i microbiològics. En el cas de la xocolata, clar, quins perills físics creieu que pot haver-hi?
3: Un mòbil. No, que hi caigui alguna cosa dins, algú...
1: Clar, això... Tu estàs pensant ja en el final, tu estàs pensant en l'etapa final, que seria quan fan la tableta de xocolata.
0: Home, s'hauria de pensar, no?, en la matèria prima.
2: Sí.
0: Quins perills físics, per exemple, podria haver-hi, no?, a la fava.
1: Clar.
2: Sí, o sigui, en l'ingredient principal, per exemple, si quan l'has de collir potser ha agafat algun bacteri...
1: Correcte.
2: I,
1: bueno.
2: No sé, por ahí.
1: No, bueno, per exemple...
3: Perill microbiològic, no físic.
1: Sí,
2: no,
1: clar.
2: Però, clar, ell te diu, quin perill us imagineu trobar en una xocolata?
1: Ara parlàvem dels físics, concretament, i seria, per exemple, els fragments de closca, quan se torre i se trenque, o, per exemple, que hi hagi pedretes, trossos de branca... Clar, tot això, claus, tornillos,
2: clar,
1: de les màquines...
2: És que amb la xocolata, la veritat que mai, o almenys no hem conegut mai alguna notícia de...
3: Segur que n'hi ha hagut més un.
2: Sí,
3: segur.
2: Però acostuma a ser més a nivell d'ou, formatges... Tot
1: clar,
2: això.
1: Hi ha aliments que són més susceptibles a
2: exacte.
1: Tenir perills.
2: I clar, la xocolata és... no sé.
1: És molt estable, la xocolata, però jo sí que he sentit trossos de plàstic a dintre de xocolata. De fet, va haver-hi una alerta, una recollida, que demanaven que tornessin unes tabletes de xocolata perquè tenien trossos de plàstic a dintre.
2: O inclús, més a nivell informatiu, de que potser a l'etiqueta no s'havia reflectit alguns al·lèrgens.
1: Això
2: o coses
1: sí.
2: D'aquestes.
1: Aquest és típic perquè la xocolata, clar, normalment se'n base en fruits secs, que són al·lèrgens forts, porta soja, porta llet... Clar, totes aquestes coses són al·lèrgens que s'ha de tenir molt en compte l'etiqueta.
2: Clar, no només tabletes de xocolata, tot el que comporti xocolata, o sigui, també estem parlant de torrons, bombons...
3: Cremes...
2: I...
1: Clar, llavors això que estàvem comentant ja seria dintre dels perills químics, vale? Un al·lèrgen se considera un perill químic, hi ha gent que els analitza com a part, bueno, això és a gust personal ja, però es poden donar pues, la presència de pesticides del cacau, metalls pesants que hagi absorbit l'arbre pel terreny, bueno, hi ha moltes cosetes, o productes de neteja, per exemple.
3: Sí, estava pensant en això quan heu dit lo dels perills químics i, pues, per exemple, netejar la planta de producció, que hagi quedat alguna resta de producte, de neteja,
1: producte de neteja,
3: sigui del que sigui.
1: I després, per últim, com comentava la Laura, pues, els microbiològics i el fet de que hi ha la fermentació i l'assecat, i si no es fa la torrefacció correctament, pot arribar a tenir salmonella, que clar, això sí que no...
2: Espera. Salmonella a la xocolata?
1: Sí, sembla estrany, eh? A més, és un producte que té poca aigua, però bueno, pot arribar a sobreviure.
2: Clar, jo la salmonella sempre imagino els ous...
3: L'ou, el pollastre...
2: Sí, algo més làctic, potser inclús, no sé.
1: Bueno, salmonella pot estar a molts llocs, pot estar...
3: A les tortugues.
1: A les tortugues, sí, sí. Les tortugues
2: què?
1: Poden tenir salmonella, perquè penseu que neden amb aigües, amb restes fecals...
2: Ja,
1: i...
2: però com arriba la salmonella a través de la tortuga a l'ésser humà?
3: Tu la toques, tens una tortuga com a mascota, li neteges la gàbia o el que sigui, després te n'oblides per lo que sigui. De rentar-te les mans i menges alguna cosa...
2: Ui!
3: I cagada la hemos.
1: Literal, cagada, perquè te cagaràs a sobre. I clar, bueno, tots aquests processos passen un control molt rigorós, però us imagineu que podia haver-hi salmonella a la xocolata?
2: No, per a res.
3: No.
1: De fet, hi va haver-hi un cas bastant polèmic que mentre es deixaven secar les faves de cacau, les tenien a l'aire lliure, vale? Com imagineu-vos un terrat, i van escampar les faves i les van deixar secar a l'aire lliure. Què passa? Que passava un ocellet molt bonic per allí i es va escagassar sobre de les faves de cacau. Tot això després es va torrar, però no a temperatura suficient. Wow. Es va fer el cacau i va arribar al consumidor.
3: Clar, és el que

0: Deia abans que dic, o sigui, pensava que per la quantitat de sucre que pot portar, que era impossible que creixés res allí.
1: Clar, però una cosa és créixer i una altra cosa és presència, que ja estigui.
2: Clar, abans. La caca de pardal també fa no massa va això a nivell d'animals. Per exemple, quan alguna bala de palla està contaminada per una caca de pardal i el mengen els animals, ara no recordo quin tipus de malaltia,
0: La grip aviar?
2: Pot ser.
1: Pot ser.
2: Podria ser, perfectament.
0: Em vol sonar que sí, que, sí. Que hi va haver casos fa un parell d'anys.
2: Fa no res.
1: Bueno, és sí, que sí, ara recentment està venint molt moviment de grip aviar i ho escampen les aus silvestres.
2: Exacte, doncs pues això. Bueno, i després de tot això, seguim amb una de les nostres seccions preferides. Prepara't, Gerard, perquè ara toque...
3: La

0: cada episodi us proposem una pregunta amb diverses opcions de resposta. Aquesta temporada hem afegit una opció extra, A, B, C i D. Així, les possibilitats d'encertar, per pura sort, són una mica més baixes. La solució la revelem tant al final del podcast com a les nostres xarxes socials, on ens podeu seguir a Instagram, @alertaalimentaria amb dues As, i a Twitter, X, @aalimentariapod.
1: I la pregunta d'avui és... Si parlem d'un COA, C-O-A, a la indústria, de què estem parlant?
2: I les possibles respostes són... A, certificat obert arbitrari. B, control operacional alimentari. C, certificat d'anàlisis. O D, còdex alimentarius.
0: Això sona a pel·lícula...
1: Alimentarius romanus!
0: Pues jo diré la B, control d'operacions alimentari.
2: Vale. La COA, control operacional alimentari.
1: Sí, però també pot ser un certificat.
0: Sí, però la O pinte algo, si no, no hi seria.
1: Bueno, clar, és que un certificat obert, que, abierto, no sé...
0: Home,
1: a mi m'agrada lo del còdex alimentarios, eh? Molta gràcia. Vinga, va, te digo aquesta, perquè m'ha fet molta gràcia.
2: Claro, còdex alimentarios, de CO, de còdex,
1: claro.
2: I alimentarios.
1: Vinga, dale.
2: I aviam, Raquel, tu sense donar l'explicació, quina creus que seria?
3: Jo penso que vol dir certificat d'anàlisis.
1: Espera, llavors la O, què?
0: Bueno, a veure, tu... Ah, no, clar, sí,
1: Còdex, vull dir...
2: Bueno, si s'ha treballat prou temps a la indústria alimentària, és una abreviatura que segurament t'ha de sonar.
1: Clar, a veure, no me vinguis amb sigles angleses i ara m'has ficat les opcions en català.
0: Has triat l'opció en llatí, vull dir...
1: Bueno, pues por eso.
2: Bueno, i això, si heu treballat prou a la indústria, ja us sonarà. Veiem la resposta al final.
1: I ara, si ens heu estat escoltant la temporada fins ara, sabeu que toca la secció nova... que és...
4: L'entrevista a l'artista!
2: Aviam, Raquel, t'imaginaves així el procés de gravació d'un podcast?
3: M'agradaria dir que abans, no, d'aquesta gravació hi ha hagut una feina prèvia, no, de preparar les preguntes, d'un procés de recerca i de definició, no, del format d'aquest podcast, com després, no, de la gravació, també una feina al darrere, i m'agradaria, pues, donar-vos les gràcies per arribar a gent, no, que no coneix el món alimentari i que gràcies a vosaltres, pues, pot aprendre una miqueta cada setmana.
0: Moltes gràcies. Però t'imaginaves el cachondeo?
1: Eso, ai.
3: No, mai no. Havia gravat un podcast i la veritat és que és divertit i que es fa molt amè.
1: Una experiència?
3: Sí, una experiència.
2: Bueno, pues farem una sèrie de preguntes per conèixer-te una mica millor. Vale.
0: Et despullarem l'ànima.
1: Ara.
2: Despullarem l'ànima.
3: Estic preparada.
1: És que amb aquest capítol de la xocolata...
2: Exacte.
0: Entre aquest i l'espaici anterior...
2: Sí, déu-n'hi-do. Bueno, la primera pregunta la fem a tothom, val? I és, quin és el teu esmorzar? Què esmorzes tu pel matí?
3: Doncs com que ara vaig al gimnàs cada matí... Doncs...
1: Xocolata!
3: Prenc una miqueta de xocolata i també un plàtan.
2: Oh.
1: Opa!
3: Abans de fer esport i després em prenc un iogurt amb cibada.
2: Molt bé.
0: Wow. I no veus cafè?
3: Cafè en bec, però poquet. Prefereixo més el té.
2: Oh.
0: Bueno, tu compra.
1: Bueno, hi ha algo de Ina.
0: Algo que et desperti.
1: Ina.
3: Sí.
2: Exacte, Ina, la cantant. Llavors, què volies ser de petita, tu? Et veus tota la vida dedicant-te al món alimentari?
3: Quan era petita, doncs, no tenia cap professió en ment. Vaig estudiar aquesta carrera perquè vaig anar a les portes obertes d'agrònoms,
2: wow.
3: No? I em va interessar fer la carrera de CTA perquè era una carrera nova.
1: Oh,
3: jo
1: sí.
3: Vaig ser de les, no, de la segona generació que vaig sortir titulada, i quan tens 18 anys és complicat a vegades saber el que vols ser quan ets gran, i mira...
0: I quan ets gran també és complicat.
3: Sí, també és complicat.
1: Always.
2: Sí. Però bueno, vas encertar, no? Vull
3: dir... Sí, vaig encertar perquè la veritat el que faig m'agrada molt. I em veig tota la vida treballant com a tècnica ISO perquè ofereix moltes oportunitats d'aprenentatge i de creixement professional.
1: Wow.
3: i pot arribar a ser molt motivador degut a l'impacte, no, positiu, degut a l'eficiència i reputació que pot aportar a les organitzacions que compleixin, no, amb uns estàndards de qualitat.
2: Clar, perquè quan has de ficar normes, tothom te mire malament, però en el moment que aconsegueixes el certificat i gràcies a això hi ha més vendes, i d'esto llavors tothom... gràcies!
1: Aplausos, sí, aplausos! Com ni això?
2: No, sí, el problema és que moltes vegades no està reconegut.
0: Exacte. És com el que comentem molts cops, que és una feina, no es valore, no, està con, no és coneguda, però sense els tecnòlegs aliments estaríem tots morts.
2: Clar, bueno, més que sense els tecnòlegs, sense el departament de qualitat.
5: De seguretat i...
2: Però sí, sí, la veritat és que és una cosa que no se li dona el pes que té, però jo estic d'acord amb la Raquel, és molt reconfortant i és satisfactori quan aconsegueixes un repte d'aquestos.
3: Recertificar-te cada any, pues ja és el teu repte, no?
2: Literal.
3: Anual.
2: Literal.
5: Això està molt bé, però ja et dic, sobretot, són tipus de feina, tipus de departament, que quan hi ha un problema, llavors sí, corre, sí. Culpa i a por
0: però,
5: ellos.
0: Però el dia a dia però... és, hòstia, que pesats.
5: Sí.
2: Una mica així, depèn de l'empresa.
3: La nostra
2: també.
3: Feina és anar al darrere de la gent per a que faci, no?, i compleixi la normativa, que a vegades, no?, pot arribar a ser complicat, però bueno, al final...
0: Però bueno, vull dir, també hi ha normatives fàcils, tipus sí. Posar la còfia, que tampoc es la segueixen, llavors...
2: Correcte,
0: si
2: sí.
0: No, si no som capaços de seguir aquesta, com perseguir les complicades.
2: Bueno, se treballa. Llavors, canviant una mica de tema, quin és el teu plat preferit? Què t'agrada? Si haguessis d'anar a un lloc a triar...
3: El meu plat preferit, confesso, és la pizza, és molt versàtil i molt bo.
0: Dinàmica. Molt versàtil i molt dinàmica no em serveix. Quina pizza?
3: He de confessar que m'agrada la pizza amb pinya.
2: Bueno, és la segona persona que diu que sí, eh?
0: Sí, Laura.
2: Jo estic d'acord amb tu.
0: Està boníssima.
2: El món està per experimentar. S'ha de provar tots els sabors. Llavors, veiem que sí, que t'agrada experimentar i la pizza així, els sabors diferents, no? Si poguessis canviar alguna cosa, qualsevol cosa, aquesta és la pregunta filosòfica. Què canviaries?
3: Doncs, si pogués canviar alguna cosa, seria la capacitat de les organitzacions per adaptar-se més ràpidament als canvis i innovacions. Sovint costa una miqueta la implementació de nous estàndards i processos i a vegades no pot arribar a ser molt lent.
2: Tota la raó, perquè te diuen, ha canviat això, bueno, anem ho estudiem.
3: Quan ho anem diuen, estudiant, correcte.
2: Ho estudiem és en plan...
3: Ho anem mirant.
2: Exacte. Si te diguéssim quin animal series, quin és el teu esperit animal, amb quin t'identifiques?
3: Jo m'identifico amb el gat. Per què? Per diferents motius, perquè són independents i els gats també són animals molt curiosos que sempre estan explorant el seu entorn. També són molt afectuosos,
2: sí,
3: però
2: encara que diguin que no.
3: Sovint trien, no, amb qui ser carinyós. També són molt adaptables i poden trobar-se còmodes, no, amb diferents situacions. I també són molt bonics i elegants.
2: Això sí. Bueno, és una bona elecció. Hi ha hagut un parell de gats.
5: Sí.
2: També hi ha hagut un parell de gossos. Si parlem d'un plat odiat en contra del que t'agrada, algo que no t'agradi?
3: El plat que no m'agrada són tipus peus de porc per la textura que té.
2: Clar,
3: que tot el que sigui cartílag i així no m'agrada gens.
0: No
3: és per la textura gelatinosa que té, els cargols, fins i tot, no m'agrada.
0: Aquí m'has perdut. Anava a dir, no podria estar més d'acord amb tu perquè no puc amb la textura dels peus de porc, però els cargols.
3: Els cargols.
0: Bueno, que ets de Lleida.
3: No sé.
2: Tu vas dir que els cargols, si no estaven ben cuits, també te feien bastanta angúnia, eh?
0: Però el moquillo, no per la textura.
2: Bueno, és això, tot ve a ser la sensació en boca.
5: La Raquel, pel que diu, els cargols, ni cuits, ni...
3: No.
2: I arrebossats, l'hauràs de provar en tempura.
0: Llavors tampoc el morro, l'orella...
5: No. Els callos
3: tampoc.
0: Ah, no, els callos no.
2: El nostre anterior convidat també ens va dir que els callos fora. Ara amb una cosa que sí que t'agradi, defensa la teva fruita preferida.
3: Hi ha moltes fruites que m'agraden, però si tingués que escollir alguna seria la poma. Ja que sóc de Lleida, no? I la fruita representativa de Lleida és la poma.
2: Sí.
3: cada varietat de poma doncs té un sabor únic, no? Tenim fins la dolçor de la Fuji, per exemple, o l'acidesa de la Granny Smith. La forma que tenen les pomes també són fàcils, no?, de portar i són pràctiques.
2: Correcte, a més es pot menjar la pela, fins i tot.
3: Correcte, sí, no fa falta pelar-la. Bueno, que són fàcils de portar, no?, a la bossa, a la motxilla. Correcte. I fàcils de menjar.
2: A més, són difícils d'esclafar, que si portes, per exemple...
0: Sí, no s'estrujaran com els plàtanos al fons de la motxilla.
2: O un kiwi.
3: I també són molt versàtils, perquè ens ho podem menjar crues, cuinades, amb amanides, amb postres...
0: Totalment. Raquel, però quina poma?
2: Si haguessis de triar una varietat?
3: A mi m'agrada àcides.
2: Jo sóc com tu, llavors. Una Granny Smith, una Red Delicious, d'aquestes que són més crunchy, més...
6: Quants tipus de poma existeixen?
0: Oh, moltíssims.
6: Moltes.
2: Sí. Ho haurem de buscar.
0: Que era molt fan de la Fuji, però és que he descobert aquest any la Cosmic Crisp. I està, és dolceta, molt cruixent, molt no és tan aquosa, però és jugosilla.
3: Que també cada any, no, van sortint noves varietats per tema de resistència, no, a plagues,
2: el canvi climàtic.
3: A canvi climàtic, sí.
2: Tot aquest tema, sí.
3: Que aquí, per exemple, tenim l'IRTE, no, el centre d'investigació, que el que se dedica és a buscar i a trobar noves varietats.
6: Investigació i recerca en la tecnologia dels aliments.
3: Correcte.
2: Exacte. Molt bé. Llavors, el lloc on més raro, on has menjat mai?
3: Doncs l'any passat vaig estar de vacances a Egipte i Jordània.
6: Uau!
3: I estrany no va ser, el que va ser és increïble, perquè al final sopar, no?, al mig del desert.
2: Oh, bueno, és prou raro.
0: Sí,
2: és peculiar.
3: Bueno. Amb un plat típic d'allà que es diu mansaf.
6: Wow.
3: Doncs va ser...
2: Una experiència.
6: Què és això del manxaf? A veure, explica una mica.
2: Què portàveu? Quin gust tenia?
3: Bueno, és fet amb xai, arròs i una salsa de iogurt fermentat, però que es fa a la sorra, a dintre, a dintre de la sorra.
6: Ola, quina experiència!
0: Que guai, ho
6: vull provar.
2: Hem d'anar-hi. Vinga, va, una última pregunta i després la penúltima, diríem, i després l'última per acabar. Consideres que la gent té prous coneixements de seguretat alimentària?
3: Doncs crec que no.
2: Vale. La majoria de convidats estan d'acord.
6: Que en això fem aquest podcast.
3: Sí, correcte. Moltes persones no són conscients dels riscos, no?, que estan associats amb la manipulació i el consum d'aliments, ni de les pràctiques necessàries per minimitzar aquests riscos. Per exemple, moltes persones tenen coneixements bàsics sobre la seguretat alimentària, com ara, per exemple, la importància de rentar-se les mans abans de preparar aliments.
2: Correcte.
3: I mantenir els aliments refrigerats. Però, per exemple, desconeixen detalls més específics, com per exemple les temperatures adequades de cocció o la prevenció de la contaminació creuada.
6: Mort de Déu, senyor.
3: Per això m'agradaria comentar que la seguretat alimentària és una responsabilitat compartida entre productors, distribuïdors i consumidors, i que tothom té un paper a jugar per assegurar que els aliments que consumim siguin segurs.
2: Però és que tots,
6: no se'n salve ningú.
3: No,
2: fins
3: ningú.
2: I tot els transportistes.
3: Correcte.
2: Són responsables, també, sí. Vull dir...
3: Per això el que penso és que la informació i l'educació, que és el que vosaltres esteu fent, no, són claus per assegurar que tothom pugui gaudir d'aliments segurs i saludables.
2: Clar.
6: Ole, ole i ole, superexplicació, m'encanta. Sí.
2: Molt bé. Llavors, ara, seguint una mica aquesta línia de seguretat alimentària i així, anem a veure, explica'ns una anècdota del món alimentari o de la teva feina.
4: Anècdota, anècdota.
3: Anècdota, bueno, jo us ho considero més, no, com un desafiament, perquè al final ser dona i ser jove ja és un desafiament.
2: Ets la segona convidada que ens ho comenta,
3: sí,
6: cert.
2: I jo ho he vist també en primera persona, que és molt difícil obrir-se ja en el mercat laboral en general per a una dona, però en el món alimentari, que t'has de fer respectar.
3: Correcte.
2: És complicat. I no hauries de tenir-te que guanyar aquest respecte, que és la part lletja, diguem-ho, lo que no hauria de ser.
6: Exacte.
2: A veure, explica't.
3: Bueno, al final això, el que hem dit, no?, que al final ser dona i ser jove sobte, i sobretot si tens caràcter, pues sobte més. Que penseu que molts cops, no, en el món alimentari, doncs hi ha gent que ja porta molts anys, que ja és gran, no, i que vingui una noieta jove a dir-te lo que has de fer, doncs de primer cop, pues impacte, no, és complicat, sí. Però que al final lo que has de fer és guanyar-te a la gent, guanyar confiança i sobretot que et veguin que ets una ajuda, que tu vas allà a ajudar.
2: Clar, és que és la part que comento sempre, tu no vas a putejar, no, o sigui, jo no m'aixeco pel matí i dic ara aniré a sancionar una persona, perquè no és el meu pensament que m'aixeco al matí. Jo m'aixeco pel matí i dic avui he de fer una formació, a veure si me fan cas i la seguiran, perquè és necessari. Vull dir, al final estem treballant tots sota la mateixa empresa i anem per un objectiu comú, que és poder seguir treballant, bàsicament.
0: Pues jo crec... És el que dèiem abans, que hi ha molta gent que es pren el lloc dels responsables de qualitat com, hòstia, els pesats de qualitat, que no sé què, que no sé quantos, però bueno, els pesats de qualitat t'estan dient posa't la còfia per a que no et donin el finiquito.
2: Bàsicament. Bàsicament. Vull dir, al final és una col·laboració entre tots els treballadors. Tots tenim la nostra funció. Alguns fan més cas que altres, però bueno.
5: Hi ha de tot en aquesta vida.
2: Bueno, és això. Tot això és una feina. La veritat, és una feinada. L'única... putada, per dir-ho així.
5: Escolta, que jo trobo... tu, que et rentarem la boca amb sabó al final, eh?
2: Sisplau, amb sabó i lleixiu.
5: Sí, lleixiu, que és més efectiu.
2: Exacte. Alerta alimentària.
3: Desinfectarem.
0: Haurem de trucar al senyor Dani Canyadas que ens ajudi.
5: Exacte.
2: Si parlem pues, així de la indústria, la cosa que que me trobo jo molt és que has de justificar i no pots fallar mai, perquè a la mínima que falles ja veuen que o tens dubtes, diuen, ostres, aquesta persona no en sap.
3: Has de tenir sempre seguretat amb tu mateixa i tant de veure, pues...
2: Però que al final som humans, saps? També, vull dir, sí. Tenim dubtes, no ho sabem tot, per desgràcia i per sort, perquè si no...
3: Al final anem aprenent també a base d'equivocar-se i també a base de què van passant els anys.
2: Correcte.
3: No? Amb els anys també aprens.
2: Correcte.
7: Saps què menges realment? Ho descobriràs a la nova temporada de l'Art Alimentària. Segueix-nos a la xarxa social amb la col·laboració de Ràdio Rosselló.
2: Si parlem de xocolata, ràpidament ens venen al cap diversos postres i receptes de reposteria que a la Laura li agraden molt. Sí. Quin és el vostre postre preferit?
5: Maduixes amb xocolata i nata.
0: Clar, ha d'incloure xocolata?
2: No, el vostre postre.
0: Crema catalana.
2: Molt bé.
3: Jo pensava que havia d'incloure xocolata.
5: Home, és la gràcia.
2: Bueno, ens pots dir amb xocolata i sense
0: xocolata. Si ha d'incloure xocolata, el culant, però de xocolata blanca.
3: Jo també. Jo culant de xocolata, però negra.
2: Molt bé. I creieu que la xocolata sempre ha sigut un postre?
5: Si ho preguntes, és que no.
0: Sí, això està claríssim.
3: Si ho preguntes, és que no.
2: Tu, Raquel, què dius? A veure, creus que la xocolata ha sigut un postre sempre?
3: Jo crec que no.
0: Bueno, s'utilitza també en molts plats, sobretot en estofats i plats així que porten... No ho has provat mai?
5: Què dius?
0: Tu com facis un estofat de vedella o així, una pastilleta, un
2: quadradet.
0: Una onza, exacte, un quadradet de xocolata negra a dins. I li dona un toc boníssim.
5: Ui,
0: inclús no. Amb un mexicà vaig provar uns tacos que portaven una salsa de xocolata per sobre.
2: Sí, perquè...
5: Ara estic flipant en colors.
2: A la cultura mexicana s'utilitza molt per balancejar aquest gust amarg, afegir una mica el gust amarg als estofats.
5: Ah, pensava que era pel picant. No?
2: Bueno, li fiquen picant, li fiquen...
0: No, pel picant és el tequila.
2: És que el capítol del picant vam donar diverses solucions i una d'elles...
5: Escolta el capítol.
2: Bueno, la xocolata té els seus orígens a les cultures precolombines d'Amèrica Central i del Sud, com per exemple els maies, els asteques, i consumien el cacau d'una manera molt diferent a com ho fem avui en dia. En lloc de barrejar-lo amb sucre per fer-lo dolç, es preparava com una beguda molt amarga a base de pasta de cacau, aigua, alguna espècie, com podria ser la vainilla o el xili, i a vegades amb blat de moro, farina de blat de moro per espessir.
5: El xili és el picant?
2: Sí. Sí, sí.
5: Wow.
2: O sigui, imagineu-vos més una xocolata amarga, amb molt aromàtica i una mica picant, espessa.
0: Vale, llavors és rotllo una... com el... la xocolata és feta per als xurros, però sense sucre.
2: Sí, seria...
0: Bueno, pot estar bo, eh? Uns xurros amb xocolata picanteta.
2: Bueno, pensa, sense sucre i sense llet, perquè es feia a base amb aigua. Val? Era menys espessa, o sigui, imagineu-vos bueno, si més com una sopa de cacau.
0: Si després hi fica ben espessants.
2: Sí, la textura l'aconseguim per allí, ficant-li el blat de moro.
5: Gràcies, inventors de que van a fer així sucre. Perquè la xocolata picant existeix?
2: Sí.
5: Sí, no?
2: Sí.
5: És que, clar,
2: bueno. El suai sí, Laura?
5: Ah, és veritat! veritat! Ui!
2: Les dragers de xocolata.
0: Les pastilletes de xocolata que vas provar picants.
5: Sí, amb aquell d'allò de xarxes, sí.
0: Si voleu
5: sí,
0: que diguem aquell... la marca, pagueu-nos.
2: Bueno, podeu trobar les nostres xarxes que la Laura i la Marianela van provar les dragers de xocolata Swicy.
5: Veritat!
2: Per més definicions ho veieu allí.
5: Ahí, ahí.
2: Llavors, la xocolata s'ha pres de moltes maneres, però principalment, Raquel, a veure...
5: La xocolata es consumia principalment com una beguda calenta i no va ser fins al segle XIX que es va començar a produir la xocolata sòlida.
0: Wow. O sigui, no fa tant, realment.
5: No, gràcies als avenços tecnològics.
0: Però això, fa 200 anyets.
5: Com la premsa hidràulica.
6: Quasi nada.
2: Claro, els avenços aquests que comenta la Raquel pues van ajudar a millorar la producció de xocolata sòlida. I bueno, tornant una mica a l'origen del postre, és una qüestió que es pot veure des de diverses perspectives, però en general els postres com a concepte tenen les arrels a les antigues civilitzacions, on es diferenciaven els plats principals de les opcions més dolces que es consumien després.
0: Mai tindrem a la Laura tan atenta com parlant de postres.
5: Exacte, exacte. Però això és una qüestió també bastant interessant. Com es va decidir primer el salat i després el dolç? Les coses sí. Al revés, saps? Vull dir...
2: Bueno, pues perquè, per exemple, a l'antiga Roma els postres eren sovint plats dolços elaborats amb fruita, mel, nous, que ja ajudaven a baixar una mica el ritme frenètic dels àpats grossos. I la mel era un dels ingredients principals per endolcir els aliments, ja que el sucre, com tal i com el coneixem, no existia. Llavors, durant l'edat mitjana, els postres s'elaboraven també amb mel, fruits secs i afegien més espècies. Amb l'arribada de les rutes comercials i la introducció de nous ingredients que venien de, pues, d'Amèrica, el sucre, la xocolata i altres espècies orientals, pues els postres es van començar a diversificar i ja eren més elaborats. Bueno, totes aquestes coses...
5: Tot el que coneixem avui en dia.
0: Sí, bàsicament.
2: També va ser durant aquesta època, aquest període, que se comença la pràctica de servir el dolç per acabar, al final dels banquets.
5: Però per això, perquè van veure que els ajudava a baixar?
2: Bueno, era una manera dolça per acabar el tapat, més que
5: vale,
2: res.
5: Vale.
2: I a veure, durant el Renaixement es va popularitzar la pràctica de menjar aliments dolços com a conclusió, o sigui, ja era el tancament, perquè tot i que durant l'edat mitjana ja es feia, i l'edat romana també, moltes vegades després hi havia el formatge, o sigui, l'àpat no acabava, era la festa que s'allargava eternament. Això feina. la gent que tenia diners, evidentment.
5: La pela!
2: Exacte. I a Europa el sucre va començar a ser més accessible gràcies a l'expansió de canya de sucre i la colonització. Això pues, va facilitar la creació dels pastissos, les cremes, els gelats... Finalment, a l'era moderna, vale, i fins a l'actualitat, els postres van evolucionar segons la cultura i la regió i s'adapten als gustos locals, a diferents tècniques de cuina. Per exemple, a Xina, si te diuen que el postre no està gaire dolç, t'estan donant un halago. O sigui, t'estan dient que és molt bo.
5: Ah, sí?
2: Vale, ells no li afegeixen gaire sucre i diuen, no, el postre no està gaire dolç. És com que t'estan dient, està molt bo. Llavors, bueno, a l'actualitat els postres són una part integral dels àpats. No ens imaginem un menú sense un postre moltes vegades.
5: No.
2: I, bueno, hi ha elaboracions molt senzilles, elaboracions molt sofisticades.
5: Passa.
2: Tot el que vulgueu.
5: A la propera secció, els oients ens poden enviar consultes a través d'Instagram @alertaalimentaria amb dues as i també a X amb el nom de @alimentariapod. I li donem resposta aquí...
8: Al consultori!
0: Consulta 1. Per què el menjar té un gust diferent fred i calent?
2: El menjar té un gust diferent fred i calent perquè la temperatura afecta la percepció de les característiques organolèptiques, l'alliberament d'aromes, la textura i la percepció del sabor per part de les papil·les gustatives es veu afectada amb la temperatura. Els aliments calents desprenen més aromes, intensificant el gust, mentre que els greixos es fonen i milloren la textura. Per contra, els aliments freds alliberen menys aromes, el sucre i la sal es perceben menys intensament i la textura pot arribar a semblar menys agradable. A més, les nostres expectatives psicològiques també influeixen a com valorem el sabor segons la temperatura del plat. Tot depèn també de l'aliment, perquè no menjaríem mai típicament un gelat o una amanida verda calents. És a dir, esperem que siguin frescos.
5: Consulta 2. Per què l'ou canvia d'estat al ser cuinat?
2: Bueno, aquesta pregunta l'hem contestat ja a les xarxes, així que podreu trobar un post molt bonic on expliquem molt bé i aneu allí, a les xarxes.
5: Wow.
0: I podeu donar like ja que el busqueu.
5: Exacte. Val, i mira, tenim una consulta extra. A veure, consulta 3. Per què els plàtans tenen forma corba i no són rectes?
2: Aquesta pregunta... quan me van enviar aquesta pregunta jo em vaig quedar amb una cara de pòquer en plan... Anem a investigar-ho.
3: És molt important saber-ho, perquè...
9: Ara essencial. No podré dormir sense saber per què els plàtans no són rectes.
2: Però també, vull dir, és veritat, vull dir, penseu en una fruita i normalment creix un carabassó...
3: Cap a baix.
2: Cap a baix.
9: Sí. Perquè no estan erectes.
2: Serà. Vale, els plàtans tenen forma corba a causa d'un fenomen que se coneix, a més té nom, geotropisme negatiu.
3: Home, sí, negatiu ho és, eh?
2: Aquest fenomen descriu el creixement contrari a la força de la gravetat. Quan un plàtan es desenvolupa, inicialment creix cap a baix per la seva posició natural, penjant. Tanmateix, a mesura que madura, comença a corbar-se cap amunt buscant la llum del sol. Vale? Un comportament característic de moltes plantes que necessiten la llum per fer la fotosíntesi. Llavors, aquest procés garanteix que el plàtan creixi de manera òptima, pues, amb les condicions necessàries, i li doni la forma icònica que té el plàtan.
3: Wow.
9: Vale, però vull dir, ara imagineu-vos el plataner,
2: sí.
9: El porrón de plàtanos que hi ha en una de les,
2: bueno,
9: sí,
2: les agrupacions
9: els plàtans que veuen el sol, entenc que pugen cap a dalt, però els que estan davall...
3: No, bueno, per això el busquen,
2: ho noten.
3: Però ho intuïeixen.
2: Exacte.
3: El busquen i per això tenen aquestes formes.
2: Tu pensa
3: que... Voy a subir la cola, a ver dónde está, por aquí, por allá.
2: A subir la cola, Laura.
9: Bueno, no ho sé vosaltres, nois, però jo no he esmorzat i tinc unes ganes de provar aquesta xocolata.
3: Jo també.
2: Laura, vine cap aquí, vinga, va, que
3: em
2: farem...
3: Em fa rau-rau la platja.
9: Corre, que et colaràs cap a aquest costat de la ràdio.
3: Jo sempre estic oberta a provar xocolata.
2: Vinga, va, anem a provar-la. Però bueno, què us sembla si mentre preparem tot això i que ho podreu veure a les xarxes, què us sembla si resolem la pregunta?
3: Vinga, va, a veure. Recordem la pregunta. La pregunta és, si parlem d'un COA... COA,
10: Ràdio
3: a l'indústria, de què estem parlant?
2: I les opcions són certificat obert arbitrari, control operacional alimentari, certificat d'anàlisis o còdex alimentarius.
3: I la resposta és...
2: La C, certificat d'anàlisis.
3: No.
9: I la O?
3: Exacte.
9: On no, està?
3: I l'alimentarius, on està?
9: Po.
2: Llavors, anem a veure l'explicació. Un COA, certificat d'anàlisis, que en anglès és Certificate of Analysis...
3: Me cago en la mar! Ja sabia jo que... Bah!
2: És un document emès per el fabricant o pel laboratori que realitza el control de qualitat que certifica que un producte alimentari compleix amb les especificacions de qualitat i seguretat alimentària establertes. És a dir, tu demanes que tingui menys que tal i t'envien el certificat i veus si compleix o no. Aquest certificat inclouen resultats, doncs, per exemple, nutrients, contaminants, característiques físiques com pot ser el pH, humitat, color i altres paràmetres organolèptics com els de la xocolata que menjarem ara.
3: Mm.
2: Vale? Un COA és essencial al final per garantir la seguretat alimentària perquè te diu si els productes compleixen o no i dona pues, transparència a la cadena alimentària.
9: Bueno, i canviant de tema, però tampoc gaire, perquè seguirem amb les preguntes. Quina és la pregunta d'avui per les xarxes?
3: M'agrada aquesta. Què preferiu, el menjar calent o fred?
2: Bueno, ja arribem a la final. Moltes gràcies, Raquel, per assistir a aquest caos de podcast.
3: Gràcies a vosaltres.
2: T'ho has passat bé?
3: Alerta
8: alimentària!
11: Però que maca, que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Cercle d'Economia mostra preocupació per la possibilitat d'un avançament electoral a Espanya arran de les investigacions a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Ens ho explica en Climent Sabater.
2: El lobby econòmic i empresarial català ha evitat pronunciar-se sobre si és necessari un canvi polític a Espanya, però la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha reconegut que estan preocupats pel context polític, ja que genera desconfiança en els ciutadans i pot afectar el paper de l'Estat espanyol a Europa.
3: La situació de context dona una certa preocupació, no?, el que hi hagi aquest ronron. Això fa perdre potser la confiança de la ciutadania en general, o qüestiona, no?, més que potser qüestiona la situació i què és el que està passant.
2: Declaracions de la presidenta del Cercle a pocs dies de l'inici de la reunió anual de l'entitat, que la setmana vinent aplegarà a Barcelona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, a més dels presidents de la Generalitat, el d'Euskadi i el de Galícia, i líders econòmics i empresarials.
4: Ràdio Vila-sacra, Empordà. 107 FM.
5: A poc i bona lletra.
6: Sensacions musicals.
7: A l'Alt Empordà.

0: 100% Empordà.
1: I parlant d'emocions,
2: 65.
3: Vinga, va, comencem!
4: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Guillem Revisa. Guillem, benvingut, com estàs?
7: Hola, Sergi, què tal? Molt bé, i tu? Doncs
6: pues també, amb moltes ganes avui de programa. Què farem avui?
7: Doncs mira, avui tenim entrevista amb Jordi Recoder, cercador espiritual. Tenim la teva secció, secció AGB, avui sobre la dependència del patiment. Ja ens explicaràs de què va això. I tenim la secció final, una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch, que avui ens parlarà sobre l'estrès.
6: Exacte, doncs som-hi. Tenim a l'estudi el Jordi Recoder. El Jordi viu a Tardell, a la comarca d'Osona, i des de ben jove ha sentit una inquietud profunda per entendre els grans misteris que envolten la humanitat i per trobar resposta a les preguntes essencials sobre l'existència. Amb la sensació de no encaixar en allò que la societat li oferia, va iniciar un camí de recerca personal que el va portar a explorar diverses teràpies de creixement interior, com la teràpia gestal, la psicologia transpersonal o la PNL, entre d'altres. Cap als 23 anys va començar a practicar la meditació, fet que va marcar l'inici d'una cerca espiritual més profunda. Primer es va acostar al budisme, però més endavant va connectar intensament amb les ensenyances de Ramana Maharshi i de Papaji, i amb l'Advaita Vedanta, una via espiritual en la qual el Jordi es reconeix profundament i que ha seguit fins avui. El nostre convidat no es reconeix en cap religió ni filosofia concreta. Més enllà de les etiquetes, creu fermament en la bondat i l'honestedat com a valors essencials que donen sentit i fonament a tota forma de vida. Jordi, benvingut.
8: Hola, benvingut. Gràcies per convidar-me al teu programa.
6: Un plaer enorme tenir-te aquí, Jordi. Jordi, com va començar aquesta inquietud per entendre els grans misteris de l'existència? Recordes algun moment clau o experiència que t'hi portés?
8: Sí, jo diria que no és que hi hagués un moment puntual i clau, sinó que va ser la successió d'una insatisfacció molt profunda dins meu, en la que jo sentia que no encaixava en aquesta societat, en el que m'envoltava, i que crec que ja va començar de molt de petit, quan anava a col·legi, que no em sentia massa proper a la gent que m'envoltava en quant a les seves inquietuds, el que desitjaven, el que volien. I llavors jo tenia la sensació de que havia vingut aquí, en aquest món, una mica de casualitat, com que algú s'havia equivocat, que havia agafat un bitllet de tren equivocat. Bàsicament va començar així. Llavors jo sempre a dins meu, jo sempre recordo que en aquell moment desitjava estar amb persones més grans que jo, perquè jo tenia la fantasia de que si estava amb persones més grans, aquestes m'entendrien o tindrien com a mínim unes inquietuds semblants a les meves. Llavors em vaig donar compte quan van passar els anys que exactament no era així, que jo que en realitat estava buscant era alguna altra cosa. Però sí, va ser així, no? Perquè aquests van ser els inicis d'una profunda insatisfacció.
6: Aquesta insatisfacció de la que parles, de fet, és bastant comú en moltes persones que es consideren buscadores de l'essencial. Sí. Aquest desencaix que vas viure, el vas patir?
8: Sí, de fet encara l'estic patint. Fins a dia avui encara no m'ha abandonat, no? Perquè encara aquesta insatisfacció de sentir com que em falta alguna cosa encara perdura la meva vida. I és curiós perquè he observat que, no sé si m'estic avançant, però he observat que en la majoria de persones aquesta insatisfacció també hi és permanentment. Ens passem la vida buscant alguna cosa que creiem que ens falta, no? I cadascú ho busca de la seva manera, no? Des d'aquelles persones que tendeixen a acumular béns materials, riqueses i béns, creient que d'aquesta manera aquesta insatisfacció que tenen o aquest buit que senten, doncs finalment serà omplert, fins a aquelles persones que tendeixen a acumular a tot tipus de sensacions, vivint experiències al límit, fins, aquells altres que potser tenen un tarannà més, més religiós, místic, espiritual, i que a través d'aquest tipus de pràctiques també busquen omplir aquest buit, no? En realitat, tots estem a la mateixa caixa, per dir-ho així, i tots estem buscant el mateix. Cadascú fent allò que creu que li donarà aquesta satisfacció, que no s'acaba trobant mai.
6: Això que t'anava a preguntar ara, aquesta insatisfacció des del moment en què neix a la teva vida, diries que en tot el teu camí recorregut s'ha esvaït almenys una mica?
8: Jo crec que hi ha hagut, per una banda, hi ha hagut una comprensió de per què em sento així, perquè aquesta insatisfacció apareix en mi, i per una altra banda, sí, crec que amb el pas del temps, d'alguna manera, si més no, la intensitat ha anat baixant com a conseqüència d'aquesta comprensió, no? Uh-huh. En un primer moment, el més probable és que aquesta sensació de que em faltava alguna cosa l'atribuïa a aspectes psicològics de la meva personalitat, de la meva manera de ser, mancances, creences limitants, etc., molt vinculat en el món psicològic, i amb el pas del temps he comprès que això va una mica més enllà, que no només és una qüestió psicològica. Jo puc estar interiorment molt equilibrat, entre cometes, i en canvi sentir aquesta sensació de que em falta alguna cosa, aquesta sensació de mancança hi és igualment. Per què? Perquè neix d'aquest sentit de separació. Quan naixem, el moment que naixem, potser no els primers dies de vida, però ja molt aviat en tots els individus apareix una sensació de separació, de sentir-se separat del tot. A la mesura en què es va formant aquesta identitat, les persones del meu voltant m'assenyalen, m'anomenen d'una determinada manera, per tant ja m'estan individualitzant, i per tant la sensació de sentir-me separat d'aquesta unitat es va construint.
6: El camí interior és una tornada cap a aquesta unitat perduda?
8: Sí, es pot dir així, no? Almenys jo, tal com ho veig, sí. És reconèixer qui ets. I ets allò que mai has deixat d'estar. Tot i que aparentment hi pot haver un com una pèrdua de memòria que pot portar-te a pensar que ets incomplet, o que et falta alguna cosa, o que et sobra alguna cosa. Però quan aprofundeixes una mica més, et dones compte que ja de per si ets allò que estàs buscant. Que aquella pau que estàs buscant no l'has deixat de tenir mai a dins teu.
6: Jordi, tu has explorat diverses teràpies, camins de creixement. Quina és la proposta que t'ha impactat més i per què?
8: A veure, jo crec que totes les etapes de la meva vida han tingut una finalitat i les trobo... tenen la seva benvinguda en el seu moment, però jo crec que allò que jo crec que m'ha aportat a aprofundir més i entendre aquest misteri, entre cometes, que és la vida, ha estat la meditació, sens dubte. I bàsicament, més que la meditació, la introspecció i la indagació, aquest observar, investigar qui sóc jo, fer-me les preguntes essencials.
6: Alguna persona que ens està escoltant ara i que no ha meditat mai, com li descriuries la meditació? Què és per tu la meditació?
8: La meditació és deixar d'estar tan identificat amb la ment, deixar de ser tan fidel als pensaments i posar-te, ser capaç d'obrir-te a un espai que va més enllà de la pròpia ment. I quan tu t'obres i ets capaç de transcendir els pensaments i tot el seu contingut i l'activitat que hi té lloc, d'alguna manera et poses en un espai on pots reconèixer la teva veritable essència, allò que mai has perdut, allò que sempre has sigut.
6: Una època de la teva vida vas entrar en contacte amb el budisme.
8: Sí.
6: Quina és la teva experiència en el budisme?
8: Clar, en el moment en què jo vaig entrar en el budisme, em va ser molt útil, perquè d'alguna manera em va ajudar. Hi havia peces del puzzle de la meva vida que no encaixaven. I d'alguna manera trobar el budisme em va ajudar per dir, esclar, ara entenc perquè apareix en mi aquesta insatisfacció, perquè no estic content, perquè moltes coses que veig en aquesta societat no m'agraden. Em va ajudar una mica a encaixar les peces i en el seu moment va ser molt útil, però a hores d'ara diria que ja va tenir la seva utilitat i que ara no necessito almenys aquesta línia de treball, no?
6: Uh-huh. I com passes del budisme a l'Advaita? Com va ser aquest pas?
8: Aquest pas va ser perquè quan jo estava posat en el budisme, jo feia moltes hores de meditació cada dia, de dilluns a diumenge. I realment en aquesta època vaig viure moltes, entre cometes, experiències espirituals que em van ser molt útils i que em van donar molta comprensió de moltes coses, de molts aspectes en l'àmbit espiritual. Però em vaig donar compte, vaig arribar a una reflexió que consistia en dir, jo estic tot fent tot aquest esforç i tot aquest esforç a qui va dirigit, perquè en realitat encara estic alimentant la idea d'un ego, d'algú que necessita ser sanat, d'algú que és imperfecte. I llavors em vaig donar compte que el que estava fent era, una i altra vegada, en tant d'esforç, en tanta pràctica, en tants mantres, era alimentar cada vegada més i més aquesta sensació de que hi ha algú, de que hi ha un jo psicològic. I llavors vaig decidir que ja n'hi havia prou, que això ho havia de deixar. Quan vaig prendre aquesta decisió realment estava espantat, perquè vaig dir, clar, va ser una decisió presa per mi mateix, jo no la vaig llegir enlloc, no la vaig veure enlloc, i llavors vaig dir, ostres, aquest és un pas molt important a la teva vida, perquè estàs deixant tota una pràctica. No vols dir, no serà això una trampa de la pròpia ment que t'està enganyant perquè deixis de practicar? I clar, vaig tenir una mica de dubtes, però realment en molt poques setmanes vaig decidir que deixava tanta pràctica i que vaig començar a comprendre que no calia tant d'esforç, que allò que jo ja sóc no s'ha d'aconseguir. Si jo vull, sempre poso el mateix exemple, no? Si jo vull augmentar la meva massa muscular, he de dedicar un temps a anar al gimnàs, i és probable que al cap d'un temps, i a través d'una bona alimentació i de molt exercici, aquesta massa muscular augmenti. Però en canvi, per donar-me compte d'allò que jo ja sóc, no necessito de cap esforç, no necessito de cap de fer res. Jo ja sóc allò que vull. Això em va fer que d'alguna manera el meu ritme baixés, es tranquil·litzés, pogués abandonar-me, pogués confiar.

0: pràctiques, però per mi la vida consisteix en viure-la, en sentir-la, independentment del que hagi de sentir, independentment de si el que apareix és tristesa o és alegria, no importa. Jo entenc que la tristesa o l'alegria pot tenir una connotació positiva o negativa en funció de la descripció que jo faci d'allò que estic sentint. Si jo em mantinc en un estat de neutralitat, aquella tristesa també té dret a ser sentida i és molt bonica, pot ser molt bonica. Jo entenc que la persona que està passant un mal moment a la seva vida i que s'ho està passant molt malament, això que acabo de dir potser és una heretgia, no? Potser sona molt malament, però s'ha d'entendre bé, eh? Vull dir que la vida senzillament no s'ha de pensar, la vida està aquí per ser viscuda. Per tant, jo intento, en la mesura que m'és possible, no pensar la vida, sinó viure-la. Des de la perspectiva, des del punt de vista que sigui.
1: Antonio Blay deia, no sé si ho coneixes, Antonio
0: sí,
1: Blay, deia
0: sí.
1: Una frase molt bonica, deia, fa falta fer molt de treball interior per adonar-te que no feia falta fer cap treball interior.
0: Ah, estic totalment d'acord, sí.
1: Perquè parles d'una neutralitat que va molt més enllà del tot jo.
0: Sí.
1: Però tu has hagut de fer molt treball per arribar a adonar-te d'això.
0: Tampoc no tant, eh? Però sí, em vaig haver de fer. Però tampoc exageradament, eh? És molt curt aquesta etapa entre que vaig començar aquesta búsqueda de que tu comentaves en la presentació d'introduir-me en la psicologia gestal i coses d'aquestes, i l'època del budisme, entre una cosa i l'altra van passar molt pocs anys.
1: I tu diries que sense aquesta etapa prèvia del budisme, de la meditació intensiva, tot el que tu havies practicat, haguessis arribat al mateix punt que estàs ara?
0: Jo crec que jo ho vaig a dir d'una manera positiva, que s'entengui bé, estem condemnats al nostre destí. Per tant, allò que està destinat a succeir, m'hi posi com m'hi posi, al final acaba succeint. Per tant, el que neix amb aquest gen, amb aquesta ADN de buscador, tard o d'hora, la vida el porta al mateix lloc, d'una manera o d'una altra. Però al final acabes trobant el punt on has d'estar, no?
1: Estaries d'acord amb aquesta frase que et diré ara? No ets tu qui busques la dimensió espiritual, és la dimensió espiritual que et busquen a tu?
0: Sí, clar. I tant, com si... El buscador, en realitat, que és el jo psicològic, en realitat no vol desaparèixer. El jo té una por increïble a dissoldre's. I, per tant, busca mil excuses per continuar perpetuant aquesta búsqueda. El jo psicològic el que vol és que aquesta búsqueda no s'acabi mai. I, per tant, sempre ens incita a practicar més i més, i fer més teràpies, i fer més coses, perquè és una manera de que així nosaltres estem entretinguts. Així aquest jo psicològic, la ment, participa d'aquesta fantasia de creure que hi haurà un moment en què apareixerà la il·luminació i ella estarà allà. I això és impossible. Mentre hi hagi aquest jo psicològic, aquest despertar no és possible. Per tant, no sé què m'acabaves, no sé quina era la pregunta, però...
1: No, però la resposta perfectament. A més, és que estic molt, molt d'acord amb tot el que expliques.
0: Ja.
1: I no vull acabar l'entrevista, veig que el temps el tenim una mica d'ajustet, però no
0: sí.
1: Vull acabar sense preguntar-te quin paper juguen per tu els valors com la bondat i l'honestedat dins d'aquest camí espiritual?
0: Jo crec que són essencials, en el sentit de que, a veure, la vida no demana que nosaltres siguem d'una determinada manera. La vida, tal com es manifesta cada moment, entenc que sempre està bé. Per tant, no hi ha una exigència. No estem en aquesta vida per complir les expectatives de la vida. Perquè la vida per si sola, tal com es manifesta i tal com s'expressa cada moment, per si mateixa ja està plena. Per tant, no demana res de nosaltres. Però sí que és important que si un vol millorar i vol aprofundir en aquesta búsqueda, és importantíssim que sigui honest amb si mateix. Perquè si aquesta honestedat no hi és, difícilment un podrà trobar les respostes adequades. Aquesta honestedat hi ha de ser. I no sé si em parlaves també de la generositat.
1: Sí.
0: Clar, evidentment... ser

0: ser generosos amb els altres, però principalment amb un mateix, evidentment, perquè tot primer passa per un mateix. Jo no puc ser generós amb l'altre si no ho sóc amb mi mateix. Jo no puc ser amable amb els altres si no començo sent amable per mi mateix. Crec que la generositat també, i més en aquesta societat, en aquest moment en el que estem, també és importantíssim, no? Aquests valors...
1: No me'n sé estar de fer-te una última pregunta que fa molta il·lusió, perquè amb tu, Jordi, ens hem conegut al món dels escacs,
0: sí,
1: jugant
0: sí,
1: escacs. I m'agradaria molt saber com vius tu quan jugues escacs. És a dir, què passa al teu món interior en un món on que és molt competitiu i on la gent vol guanyar la partida i moltes vegades detecto patiment pel fet de no guanyar la partida. Sí. Com vius tu quan jugues una partida d'escacs?
0: Clar, jo, per una banda, per mi els escacs és una activitat que m'apassiona i per tant la visc com un joc més, no? I d'alguna manera, quan jo jugo escacs, estic aprenent a jugar, de la mateixa manera que quan visc estic aprenent també a viure. I per tant, l'activitat dels escacs es converteix en una activitat més que forma part d'aquesta vida. I també m'agrada molt observar, no amb excessiva rigorositat, sinó més que tot com una certa curiositat, veure quina és la meva reacció, com actuo jo, quin és el meu tipus de joc que tinc, si és un reflexe del meu caràcter o no, si en la meva vida jo sóc una persona impulsiva, és probable que en els escacs també ho sigui, o no, però tot el contrari, si jo sóc una persona més aviat conservadora, potser quan jugo escacs també ho seré. M'agrada molt observar això pel simple fet d'observar-ho, no per arribar a cap conclusió ni per fer-ne cap tesis doctoral, sinó senzillament perquè aquest mateix joc de l'observació em resulta molt emocionant. Per tant, per una banda, hi ha el que seria simplement l'activitat com un passatemps, i per una altra banda també, en determinats moments, no sempre, hi ha aquesta observació que em resulta entretinguda. Per mi els escacs són això, no? És que seria com una doble activitat, en certa manera.
1: Jordi, un plaer enorme escoltar-te.
0: No, gràcies a vosaltres, gràcies a tu, al teu programa, per convidar-me.
1: A tu per estar aquí, avui amb nosaltres.
0: Molt agraït. Gràcies.
1: Fa 14-15 anys vaig anar a esquiar per primer cop a la meva vida. Uns amics, uns bons amics, em van animar, vinga, va, vine amb nosaltres a esquiar, que t'ho passaràs bé. I els vaig preguntar, bueno, però me n'ensenyareu vosaltres d'esquiar, eh? I em van dir, sí, no pateixis. Els vaig creure. Primer gran error. Vam arribar allà, després de llogar unes botes que en principi semblava que m'anaven bé, però a mesura que passava l'estona d'esquiar, em anaven fent cada vegada més mal, més mal i més mal, i els meus bons amics, després de fer-me unes breus indicacions de com s'esquia, lo típic de la cunya, no sé què, m'han dit, ara fas una mica de proves per aquí, abans de pujar amb alguna pista, i llavors tu ja puges. Clar, no va anar bé, no va anar bé. Entre que jo tampoc no sóc gaire destre amb aquestes coses del moviment, em vaig fumar unes nates espectaculars, i després d'un parell d'hores de provar-ho per allà al principi, no eren ni pistes, d'anar-me fumant nates, em vaig dir, ja en tinc prou. I llavors me'n vaig anar a un bar que hi havia allà al costat, feia un dia meravellós, feia un sol fantàstic, i va arribar un moment, jo diria, gairebé orgàsmic, que va ser el moment en el qual em vaig treure les botes. Va ser un moment espectacular. Vaig estirar les cames amb una cadira que hi havia. Devia fer una cara de beneit bestial, perquè era algo extraordinari. Jo sempre dic que si mai torno a anar a esquiar, serà només per treure'm les botes, no per res més. L'alleujament del dolor es pot viure com un gran plaer moltes vegades. Som especialistes a acostumar-nos a un malestar, fins al punt que quan desapareix ens sembla un goig immens. Ens hem oblidat què és viure sense un dolor de base, i això dona que pensar. És impactant descobrir com ens aferrem al patiment. Ningú et dirà que li agrada patir, i després correrà per arribar a casa seva a veure el culebrot sud-americà de la tarda i patirà moltíssim perquè el Dylan José ha posat les banyes a la Salomé Isabella i aquesta s'ha enfonsat en una gran depressió. La veritat és que ens aferrem al patiment perquè hi hem construït la identitat. Ens hem acostumat a patir, a lluitar, a forçar, com si això ens definís. Les botes em feien mal, però fins que no me les vaig treure no vaig veure fins a quin punt m'hi havia adaptat. El mateix passa amb molts patiments externs i interns. Ens hi hem fet la casa. I arriba a la secció d'una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch. L'Emília, benvinguda. Emília, com estàs?
2: Bé, contenta de trobar-vos.
1: L'Emília és presidenta de la cooperativa Més 65 de Taradell, una cooperativa que no paren de fer coses, moltíssimes coses en l'àmbit cooperatiu, enfocat en aquesta franja d'edat. I, com diu la mateixa Emília, una cooperativa en la qual les persones no només aporten el que necessiten, sinó que a més a més també poden aportar, oi que sí?
2: Sí, i tant, i per tot d'Osona ja, i fins i tot fora d'Osona ara ja.
1: Cap on estem expandint la cooperativa ara?
2: Cap a Caldes de Montbui, Vigues i Riells, aquells pobles d'allà al voltant, tot aquells, Sant Feliu de Codines, Gallifa, aquells pobles d'allà.
1: Déu-n'hi-do la feinada que esteu fent. Emília, avui de què ens vols parlar avui?
2: Jo voldria parlar de la importància de controlar l'estrès.
1: L'estrès, d'acord.
2: Perquè evitar-lo no es pot evitar en algunes ocasions. Però, o sigui, controlar l'estrès perquè l'acció porta l'emoció. I si l'acció porta l'emoció, hem de fer alguna cosa perquè aquesta emoció no aparegui o marxi.
1: Però tu estàs dient que en l'estrès hi ha un component emocional.
2: Sí, totalment. Totalment. Perquè, aviam, el cervell llegeix totes les nostres postures. Per tant, hauríem de començar a posar atenció a la nostra postura corporal. Quan una persona està preocupada per alguna cosa, automàticament posa el cos en una situació d'espatlles caigudes, la mirada baixa, la cara tensa, el coll tombat. Totes aquestes postures fan que el cervell llegeixi com aquesta persona està vençuda. Quan això passa, comença a alliberar sang, alliberar a la sang el cortisol. El cortisol és un hormona imprescindible per la vida. Si segueix els ritmes circadians, que vol dir al voltant del dia, perquè no deixem de ser animals i tenim unes hores de sol importants o diurnes importants per nosaltres, si segueix aquests ritmes tot va bé, però si segueix una pauta anormal ataca tots els òrgans del cos i llavors el cos adopta aquesta postura de vençut i no ens ajuda. Cal sentir-se, primer de tot, pensar jo sóc alta, com si ens estiressin amb una corda pel cap. Cal ser esvelt, sentir-se segur i llavors posar l'atenció en el que pensem. Sempre, la ment sempre passa, ens passa la pel·lícula de fer-nos veure el pitjor que pot passar. Passarà això, passarà allò, sempre, sempre tendeix a fer-nos veure coses, una pel·lícula en el futur desastrós o molt, molt dolent. I la resposta natural del cos davant d'aquesta situació de desafiament, d'amenaça, de tot això, és produir l'estrès. Però l'estrès, en principi, no tindria per què ser perjudicial, perquè pot ser un toc d'alerta, posar atenció, posar-nos en situació de dir, a veure, què puc fer, però si és crònica, té conseqüències. Si s'allarga, debilita el sistema immunològic, puja la tensió arterial, afavoreix que apareixin malalties cardiovasculars, l'ansietat i la depressió. Per tant, com més aviat ho tallem, com més aviat hi posem fre, millor. La ment és la principal font d'estrès. No es basa en fets, sinó que interpreta la nostra ment. I si hem dit que ja hi passava la pel·lícula amb els pitjors pronòstics del que passarà, doncs sempre tendeix a anar a suposades maneres d'anar malament. Sempre, sovint, és en el futur. Tot i que a vegades mai acaben passant.
3: La majoria de vegades, eh?
2: Exacte, exacte, la majoria. Doncs aquesta pel·lícula de por que ens passa anticipa problemes que la majoria de vegades no passen. Llavors, què cal? Parar-se i pensar, ara, realment què passa? Quines possibilitats tinc? Què està passant? Si tries bé el que vols pensar, enfoques bé la ment, com tu sempre dius, Sergi, en el present t'ajuda a desconnectar la ment de l'estrès. Què s'ha de fer? Aquella tècnica que sempre tu expliques. Tancar els ulls, respirar bé a nivell abdominal unes quantes vegades, centrar-te en aquesta respiració, i si penses en la respiració, l'estrès desapareix. El futur s'ha de recordar molt clar que no és el futur el que ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar l'ara i aquí, i jo trio viure el present.
3: Sí, jo entenc moltes vegades que l'estrès també és el que deies tu, Emília, no? Que és una resposta de l'organisme a un estat d'alerta sostingut innecessàriament. Perquè
2: exacte.
3: Sí que a vegades la vida ens planteja situacions en les quals hem d'estar alerta i tota la adrenalina i totes aquestes coses de l'organisme es posen en funcionament, però quan el que passa, que dius tu, no? Quan ens mutem una pel·lícula de Hitchcock al cap, que segurament no passarà, això ens manté en una alerta permanent. No? Has dit una cosa que m'ha interessat moltíssim al principi de la teva intervenció, Emília, que és que has vingut a dir que les postures o certes postures corporals atreuen l'estrès.
2: Sí. Sí,
3: això és interessant.
2: Perquè he dit, l'acció porta a l'emoció, i l'estrès pot ser una emoció, pot ser considerada una emoció. Llavors, quan una persona va tot el dia a cap cot, mirant a baix, li costa mirar els ulls de altres persones, no està pendent del que diuen, tot això, és una persona que està centrat en un problema que té, o que es pensa que té. I llavors tot el seu cos està en funció d'aquesta situació que viu internament. Si es centra, respira, es posa tieso, per dir-ho d'una manera vulgar, com si l'estiressin com si fos una marioneta i la tiressin pel cap, redreçar la postura ja és una cosa important. Ja és una cosa important, perquè m'atreviria a dir fins i tot que és un símptoma d'envelliment, o de, no d'envelliment, de que els demés et veguin més vell. Hi ha tota una sèrie de coses que fa que una persona de la mateixa edat que una altra es vegi més vell. Per exemple, com porta els cabells. Amb els homes fins i tot et diria com porta les celles, perquè les celles, els pèls de les celles creixen, i si no els talles una mica fan més sensació de vell. Anar vestit sempre igual no vol dir que tinguem d'anar a l'última moda, però cuidar una miqueta la manera de vestir-nos. També pot ser les ungles, la neteja personal. Tothom es dutxa, d'acord, però a determinades edats, i prenent alguns medicaments, fa que el nostre alè sigui incorrecte, per dir-ho d'una manera, no sigui agradable. Llavors notes que la gent se separen una mica. Per què ho fan, això? Doncs no perquè vulguin distància, sinó perquè hi ha una olor corporal o de la boca que quan parlem, esclar, l'hem d'obrir la boca. Llavors resulta que això no t'ho diran mai, però sí que fa que tinguis una aparença més vell del que sigui. El llenguatge corporal, el mal alè, la queixar-se contínuament. Aquesta és una cosa molt habitual en determinades persones, queixar-se contínuament, criticar, parlar de mals, de temes mèdics, Totes aquestes coses fa que una persona es vegi més vella que una altra de la mateixa edat. Per tant, no és només la postura, Sergi, és la postura, el que parles, el que penses. Ningú vol ser més vell del que compta. Però jo us explicaré una anècdota que un dia passava pel carrer amb una vorera amb el meu net, que devia tenir llavors 4 o 5 anys. I a l'altra vorera passava una persona que havíem anat a l'escola, una senyora que havíem anat a l'escola juntes, i jo li vaig dir adéu amb el nom. El meu net em va dir: que la coneixes, àvia? Sí, havíem anat a l'escola juntes, és de la mateixa edat. I em va dir: no, àvia, no, aquesta és iaia, iaia. Per què? Perquè el nano només havia percebut la postura, la imatge, el to d'aquella persona. I jo penso que això és una cosa que podem fer tots. Tots podem fer això. I quan notem que el nostre cap va donant voltes sobre un tema, que és normal que ens preocupin les coses, però si te'n pots ocupar en aquest moment, molt bé que hi pensis, però si no te'n pots ocupar d'aquest moment, no deixis que el teu cervell planegi un futur de terror.
3: Estem parlant d'una sèrie d'hàbits que estan molt, molt instal·lats a... jo diria que la societat, inclús, no? Aquesta idea tan sàvia que deies tu ara d'ocupar-nos de les coses en lloc de preocupar-nos és un clar exemple, no? Les postures cronificades que criden d'alguna manera aquests estats que ara tu comentaves també n'és una altra, no? Falta potser una mica d'educació en reeducació postural, en fer-nos amos i senyors de la nostra ment, no? Que si deixem que les pel·lícules aquestes de terror passin per aquí al cap, doncs ja sabem on anirem a parar, no? A la cooperativa fem alguna cosa per tocar aquest tema? Què fem?
2: Sí, Sergi, sí. Mira, fem diverses accions, perquè la cooperativa no és una botiga, sinó que és un lloc on tots plegats aportem idees, els compartim per poder-nos posar tots en més en sintonia i sentir-nos socialment comunicats uns amb els altres. Doncs mira, cada dimarts a les 5 de la tarda tenim un espai que se'n diu Converses al voltant del cafè, d'un cafè. Avui tenim preparat un tema que segurament és un dels temes que han aportat la gent que venen. Fem una llista a principi de trimestre i l'anem desgranant. Tothom hi aporta la seva visió, tothom hi porta la seva experiència. Això és una manera de socialitzar. L'altre dia vam constatar en aquest espai que persones que coneixíem del poble o coneixíem d'un altre espai, és igual, però que no havíem tingut relació, el fet de trobar-nos i compartir ja havia canviat l'opinió que nosaltres teníem d'ells i ells de nosaltres.
3: Boníssim.
2: Per què? Perquè ens coneixíem una mica més. Després, els dissabtes a la tarda hi ha un altre espai que en diem passejades, però és una excusa de començar amb un carrer qualsevol del poble, identificar el nom de les cases on hi havia hagut botigues i tot això, i després acaba en un bar o en un restaurant o algun lloc per prendre alguna cosa i fer la segona part d'aquestes converses sobre el que hem vist, sobre costums antics, és igual. I encara n'hi ha un altre que amb vosaltres, per exemple, vam fer un espai sobre com mirar la salut vist des d'una altra manera, com mai te l'havien explicat. També hi va haver molta afluència de gent i es va mantenir en el temps una bona colla de gent. Per què? Perquè parlàvem de coses diferents que afecten la salut. Després en tenim una altra que és ioga, aquest encara no ha començat, ioga entre avis i nets. Aprendre a compartir jocs que fan que la comunicació que entre avis i nets ja és important, però que acabin una comunicació de joc i de postures correctes amb el ioga.
3: Oh, que bonic. Emília, fins aquí, se'ns ha acabat el temps. El que feu a la cooperativa, que és fantàstic. Una forta abraçada, fins la propera.
2: Igualment, gràcies.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Jordi, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Però, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
6: L'opció dels que en saben.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem és tota una carta d'amistat als nostres companys de classe. Ara, quan el sentiu, segur que us farà recordar com són cadascun d'elles i d'ells.
2: Hola, sóc la Maria Cabezuela Costa. El poema que he escollit es diu Els nens de la meva classe i ho ha escrit Miquel Lesclot. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el títol. Els nens de la meva classe. La meva amiga Elena és una bona nena i en Frederic és el meu millor amic. La Ramona també és prou bona minyona. I la Carlota, ah, quina xicota la Carlota. Però la Carla no hi ha per on agafar-la. I no us dic d'en Ricard, que en té ben fart. La Camila vol seure sempre a primera fila. Amb l'Eduard, que no es despenja de gaire alt. I de fet s'estimaria més ser a la darrera fila, perquè la mestra l'ha pres per cap d'esquila. El preferit de la mestra és en Silvestre, però a mi al costat de l'Arnau em sembla un babau. La Raquel de Benita no en té un pèl, però el que és el seu bessó Rafel és més pinxó que un coronel. L'Oriol només sap jugar a futbol i l'Anna a la gallina policana. La Marina vol ser una dama fina i en Valentí s'entrena per despatxir. En Mohamed no ha vist mai un abet. L'Adrià és d'allò que no hi ha, però el que és la Judit tampoc és mama al dit. El Jordi vol tocar el clavicordi i en Martí ja esgarrapa el violí. La Rosa és flasca com una mala cosa i la Laura no surt al pati per no caure. En Salvador té mans de boxeador i estomaca en Joan, que sembla molt més gran. La Laia és una bona paia, però es fa amb la Mireia, que té molt mala gella. La Caterina sempre redrina perquè el Montserrat l'ha mossegat. I en Llorenç sempre ha de ser diferent dels altres nens. I jo... doncs jo... jo m'ho miro tot com si no fos prou de debò. Miquel Desclot.
1: Quin poema més entretingut, Aixa. Moltíssimes gràcies per recitar-lo amb tanta estima. L'estima per la teva classe. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: tornem-hi, que no ha estat res.
1: Tanca els ulls.
2: 112, telèfon d'emergències.

0: Tu és la Mercè, no?
1: Sí, sóc jo.
0: Tenim un missatge per tu dels companys de feina. Diuen que t'hem de trucar, però abans de 9:15. Què passa a 9:15?
1: Que hem de treballar, 9:15.
0: Perquè de què treballes tu?
1: Sóc mestra. I qui l'hi ha de despertar, dius?
0: T'havien de despertar els teus companys de feina, perquè

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals de la investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura...
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
3: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres... ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
4: La xarxa de comunicació local.
5: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Pareu bé l'orella.
1: Una cançó vull cantar, no hi ha moltes, és dictada de les noies del Maiol, d'aquelles que en són galanes. De les noies del Maiol, d'aquelles que en són galanes. N'han anat a espigolar una fresca matinada. N'han anat a espigolar una fresca matinada.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
3: Aquest divendres s'ha fet una de les primeres accions per al projecte de Cimneu, el Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu, que s'ubicarà en breu a l'edifici de Can Roig. Precisament, l'alcalde ha anunciat l'acord de pagament del lloguer amb Ferrocarrils, en què l'Ajuntament assumiria menys del 50%. La consellera Paneque, per la seva banda, ha informat de la inversió de 15 milions d'euros a les estacions de Ferrocarrils. El govern ha activat el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaür, ha presentat les primeres actuacions centrades en garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i eliminar la vegetació invasora que havia degradat la zona. El departament també vol recuperar l'ús públic de l'espai perquè torni a ser un referent natural i educatiu. El delegat d'ADIF a Catalunya, Àngel Contreras, ha assegurat que les obres a la plaça d'Espanya a Girona tindran un inici imminent i tindran una durada de 4 mesos. Contreras ha recordat que el projecte ja s'ha adjudicat a l'empresa gironina de Rubau per 2,9 milions d'euros i que es troben en processos previs a la firma del replanteig. El projecte de reurbanització dotarà de més arbres una plaça que actualment és pràcticament un solar. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà un equip de ressonància magnètica. La incorporació del nou equip suposarà una inversió de 1,6 milions d'euros i permetrà evitar desplaçaments a altres centres per aquesta prova diagnòstica. La directora mèdica, Belén Cox, considera que és un pas endavant per l'hospital i que millorarà el servei que es pot oferir al ciutadà. El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva va gestionar durant el 2025 un total de 644 animals, una xifra inferior als 744 registrats l'any anterior i que confirma la tendència a la baixa dels darrers exercicis. Així es desprèn de la memòria d'activitats presentada aquest dimarts pel Servei Comarcal.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les ones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
2: Home, un petit especialista, eh?
1: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
2: Sí.
3: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vilasacra.
2: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.

0: Eurofitness us ofereix aquest espai.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió «Mira'm i no em toquis». Fem servir l'expressió «ser de mira'm i no em toquis» amb el significat de ser inconsistent, poc sòlid. Aplicat a les persones, es refereix a aquella persona extremament sensible, que es queixa per tot, que plora, que gemega, etc. Per

Ingredients que podríem fer servir amb gairebé el mateix significat: ésser de fira, de sucre, de mantega o de cotó fluix. No pots tocar-lo que li surti un blau. Aquest xicot és de mantega. Quina carn més delicada. De seguida refreda, sembla de cotó fluix. No et gronxis amb aquesta cadira, que ara tot ho fan de fira i se't pot trencar. És de nyigui-nyogui. Ja ho veieu, curiositats a la llengua. Aquesta informació l'hem extreta del diccionari de sinònims i frases fetes de Maria Teresa Espinal.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent al mes que tanquem diumenge. Parlarem de Joan Vinyals, d'Emili Saló i de Tomàs Seguer. Redirem tres estrenes, un parell de col·lecció, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana que fa referència al mes de maig, que estem a punt de tancar. El maig és

dels mesos amb més sardanes referents. He escollit la titulada Flors de maig, de Jaume Riu, interpretada per la principal de la Bisbal.

Hem acabat d'escoltar Flors de Maig de Jaume Riu, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem el repàs d'aniversaris parlant del que ha estat el compositor destacat, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. Joan Vinyals neix a Vilafranca del Penedès el 23 de maig de 1886. Va fer estudis musicals a Vilafranca, a Barcelona i a Madrid, entre d'altres, amb Enric Morera. Fou intèrpret de violí i director de primeres orquestres com els Fatxendes. També va realitzar un important labor docent amb la fundació d'una escola de música a Vilafranca, on va impartir classes d'harmonia, contrapunt, fuga, instrumentació i violí. Moria jove a la seva ciutat nadiua el 21 de maig de 1938, quan li faltaven dos dies per fer-ne 52. Va escriure moltes obres corals i una cinquantena de sardanes. La més coneguda és l'obligada de tible titulada Apassionada, que escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal de 1977, amb Joan Parés com a solista. Apassionada, de Joan Vinyals.

Aquesta era l'obligada de tible de Joan Vinyals, titulada Apassionada, que ens ha interpretat la principal de la Bisbal de 1977, amb Joan Parés com a solista. I dilluns vinent es complirà el 121 aniversari del naixement d'Emili Saló Remell. Emili Saló naixia a Granollers l'1 de juny de 1905 i moria a Barcelona el 13 de setembre de 1988. Família de músics, germà del compositor Conrad Saló. Inicia la seva formació musical amb el seu pare, Martí Saló. De ben petit ingressa a l'Escolania de Montserrat, on estudia entre 1913 i 1914, i posteriorment amplia estudis amb el mestre Josep Maria Soler de la Bisbal. L'any 1923 entra a la Principal de la Bisbal com a trompetista. Va escriure la seva primera sardana, Enamorances, en només 13 anys. Al llarg de la seva vida arriba a compondre més de 250. Entre 1947 i 1961 residí i actuà a l'estranger, especialment al Pròxim Orient i al nord d'Àfrica. Encara que morí a Barcelona, per voluntat pròpia fou enterrat a la Bisbal d'Empordà, vila amb la qual havia mantingut una vinculació musical i humana profundíssima durant tota la seva vida. Doncs d'Emili Saló escoltarem una coneguda sardana escrita en aquells anys en què va actuar a l'estranger. Ventada de març, extreta del concert Vigília de Plec de Sant Feliu de Guíxols que celebrava divendres passat i no serà l'última d'aquest concert. Ventada de març, d'Emili Saló, amb la Principal de la Bisbal.

Era Ventada de març d'Emili Saló, interpretada per la principal de la Bisbal, des d'una gravació de la dansa catalana enregistrada al concert Vigília del 39è Aplec de Sant Feliu de Guíxols, celebrat divendres passat. I tancarem els aniversaris recordant el poc conegut Tomàs Seguer Camó, del que avui es compleix el 120 aniversari del naixement. Tomàs Seguer naixia a Barcelona el 30 de maig de 1906 i moria a la mateixa ciutat el 13 de maig de 1990. Fou un compositor de sardanes molt vinculat al barri de Sarrià, amb el qual mantingué una estreta relació personal i musical durant bona part de la seva vida. Des de jove es va interessar per a la música popular catalana i especialment pel món de la sardana. Tot i que no arribà a tenir una projecció tan extensa com altres compositors de la seva generació, va desenvolupar una activitat constant dins l'àmbit sardanista barceloní. Tomàs Seguer és recordat com un compositor fidel a la sardana tradicional, d'estil melòdic i proper, molt estimat especialment dins els ambients sardanistes sarrianencs, als que va dedicar molts títols. Doncs d'ells recuperarem una d'aquelles rareses que de tant en tant tret de l'oblit. Tenia 41 anys quan dedica aquesta sardana al seu oncle Josep Camó. I com que vivia a Tordera, la va titular A l'oncle de Tordera, sardana enregistrada en un single a l'Alhambra l'any 1960 per la principal de la Bisbal, segona sardana de col·lecció, A l'oncle de Tordera, de Tomàs Seguer.

La principal de la Bisbal de 1960 ens oferia a l'oncle de Tordera de Tomàs Seguer. Girem full. Tal com hem avançat, aquest darrer cap de setmana Sant Feliu de Guíxols va celebrar la 39a edició de l'Aplec de la Sardana amb un primer acte previ en forma de concert celebrat al Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer amb la principal de la Bisbal. En aquest concert, el solista de tible de la cobla, l'Adrià Sánchez, estrenava la seva primera sardana que dedicava a la memòria de la seva mare en el 5è aniversari de la seva pèrdua. La sardana porta per títol Eterna Estrella.

Eterna Estrella, primera sardana del solista de tible de la principal de la Bisbal, l'Adrià Sánchez. Totes les sardanes d'aquest concert i les que escoltarem seguidament interpretades a la plec han estat enregistrades i editades per la dansa catalana. Perquè ara saltarem a la plec, on es varen estrenar dues sardanes més. La primera deguda al jove Aniol Masdeu, titulada Xavier, company i amic, dedicada al sardanista gironí Xavier Cassan, i que uns amics li varen oferir. Xavier, company i amic, l'estrenava la cobla Ciutat de Girona.

Xavier, sardanista i amic d'Aniol Masdeu, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I encara, de la plec, ens queda una estrena. Ànimes bessones, d'Enric Ortí, regal de Josep Nicolau, de la Garriga, per la seva parella, la Roser Puigtió, que va tenir una sorpresa monumental. L'estrenava, com es pot deduir fàcilment, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ànimes bessones, d'Enric Ortí.

0: Tardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Aquesta era la proposta, la darrera proposta d'Enric Ortí, Ànimes Bessones, amb la Copla Sant Jordi. Informació per avui dissabte. A les 10 del matí i a les 6 de la tarda a Blanes, al passeig de Pau Casals, primer aplec amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria i la principal de Banyoles. A 11:45 del matí a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiat amb la Copla Marinada. A les 12 del migdia a Taià, al parc de Can Godó, amb la Copla Reu Jove. A les 5 de la tarda a Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Ciutat de Girona. A 6:15 de la tarda a Fontanilles, a plaça Major de Llevià, amb la principal de Banyoles. A la Garriga, a la plaça de Can Dracs, ballada dels Premis Preludi amb la Copla Montgrins. A Gavà, al parc de la Torre Lluc, 21è aniversari de Gavà Flama i Caliu de la Sardana amb la Copla Baix Llobregat. I a Organyà, 17a trobada dels Amics de la Sardana de l'Alt Urgell. A les 6 de la tarda ballada i a les 10 de la nit concert, tot amb la Copla La Moreneta. A Hostalric, a la plaça de la Sardana, aniversari dels saltaires d'Hostalric amb la Copla Bisbal Jove. A 8:15 de la tarda a Mataró, a la plaça Sant Ant amb la Copla Xaloc. I a 9:15 del vespre, a la Garriga, al Teatre Patronat, gran final dels Premis Preludi amb la Copla La Principal de Llobregat. Escoltem una darrera peça del concert Vigília de Plec de Sant Feliu de Guíxols. Gran obligada de tible de Ricard Viladesau. Cel amunt amb la principal de la Bisbal i el solista Adrià Sánchez. Cel amunt, Ricard Viladesau.

Escoltàvem l'obligada de tible de Ricard Viladesau, cel amunt, amb la principal de la Bisbal i el solista Adrià Sánchez, des del concert Vigili de Plec de Sant Feliu de Guíxols. Informació per diumenge. A 11:15 del matí i a 5:15 de la tarda, a Girona, a la pista coberta de l'Escola Pla de Girona, 68è aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Montgrinsi, Ciutat de Girona. A les mateixes hores, al Morell, al Parc del Camí de l'Estació, 16è aplec amb les cobles Reu Jove, Maricel i Principal de Tarragona. A 11:45 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral amb els Lluïssos Coble. A 11:45 a Barcelona, al Parc de la Guineuet amb la Principal de Llobregat. A l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de Pius XII amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Al Prat de Llobregat amb la Baix Llobregat. A Sant Just d'Esvern, Festa Major de l'Ateneu amb la Cobla Sabadell. Per les 12 del migdia a Tàrrega, al Casal Cívic amb la Cobla Tàrrega. A Cabrianes amb els Lluïssos Coble. A Sant Vicenç de Montal amb la Cobla Catània. A 12:15 i a les 4 de la tarda, Garrigoles amb la Principal de Porqueres. A 12:15, Fonollosa, a Plec del Grau, amb la Principal de Terrassa. A les 5 de la tarda, Vilafranca del Penedès, al Parc del Tívoli, 41è, a Plec de la Sardana, amb les cobles Catània i Maricel. A 6:15 de la tarda, a Berga, a la plaça de Viladomat, amb la cobla Pirineu. A les 6 de la tarda, a Brera, amb la cobla Nova Vallès. A Sant Joan de les Abadeses, amb la Vila de la Jonquera. I per les 7 de la tarda, Santa Coloma de Cervelló, Festa de la Cirera amb la Ciutat de Terrassa, a Llinars del Vallès, a la plaça del Carlic, amb la Cobla Principal de Banyoles, i a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la Principal de Llobregat. Fem una primera parada al 68è a Plec de Girona per escoltar la sardana que el tancarà, interpretada de conjunt, de Francesc Marrós, la Plec de Girona.

l'Aplec de Girona de Francesc Marrós amb la principal de la Bisbal de 1991. I farem una segona parada musical, marxant cap a Vilafranca del Penedès, on celebraran el 41è Aplec. També escoltarem la darrera sardana programada, també de conjunt. L'Aplec de Vilafranca de Siegfried d'Albany amb la principal de Llobregat.

Després de l'aplec de Vilafranca de Siegfried Galvany, interpretat a Pala Principal de Llobregat, anirem per la informació d'entre setmana. Per dimarts a les 8 del vespre a Barcelona, a la Basílica de Santa Maria del Pi, concert amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per dimecres a 6:45 de la tarda, Calella, a la Sala Mozart, conferència de l'aplec Pairal a càrrec de la doctora Anna Costal, i a les 7 de la tarda, a la Casa de la Sardana de Barcelona, concert de la soprano Indira Ferrer. Per dijous a 1:45 de la tarda, a les 6 de la tarda i després de la Patum de nit, a Berga, festes de la Patum amb la cobla Ciutat de Girona. I a 8:45 de la tarda, a Tossa de Mar, Corpus amb la Flama de Farners. I acabarem amb divendres. A les 6 de la tarda, a la Garriga, Corpus amb la cobla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la cobla Baix Llobregat. A 8:45 del vespre, a Riudellós de la Selva, a la plaça de l'Església, sardanes a la fresca amb la Ciutat de Girona. A les 8 del vespre, a Calella, a la plaça de Catalunya, a Cercavila de l'Aplec Pairal amb la cobla Bisbal Jove. I a 9:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, pregó de l'Aplec amb les cobles Principal de Llobregat i Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, per preguntes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb una de les sardanes programades al concert de dimarts a la Basílica de Santa Maria del Pi, dedicat als 425 anys dels gegants del Pi. Per aquest motiu, moltes de les sardanes programades parlen de gegants com Gegantiniana de Jesús Ventura, que ens ofereix la cobla contemporània. Siguin molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

0: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: La xarxa.
3: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
4: Va, va, va, per favor.
3: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
5: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
3: Anem?
6: Iaia.
7: Mana.
6: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
7: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
6: Un eclipse?
7: Sí.
6: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
7: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
6: I a quina hora?
7: A 9:15. Que no ho sabies?
6: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
7: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
6: I anirem junts, iaia?
7: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
6: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
7: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
6: Ah, sí?
7: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
2: És història.
3: Senzillament. Jau.
4: En el 107 de la FM,
5: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La millor selecció de cuina del món...

0: La cuina la tenim a punt, la cuinera la tenim més que a punt, i l'alumne de cuinera doncs també està molt al tanto, que aquesta sóc jo. Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé.
0: Molt bé. Avui doncs la Joana la tenim i ens explicarà doncs un parell de plats en aquesta cuina imaginària. David. Vinga, a veure, anem per aquests plats que avui es portes.
1: Molt bé, doncs avui havia preparat canelons de festa, que em dèiem. Canelons, però canelons de festa. Sempre la meva mare deia, farem canelons de festa, perquè abans els canelons es feien a les festes, ara podem menjar cada dia, i ja no, però bueno, continuem amb això. Val?
0: Escolta'm, doncs... una cosa, perquè els canelons, esclar, sí, normalment es feien de la carn de la cardolla, normalment.
1: No, sí, se'n poden fer, però els canelons de festa no, es fan de rostit.
0: Els canelons de festa no, eh?
1: De rostit, no. Sí. Jo la carn la compro sencera i la rosteixo. O sigui que llavors comencem. Un quilo de carn picada de cap de llom, mig quilo de vedella i mig quilo de pit de pollastre. Uh-huh. Això és el que jo hi poso, res més.
0: I tu això ho agafes sencer?
1: Llavors ho agafo a la carnisseria i m'ho tallen a quadrets.
0: Ah, val.
1: A quadrets. Llavors una ceba grossa. Primer diem els ingredients, si et sembla.
0: Sí, sí, endavant.
1: Quatre tomàques de penjar, una cabeça d'alls, un trosset de canyella, d'una branca de canyella, la meitat de la meitat per aquesta quantitat, eh? Oli, sal i pebre, un got de vi ranci o vi blanc, un paquet de canelons per bullir, els clàssics de sempre, uh-huh, els de bullir, i formatge mental francès. Jo hi poso la mental francès perquè m'agrada molt. Si no us agrada, podeu posar-hi el que vulgueu.
0: Joana, per què has decidit agafar aquests canelons, els de bullir, en comptes, sí, dels altres? Per què?
1: Jo els he provat, els altres. Mira, per la lasanya m'agraden. Per la lasanya faig servir la lasanya aquesta que no es bull, uh-huh, que es posa en remull, i en 20 minuts la tens. Però els canelons els he provat i no. M'agraden més els de sempre, la marca de sempre, i que no cal que diem marques, la de sempre, uh-huh, tota la vida, i els que es bullen 12 minuts, refredats amb aigua i ja està.
0: Alguna vegada a mi m'ha passat, en aquests mateixos, que...
1: potser... Es trenquen.
0: Sí.
1: Si n'hi has de posar més, si n'has de bullir 20, n'hi has de posar 25.
0: Va, perquè ja... Ja és normal que es trenqui.
1: Ja és normal, perquè jo no sé si és que quan porten els paquets i posen paquets que pesen a sobre, i és clar, allò queda a l'esquerda, i quan els poses a l'olla, allò que a l'esquerda es parteixen. Jo per mi que és això, perquè els he provat de molts puestos, i a vegades hasta un dia tot un paquet em va sortir. Jo com n'haig de fer, ja en tinc un altre paquet,
0: sí,
1: perquè a vegades n'hi diu que bulli més.
0: Jo ara me pensava que no fos els tens 2 minuts de més i ja...
1: No. Això per mi que és això, eh? Mm-hmm. El transport o la de portar-los ja, perquè és una cosa delicada i se'ls hi deuen fer molt bé el posar pes a sobre, o per mi.
0: Vinga, doncs va, posem-se'ls a fer.
1: Posem a fer els canelons. Doncs llavors agafem l'oli i posem a rostir el pollast, posem a rostir la cara de porc i la vedella. Mentrestant anirem preparant la ceba, les petxugues els haurem rentat i els atindrem també a quadrets.
0: Per què les rentes?
1: Jo el pollastre i el conill rento tot, sempre. En canvi, ni la vedella ni el xai... ni el porc no el rento. L'altre dia que vaig anar a comprar ho vaig comentar, no sé per què, però jo el pollastre, el conill, tot ho rento, eh? tot mm-hmm. Tot.
0: Ah, sí.
1: I el pollastre molt, eh?
0: Que és una
1: rentat.
0: Cosa que ja havies après de la teva mare?
1: Sí, no sé per què. En canvi l'altra carn, l'altre dia ja t'ho dic, ho vaig comentar i diu, jo tampoc no ho rento, ni el porc, ni... En canvi això sí.
0: No està bé,
1: ja. Doncs jo rento les petxugues i els tinc allà a punt. Llavors ja mentrestant agafo pelo la ceba, la tallo així a juliana, la ceba, i tinc les tomaques que els miro de pelar, perquè no es trobi la pell. I si no, amb el ratllador, llavors els ratllo.
0: Uh-huh.
1: Bueno, doncs primer posarem la carn de porc i la de vedella, i quan estigui una mica rossa, que poder farà uns 3/4, llavors hi tirarem el pollastre, perquè el pit de pollastre es cou més a poc i ens quedaria molt sec.
0: Val.
1: El pollastre, hi tirarem la ceba, i tirarem la tomaca, i haurem rectificat de sal i de pebre, i la cabeça d'all ja els hi haurem posat. I la canyella l'haurem lligat amb una mica de fil perquè no se'ns atrossis, no se'ns quedi trossets que no ho trobem després.
0: No t'has trobat que la canyella hi ha alguns dies que té com un gust molt diferent?
1: La canyella hem de comprar aquesta que venen de branca, la de sempre, però que no sigui aquestes marques, perquè jo me vaig trobar un dia que em vaig fer, perquè no tenia aquesta, em vaig fer, i resulta que a casa meu, els meus fills o el meu home, quan van començar a dinar, me diuen, oh, quin gust de canyella que té això. Jo dic, a veure, hi he posat la mateixa quantitat, però era una altra marca.
0: Val.
1: I va donar molt més gust. I no, ells mateixos m'ho van recriminar, però bueno, jo ja procuro tenir aquesta altra.
0: Bé, però és que és veritat, d'una temporada és que si no t'hi fixes agafes aquesta canyella i molt, sí, molt bé. Vinga, continuem.
1: Llavors hi tirarem el raig de vi blanc o de vi ranci, el que tingueu, quan ja això està una mica rosset, i anireu tirant una mica d'aigua, i com haurà fet una hora i mitja més o menys, més o menys, llavors aquesta carn ja la tenim a punt. La punxeu una mica, veureu que ha estat ben toc i ja es va desfent. Llavors, si ja heu posat molt d'oli, no hi ha problema, tombeu la cassola i amb una cullera el separeu.
0: Molt bé.
1: Aquest oli que us sobrarà. Llavors jo ho faig amb l'un, dos, tres, que és això que tenim.
0: Sí.
1: Però hi ha gent que ho fan amb la maquineta aquella de collar.
0: Aquella d'anar... Bueno,
1: la manual que, teníem abans.
0: Queda molt esmicolada la carn, queda molt tova, no?
1: No.
0: I potser amb l'un, dos, tres queda una miqueta més.
1: Queda molt bé. Però jo ho faig que no me quedi gaire triturada, perquè a mi no m'agrada allò fi. Jo li faig dos cops i ho miro, ho veig i vaig traient i vaig posant.
0: Molt bé.
1: Llavors, amb aquest oli que us he dit que n'he tret, perquè a vegades n'hi queda massa, llavors aquesta carn que he picat la passo tot en aquest oli ben passat, i llavors hi tiro un raig de llet i tot això ho passo, i ja ho tenim.
0: Molt bé.
1: Llavors d'aquí, amb aquesta quantitat que us he donat, us en sortiran.
0: Joana, de llet quan? Una tassa?
1: De llet, sí, una tassa. Un got d'aquests de vi?
0: Sí.
1: Doncs un got de vi. I això ja ho tindrem, i llavors el que farem, bullirem els canelons 12 minuts, quan l'aigui bulli 12 minuts, en sal, sempre que l'aigua sigui una mica forta de sal, perquè penseu que aquella aigua la llencem. I llavors la pasta, si no, ens queda molt igualida.
0: Està bé.
1: I no molta aigua. Llavors els atraiem, els refredem amb aigua i mentrestant els anem a omplir.
0: Val.
1: Llavors, si no els voleu omplir tots, perquè aquí amb un quilo, amb dos quilos de carn, us en sortiran poder uns 40. Doncs llavors vosaltres enrotlleu els que us creieu convenient per les persones que sigueu, i l'altre ho podeu posar amb una bossa al congelador, la carn sola.
0: Sense la pasta.
1: Sense la pasta, si no voleu. I si voleu, ho podeu enrotllar tot i congelar-ho tot. I llavors, així és el dia que dius, tornaré a fer canelons, o vull fer macarrons, o vull fer uns ous farcits, o vull fer unes croquetes.
0: Fantàstic.
1: Teniu aquesta carn.
0: Molt bé.
1: Per això us dic que va molt bé.
0: Molt bé. El dia que t'hi poses, bueno, es fa una bona cuita.
1: Jo el dia que m'hi poso em faig 5 quilos, però ja no us...
0: Oh!
1: Ja no us ho dic, perquè
0: bueno,
1: ens reparteixo els meus fills, que ja els hi poso.
0: Val, sí. Vas donar tàpers cap aquí,
1: sí,
0: tàpers cap allà.
1: Els meus fills ja els hi preparo plates amb la beixamel i tot, i els hi dono, i així ja estan contents. I després, com venen, doncs un dia que diu els nanos, ai, venim a dinar, i no, doncs tinc aquest recurs.
0: Molt bé.
1: Sí. I les croquetes, com que s'han de fer de rostit, perquè les croquetes que diem de rostit, és això, però fetes... ara, si un cas després us diré les croquetes, si voleu.
0: Vinga,
1: si
0: Joana, una
1: llavors
0: cosa.
1: Llavors la beixamel.
0: Sí, abans de la beixamel has parlat de la ceba i...
1: La ceba,
0: és millor que la fem d'aquella manera a poc a poc, que sempre comenteu.
1: No,
0: la ceba... Cuiners, sí. Que sigui caramelitzada i tota aquesta història.
1: La ceba la tirem aquí,
0: normal.
1: Aquí com fa mitja hora o tres quarts de la vedella, i l'anem fent, i a poder estarà una hora més al foc, ja queda que tu no ni la veus.
0: Val.
1: A més, quan ho tritures, ja ho tritures tot ceba i tot.
0: Molt bé. Vinga, anem per la beixamel.
1: Llavors, per la beixamel, més o menys per uns 20 canelons, un litre de llet, 3 cullerades soperes de farina, sal, la mantega per untar la plata, i ja està.
0: No hi posa ceba?
1: No, jo la beixamel feta així no, perquè on que ja n'he posat, no n'hi poso mai.
0: Va.
1: O sigui que llavors aquell oli que us he dit que ha sobrat és el que farem la beixamel. Agafarem dues o tres cullerades d'aquell oli i tirarem les cullerades de farina, sempre la farina que quedi cuita, que es quedi una mica rossa, perquè si no té gust de farina la beixamel. Llavors agafem aquest litre de llet, sempre natural, veus la llet aquesta natural, que no sigui de la nevera, si pot ser. Ni tireu una mica i amb el batidor aquell de les sopes, que jo dic,
0: anades fent.
1: I llavors hi aneu tirant una mica de llet, una mica més. I llavors ho poseu al foc. Quan us renqui el bull, ho rectifiqueu de sal. Si us agrada la nou niscada, ni poseu, jo no n'hi poso, perquè com que ja hi ha la canyella, i tot ja té substància, ja no n'hi poso. I llavors, quan vosaltres veieu que la beixamel la teniu al vostre gust, ho tanqueu i ho tireu sobre els canelons, formatge i gratinats.
0: El tema de la beixamel, tu què fas? Vas afegint llet per segons la vida? Perquè, esclar, hi ha vegades que queda molta beixamel
1: en
0: els canelons.
1: Jo primer faig les 3 cullerades superes ben plenes i llavors la llet que vol aquestes 3 cullerades és el que vaig posant.
0: Va,
1: és el que vaig posant. No hi tiro tot el litro de cop i si n'hi falta una mica més n'hi afegeixo. Quan veig que jo està al meu gust d'espès, doncs llavors la tanco i ja està.
0: Va, molt bé. Joan, anem a tornar a explicar aquests ingredients i mirarem de fer aquesta quantitat que tu dius, perquè a veure, escolta'm, el mateix fer...
1: El mateix fer, sí. És que hi estàs el mateix, eh? Un quilo de carn picada de cap de llom, mig quilo de carn picada de vedella, mig quilo de pit de pollastre, una ceba grossa, 4 tomàquets de penjar, que els ratllarem i mirarem de no posar-hi la pell, una cabeça d'alls, un trosset de canyella, oli, sal i pebre, un got de vi blanc o vi ranci, un paquet de canelons, els de clàssics, per bullir, i formatge mental francès. Si el formatge mental francès no us agrada, poseu el normal, que no sigui el francès. Però a mi m'agrada perquè hi dona un toc més gustós.
0: A l'hora de coure, doncs...
1: Els canelons, 12 minuts.
0: Què fas? Dalt i baix...
1: El forn.
0: El forn
1: a 180 graus, dalt i baix.
0: I he posat els crolons al mig i 12 minuts.
1: Si els congeleu, els traieu el dia abans a la nevera i llavors els gratineu. I si no, doncs el mateix, perquè això ho podeu fer i congelar-ho, eh? Si demà teniu convidats, ho feu, congeleu i punt tot.
0: Fantàstic. Canelons de festa.
1: De festa.
0: Que són els que la Joana avui ens ha explicat, la nostra cuinera de la ràdio, i que bé, ens encanta molt, doncs, aquests petits detallets, que aquests petits detallets és el que fan fer que la cuina et surti bona.
1: Surti més bé.
0: I que tothom... La majoria no diuen res. Si tot surt bo, no diuen res.
1: No.
0: Ara, si surt malament...
1: Si hi ha un fallo, tothom protesta, perquè a vegades els hi dic, què no serà? Jo, sí, boníssim, boníssim. Però no diuen. No diuen res. Van menjant i van pensant.
0: Sí, i a l'hora que hi ha alguna errada, quan t'ho comentava la canyella, ui, què ha passat aquí?
1: Però mare, si se sent una olor, des d'aquí se sent.
0: Joana, realment sí que tenim molta audiència que ens ha fet donar compte d'aquests petits puntets que ens deixem anar, de mica en mica, i que jo me'ls vaig apuntant també, perquè, esclar, això de la cuina m'agrada, però entre cometes. Vinga, moltes gràcies.

0: I parlant d'emocions...
1: 7.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: viatge en el temps.
1: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
2: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
3: Adeu, adeu.
4: Gent Ràdio Vila-sacra. Gent amb civisme total.
5: Adeu, adeu, adeu, adeu.
4: Ser cívic és tenir servei.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, tant, tant, que déu-n'hi-do.
7: Torna a connectar amb la vida.

Al Parc Nacional de Yellowstone, als Estats Units, hi ha una de les característiques geotèrmiques més notables del món, el Gran Prismatic Spring. Aquesta meravella natural és una piscina d'aigües termals que destaca pel seu espectre de colors vibrants i la seva aparença gairebé irreal. El fet que fa que el Gran Prismatic Spring sigui tan sorprenent és el seu colorit, que va des d'un centre blau intens fins a anells concèntrics de colors vermells, taronges i grocs, seguits de franges verdes i, finalment, una vora marró. Aquests colors són el resultat de microorganismes termòfils que prosperen a les diferents temperatures de l'aigua, creant una varietat de pigments. La zona central blava és on l'aigua és més calenta, cosa que dificulta la supervivència dels microorganismes, mentre que les franges exteriors, les temperatures més fresques, són ideal per al seu creixement. La combinació d'aquests microorganismes i la refracció de la llum a l'aigua crea aquest espectacle de colors. El Gran Prismatic Springs és la tercera font termal més gran del món i un testimoniatge de la increïble diversitat de la vida que pot existir en condicions extremes.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
10: A Magatzem J.Sanchez et proporcionem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'Avinguda de Sant

dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Uaiau!
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Ai, ai, Natal, vols ser meva...

Find nothing me. I forgot to find nothing.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: un de cada 5 infants ha patit abusos sexuals abans dels 17 anys, però la majoria, el 85% dels afectats, no ho explicarà fins que arribi a l'edat adulta. Són dades de la Fundació Vicky i Bernadet que serveixen per evidenciar, diuen, el silenci que envolta un problema que és devastador. Des de la Fundació reconeixen que ha augmentat la conscienciació social i s'han fet canvis legislatius que han permès millorar la prevenció i l'actuació davant dels casos d'abús sexual infantil, però que sovint el sostre de vidre continua sent les famílies. Vicky Bernadet és la presidenta de l'ONG, va ser víctima d'abusos sexuals durant la seva infància i explica que així ho detecten quan van a fer formacions.
1: El primer que ha de fer la família és connectar amb aquest tema, perquè si jo t'explico indicadors, però tu estàs convençuda que a casa teva això no passarà amb cap familiar, encara que passi no ho veuràs. O sigui, el primer que demano a les famílies és això, que ho tinguin en la mateixa llista de preocupacions de tota la resta de coses que ens preocupen dels nostres fills.
0: Una implicació per part de les famílies que diuen que és clau perquè el 85% dels abusos sexuals infantils es donen en l'àmbit de la llar. Un de cada 5 infants ha patit abusos sexuals abans dels 17 anys, però la majoria, el 85% dels afectats, no ho explicarà fins que arribi a l'edat adulta. Són dades de la Fundació Vicky i Bernadet que serveixen per evidenciar, diuen, el silenci que envolta un problema que és devastador. Un de cada 5 infants ha patit abusos sexuals abans dels 17 anys, però la majoria, el 85% dels afectats, no ho explicarà fins que arribi a l'edat adulta.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Moda Deja Vu. Tot en moda, amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Giocoy. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web dejavu-barcelona.com. dejavu-barcelona.com.
1: És l'hora del pati.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Encara estem sota la influència d'aquest anticicló que ens deixa aquest ambient assolellat en general a Catalunya, però si mirem amb més detall amb el satèl·lit de tercera generació a Catalunya, podem veure el creixement d'algunes nuvolades, sobretot a punts de muntanya. De moment continuarem amb aquest anticicló, però atenció, perquè ja comencem a veure com podrien arribar a Catalunya alguns fronts que deixarien més precipitació i també una davallada tèrmica a Catalunya. Aquest cap de setmana, però, encara començarà amb aquest ambient assolellat en general, cel molt serè, però sí que tindrem alguns bancs de boira a punts del litoral durant aquestes primeres hores del dia. La temperatura mínima anirà a la baixa, però encara tindrem aquest ambient càlid que es deixarà notar tant a primera hora com també durant les hores centrals del dia, ja que tindrem aquests termòmetres que aniran a menys, però atenció, perquè encara s'assoliran aquests 36 graus a punts de ponent i l'ambient també continuarà sent càlid tant a l'interior com a punts del litoral. Tindrem el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu que poden deixar alguns xàfecs que poden venir acompanyats de tempesta. I aquesta serà la tònica dominant durant la resta del cap de setmana i fins dimarts amb l'arribada d'aquest front que podria deixar precipitació una mica més extensa. Amb tot, la temperatura encara es mantindrà amb aquest ambient càlid fins al final del cap de setmana, però a partir de dilluns començarà una baixada progressiva. De moment, això és des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: La pregunta.
8: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Sienta bé. Parlem del Tibidabo.
1: Parc d'atraccions que neix el 1901 en un entorn hostil, en una muntanya on pràcticament no hi pujava ningú per les dificultats d'accés. El doctor Andreu, famós per les pastilles de la tos, va decidir fer una ciutat jardí per la burgesia i per facilitar l'arribada va crear també el tramvia blau i un funicular. Josep Darné, autor de nombrosos llibres sobre el Tibidabo, recorda que al principi les atraccions eren molt modestes, bàscules, els miralls màgics o el tir flobet, entre altres, però a poc a poc comencen a aparèixer altres reclams.
2: I aprofitant tota aquesta panoràmica, doncs es van crear atraccions com el ferrocarril aeri, la talaia, l'avió, que tot això va tenir un èxit esclatant.
1: La història del parc avança al costat de la vida dels barcelonins i es converteix ben aviat en un lloc imprescindible en la memòria de les famílies.
3: Un record de família. Quan érem petits veníem a Barcelona i un matí o un dia al Tibidabo.
4: Som de Barcelona tota la vida. Jo, quan era petit, ja hi venia, amb els meus pares, amb els meus avis, i ara, doncs, l'Àxel també ho ha de gaudir.
5: Després d'anar per primera vegada al Tibidabo, recordo insistir-li molt als meus pares que volíem tornar a anar amb els meus germans, i llavors el dia que finalment ens portaven en coma, el dia de Reis, era el dia, un dia molt màgic.
1: Però la vida del Tibidabo no ha estat sempre un camí de roses. L'any 2000 va estar a punt de tancar per la fallida de les empreses del seu propietari en aquell moment, l'empresari Javier de la Rosa. L'Ajuntament va sortir al rescat i va comprar el parc. La seva directora actual, Rosa Ortiz, assegura que el Tibidabo es troba ara en una etapa consolidada i atribueix part de l'èxit a la combinació entre tradició i modernitat, però també a aquesta vinculació emocional generada amb la població de la qual en parlaven les famílies.
6: Nosaltres treballem molt les experiències positives, treballem que totes les persones que es relacionen en el parc se sentin feliços, és el nostre propòsit, de forma que experimenten vertigen, somriure, por en les atraccions, al mateix moment, alhora, diferents edats, diferents persones en diferents moments que connecten moltíssim en aquestes emocions i que fan que es generin records molt positius que queden gravats per sempre.
1: Al llarg de la història, el parc ha sabut també adaptar-se als nous temps amb nous espectacles i noves propostes gastronòmiques. Ara, sota la direcció municipal, el recinte ha incorporat també activitats benèfiques, educatives i d'altres relacionades amb el medi ambient. La diversió, en qualsevol cas, està sempre garantida.
7: Hi han hagut molts sustos inesperats, però ara estàvem parlant de tornar a repetir després més tard, quan se'ls passi una mica el susto. Però molt bé, molt xulo.
8: Adrenalina a tope. Sí, molt bé.
9: Però molt guai,
10: molt xula. Quasi pareix. Sí. Molt ràpida.
11: A mi m'agrada molt, sobretot, l'ambient familiar que té el parc. M'agrada molt els miralls, crec que és molt icònic, l'avió, evidentment, no? Però més enllà d'això, crec que també té atraccions molt interessants on també, doncs, sents emocions fortes, com per exemple la barca.
12: La muntanya russa, o sea, me ha gustado mucho, pero he salido ahí con las piernas temblando.
13: Els columpis volados y todo.
14: Informació, música, entreteniment.

0: abril plove i maig ventós fan l'any ric i profitós.
1: En el 107 de la FM,
2: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han batut ja rècords històrics en les últimes 24 hores. Entre els valors més alts hi ha el de Vinebre, on ahir van igualar la que fins ara era la temperatura més alta registrada al nostre país per aquestes dates, al maig del 2022 a Castellbisbal i Anglès. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat de la calorada que estem tenint.
2: Pot semblar que no és molt, podríem dir, mira, doncs hi ha més estacions que no han superat el rècord que no pas que l'han superat, però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia. I com a valors més destacats, doncs es van assolir els 38 graus i mig a l'estació de Vinebre, i això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
1: A la llista de rècords també hi ha els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades de fa més de 100 anys, i els 37,3 de la ciutat de Lleida. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures assolides a les aules, denuncien que les últimes hores pràcticament tots han superat de llarg els límits legals. Pau Sánchez és un dels impulsors d'aquesta iniciativa.
3: El 90% estem amb temperatures, però és que no és 27, sinó estan per sobre dels 30. Ahir el 90% dels centres estan per sobre del 30. És un descontent generalitzat, és un problema ara, i sé que serà un problema l'any que ve. Ja estem farts.
1: Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal, o Llançà, l'escola La Roreda de Tordera, o l'institut La Sedeta de Barcelona.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Pareu bé l'orella.
1: Enyorances, un racó de pau. Ràdio Vila-sacra, colors i sensacions que et conviden a viatjar en el temps i les emocions. Un punt de trobada per compartir.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai.
4: I ara?
5: Les grans reflexions de Pau Riba.
6: Reflexions?
5: Aquesta setmana...
7: Com cal afrontar el Via Crucis?
8: Hem de concloure que els romans sabien molt bé el que es feien. No tan sols torturaven, sinó que pretorturaven. Sí, fent portar la creu, que era l'instrument de tortura fins al lloc del suplici. És com si els americans obliguessin els condemnats a morts a carregar la cadira elèctrica fins a la peixera patíbul on seran ajusticiats.
9: Tot és molt confús.
10: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.

0: Tanca els ulls.
1: Quin és el problema de l'assetjament escolar?
2: L'assetjament és la pràctica que consisteix en sotmetre una altra persona mitjançant agressions físiques i o psicològiques per tal de provocar la seva marginació. Malauradament, l'assetjament escolar és només la implantació a les aules d'un problema global i permanent en la societat actual en la que ens movem. No oblidem que assetjament sovint s'acompanya de termes com escolar o bullying, laboral o mobbing, sexual, psicològic, etc.
3: 900 018 018.
4: El telèfon estarà operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Les cridades són gratuïtes, no deixen rastre ni apareixen a la factura.
3: 900 018 018.
4: Els estudiants que hi telefonin seran atesos per psicòlegs, juristes, sociòlegs o treballadors socials en funció del tipus de denúncia.

0: connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
3: Notaràs la diferència.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Temps ara per fer una mica de memòria.
2: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.
3: I parlant d'emocions...
4: 98.
5: És l'hora del pati.

0: Els experts alerten dels riscos que pot comportar seguir les recomanacions de creadors de continguts financers a les xarxes. Es diuen finfluencers i el que diuen pot enlluernar sobretot joves i no tan joves que busquen fer diners fàcilment.
1: Comparteixen a les xarxes socials continguts sobre finances personals i inversió. Tenen cada vegada més presència a Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn. I si acumulen seguidors, se'ls considera influencers financers, és a dir, fininfluencers. En funció del que diuen, es poden generar pistes d'on invertir, quines accions comprar o quines són les tendències del mercat. Poden atraure qui busca o bé aconseguir un benefici ràpid o bé sortir d'un problema d'endeutament. I realment arriben a tenir una incidència al mercat? Ens ho contesta Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Sí, sí que arriben a tenir una influència, sí. La gent els hi acaba fent cas i si diuen doncs comprar aquesta acció o vendre, doncs al final els que tenen més impacte s'acaba veient que sí, que poden haver tingut inclús doncs moviments en el preu de les accions, en algun moment s'ha vist.
1: Els experts avisen que l'objectiu dels fininfluencers és vendre alguna cosa amb estratègies de bona comunicació en un entorn on tot està barrejat, des dels professionals fins als estafadors. Per això donen alguns consells.
2: El diner ràpid i fàcil no existeix. Per tant, tot aquell que ens prometi diner ràpid i fàcil l'hem de posar en dubte. Perquè al final, per generar més diners, doncs hem de tenir paciència i hi ha d'haver-hi una bona planificació financera i una bona diversificació. I la segona recomanació que faig és que ens hem d'educar financerament, hem de saber què fem amb els nostres diners, no podem delegar les nostres decisions a terceres persones, i després la tercera recomanació és investigar sobre aquesta persona.
1: La Comissió del Mercat de Valors estableix que en l'àmbit financer és il·legal fer recomanacions generals sobre un producte concret. Sempre han de ser personalitzades en funció del perfil de cadascú.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi de Salut Pública ha detectat nicotina ambiental en el 85% de les terrasses de bars i restaurants de Barcelona, especialment a les parcialment tancades, on fumar està prohibit en banyeres.
2: Sí, fins a dues vegades més nicotina ambiental en terrasses cobertes amb tres paraments i sostres, on està prohibit per llei fumar, que a les terrasses obertes, i sobretot en zones amb menor nivell socioeconòmic. Resultats després d'observar que el 93% de les terrasses hi havia almenys una persona fumant i una de cada quatre amb una cigarreta electrònica. María José López, cap del Servei d'Avaluació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
3: Precisament en aquelles que estan tancades observem més persones fumant i, de fet, quan mesurem la concentració de nicotina ambiental, veiem que és el doble en aquestes terrasses on la llei prohibeix fumar, no? Veiem també que l'exposició en barris més desafavorits a Barcelona són hi ha exposició i la concentració és més elevada.
2: Unes dades que contrasten amb el fet que el 95% dels usuaris identifica el fum del tabac i les cigarretes electròniques com a nocives i que el 57% estan a favor de les terrasses lliures de fum. D'aquí la necessitat d'aprovar definitivament la reforma de la llei del tabac.
3: És una llei molt clara que tothom entén i on el compliment pues, seria molt més elevat.
2: El fum del tabac conté més de 70 substàncies carcinògenes reconegudes, a més de nombrosos compostos tòxics que s'associen a malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer de pulmó, entre d'altres.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
6: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra... Iapa.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions.
4: 27.
1: Vale.
4: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí. Tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
1: De Catalunya cap al món.

0: l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
1: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
0: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca, el cultivem cada dia.
1: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio Vila!

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
2: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
3: Propostes en xarxa.
4: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·la i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern augmenta el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis dels 35 als 40 anys. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte sobre aquest programa que vol promoure l'accés a l'habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
2: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que finança el 20% del valor de l'immoble, la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de començar a tornar fins que s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Això sí, en acollir-se al programa, l'habitatge passa a ser de protecció oficial, de manera que en cas de venda o lloguer posterior s'han de complir una sèrie de requisits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha conversat amb dos joves que s'hi han acollit, ha explicat l'obstacle principal que resol el programa.
3: Per gent jove, que té feina, que vol tenir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. Per això, si demana un estalvi, doncs, considerarit em sembla un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
2: En gairebé un any de vigència, els préstecs d'emancipació

0: S'hi han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones. Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-s'hi fins als 40 anys.
1: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Encara estem sota la influència d'aquest anticicló que ens deixa aquest ambient assolellat en general a Catalunya, però si mirem amb més detall amb el satèl·lit de tercera generació a Catalunya, podem veure el creixement d'algunes nuvolades, sobretot a punts de muntanya. De moment continuarem amb aquest anticicló, però atenció, perquè ja comencem a veure com podrien arribar a Catalunya alguns fronts que deixarien més precipitació i també una davallada tèrmica a Catalunya. Aquest cap de setmana, però, encara començarà amb aquest ambient assolellat en general, cel molt serè, però sí que tindrem alguns bancs de boira a punts del litoral durant aquestes primeres hores del dia. La temperatura mínima anirà a la baixa, però encara tindrem aquest ambient càlid que es deixarà notar tant a primera hora com també durant les hores centrals del dia, ja que tindrem aquests termòmetres que aniran a menys, però atenció perquè encara s'assoliran aquests 36 graus a punts de ponent i l'ambient també continuarà sent càlid tant a l'interior com a punts del litoral. Tindrem el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu que poden deixar alguns xàfecs que poden venir acompanyats de tempesta. I aquesta serà la tònica dominant durant la resta del cap de setmana i fins dimarts amb l'arribada d'aquest front que podria deixar precipitació una mica més extensa. Amb tot, la temperatura encara es mantindrà amb aquest ambient càlid fins al final del cap de setmana, però a partir de dilluns començarà una baixada progressiva. De moment, això des del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: La pregunta.
9: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
10: Vinga, va, comencem!
11: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: A continuació, recordant el passat.
14: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
15: Home, un petit especialista. Eh?
14: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
15: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis.
16: Sigueu molt benvinguts en el nostre espai.
15: Ja t'ho deia.
16: Recordant el passat. Però estem aquí, eh? Hem tornat i no ens n'hem hagut d'anar nosaltres, eh?
15: Ni ens han fet fora.
16: No, ni ens han fet fora, no?
15: Que de vegades n'hi ha que els fan fora.
16: Ja t'he dit que ja he rebut una convidada, jo.
15: Molt bé, doncs. Ja en parlarem, perquè ara saps on anirem?
16: On ens n'anirem?
15: Anem a ballar al velòdrom.
16: El velòdrom de 15 anys, de 15 anys.
15: Has anat al velòdrom.
16: A veure...
15: Doncs mira, ara representa que estem en aquells anys 50, que sí. Quan triomfava un vocalista que era el Juanito Segarra, no sé si l'has sentit anomenar, el Juanito Segarra.
16: Sí.
15: Anava amb unes americanes com de color, perquè en els anys 40 més aviat anaven americanes blanques, el Raúl Abril i el Mario Visconti.
16: I aquest hi anava...
15: I amb una corbateta.
16: Com aquells de B3 de l'economia en colors, no?
15: Sí, anava una mica de color i amb un llaç, i era morenet i una mica xaparrat, grassonet estava.
16: Xaparrito, que dirien els mexicans, sí, xaparro,
15: i
16: no?
15: I la seva orquestra amb els timbals davant de mambo, allò que en deien, ja portava la bateria, però portava els bongos.
16: Però vaig a fer un incís, un petit incís, perquè crec que es recordarà més aquesta aquest cantant, perquè aquest solista, sí, perquè l'any 1959 va guanyar el primer premi en el Festival de Benidorm.
15: Ah, sí,
16: amb la cançó aquella, el telegrama.
15: Sí, sí.
16: Que me querías,
15: ja
16: que me querías,
15: sabia,
16: ja lo sabia.
15: Ja ho sabia. Un dia ho portarem. Però ara que portarem serà un bovero mambo. Que doncs llavors ell era cantant de boveros i cantant de mambos i cantant de bovero mambo.
16: Doncs va, bolero mambo.
15: I un títol maco, eh? Un solo besito.
16: Ai, no ara, és un, no, però un és massa poc.
15: Poquet, però després d'un en venen molts, oi?
16: Sí, tot és començar.
15: Si no voleu pols, no n'hi va haver, que deien. Doncs vinga, anem pel Juanito Segarra.

0: Doncs era el Juanito Segarra en el velòdrom. Que llavors també hi havia hagut l'estampa en el velòdrom, que allà on hi havia els músics, llavors es començava ja el rock and roll, també, i quan unes parelles es destacaven ballant el rock and roll, els feien rotllo i feien la gran exhibició davant dels músics. Ah, aquells que ballen també el rock. I llavors feien una exhibició, com molt més anys abans ho feien amb el boogie-boogie.
1: Jo hi havia anat en el... Jo recordo una vegada que va haver un... O sigui, que en Joan Manel Serrat va venir a fer... Va venir cantant allà un recital, sí. I recordo que com fan la mitja part, el que sigui, vaig anar allà al camerí i sí, em va firmar un autògraf.
0: Clar.
1: Sí, encara el tinc.
0: Ah, doncs guarda.
1: Oh, sí, que el guardo, sí, i tant.
0: Doncs ara, mira, ara anirem amb en Carlos Gardel.
1: I recordo una cosa d'això d'en Joan Manel Serrat, que ho va treure de la funda de la guitarra, que era de pell, va treure d'una cremallera, no sé d'on te duia, allà que tenia les fotografies, la seva fotografia, i va durar ple de dies que feia una olor de pell aquella dedicatòria, aquella postal, aquella fotografia.
0: Devia ser pell de hipopòtam o de les pampes.
1: No, home, devia ser cuiro.
0: Ah, doncs
1: era cuiro.
0: Anem per en Carlos
1: Gardel. No sé de quin animal,
0: ara,
1: però era cuiro.
0: I ara vindrà a melodir el tango Sombres. M'agrada portar alguna cosa del Carlos Gardel, perquè hi ha les més conegudes i els que no ho són tant.
1: Aquesta no ho és tant.
0: Sí, es deia Cerveto, els seus autors, i Precànimo, que és un nom maco, Precànimo.
1: Oh, i tant. És que és fàcil de memoritzar,
0: Precànimo.
1: Precànimo.
0: Sí, sí.
1: I això és per posar d'exemple, o sigui, d'exemple en una classe, no?
0: Sí.
1: Tot el que són les letres.
0: Precànimo.
1: És drújula.
0: Ara, els guitarristes, sí, José Ricardo i Guillermo Barbieri, que deia Ricardo i Barbieri, el disc. Que el José Ricardo li deien el negre, Ricardo.
1: Perquè era negre.
0: Això m'ho havia dit en Rafael Medina, perquè en Rafael Medina havia conegut en Carlos Gardel i havia tingut de guitarrista que li deixava el Carlos Gardel quan actuava a França el Medina, li deixava el negre Ricardo. I hi ha discos del Medina que a la guitarra el negre Ricardo. Doncs sentirem acompanyament de guitarres i el tango Sombres.
1: Sombres.
0: Gardel.

0: será tu risa cuando en el abismo oscuro gimas con él. Gorda será la angustia cuando tu corazón sienta los desencantos y te hundas en la sombra de la ilusión.
1: El tango Sombres, que és de 1924, que jo suposo que en els seus moments devia estar...
2: Devia estar amb auge, no?
1: Ho escaptem, això, i ho tornem a posar.
2: Si tu ho poleixes, ho neteges i ja, i cap aquí.
1: Qui ho portarà, ja?
2: Ningú.
1: Doncs mira, ara...
2: Ets espècie única.
1: Ara anirem per a un perfum que em van parlar en un programa passat, que tu vas dir que la teva mare em parlava d'un perfum.
2: Sí, el perfum preferit de la meva mare, d'abans de la guerra, que ella era jove, vull dir que cocaïna en flor.
1: Cocaïna en flor, sí senyor.
2: I jo recordo que anava dient, és que es va acabar la guerra.
1: I ja no n'hi havia.
2: I ja no n'he trobat més d'aquest perfum. I tant que m'agradava el cocaïna en flor.
1: No ho sé si va ser les autoritats noves que amb el dir cocaïna, poder, com que llavors perseguien la droga tant d'aquella manera i eren autoritari.
2: Jo.
1: No ho sé, potser van...
2: Clar, la meva mare van poder... separar el temps de la República.
1: Potser
2: igual.
1: Aquest perfum va tinguer...
2: En el temps de la República...
1: No, llavors hi havia permissibilitat.
2: Sí.
1: El cocaïna en flor. Doncs hi havia hagut...
2: Igual la casa que feia, vull dir
1: que... La casa Parera.
2: Parera, doncs, devia canviar de...
1: O els hi van...
2: Res, sí, un altre
1: nom, que a la casa
2: no,
1: Parera...
2: No, però deia que l'olor aquella que no l'havia trobat mai més.
1: Fort, que era en Joan Parera i Casanovas. Mm. Va, a 1910, a Badalona, es va instal·lar.
2: Però Parera també no havia fet el Baron Dandy.
1: Sí, igual, sí. Mm. I encara el Baron Dandy encara hi és, perquè avui encara he comprat jo un frasc.
2: Una ampolla, encara. Sí, mare
1: sí.
2: De Déu.
1: Sí, sempre tinc el Baron Dandy, que una vegada, quan jo assajava una obra de teatre, m'hi he afeitat i m'hi he passat massatge a Baron Dandy,
2: i
1: una senyora que sortia a l'obra de teatre em va dir, deia, o feia d'apuntadora, aquesta senyora, l'apuntadora, diu, això em recorda el meu pare quan s'afeitava amb Baron Dandy, portes Baron Dandy, sí, dic, bueno, fata. Doncs ara anirem a recordar...
2: I també n'hi havia una que era el Sí Senyor, que era de la casa Mirúrgia.
1: Ah, també bona marca.
2: El Sí Senyor. Ara, el meu pare, quan s'afaitava, es posava Floyd.
1: Floyd. Ah, sí, Floyd també.
2: El Floyd.
1: L'ampolleta que tinc és Floyd, però si no, com un embut petit i posem el Baron Dandy.
2: El Floyd, i llavors Floyd. Més endavant, quan el Floyd, m'imagino, se'n devia cansar, es posava el Williams.
1: Ah, sí,
2: que era amb una ampolla de vidre de color blau.
1: I dic el Balsamic Sambel, que anunciaven en els programes deportius, Balsamic Sambel. Mm. Doncs ara aniran per un disc de propaganda del temps de la Segona República, que precisament es titula Cocaïna en Fort, i l'artista estrella d'aquell temps, la Carmelita
2: Albert,
1: sí, acompanyada de Ventura i sus Bohemios.
2: Ah, doncs mira, escoltem Cocaïna en Fort.
1: Sí.

0: Doncs ja queda clar, eh? És el perfume que era la mort, la cocaïna forta. Ja hi havia una speaker, que també, després d'haver cantat a la Carmelita, també ens explicava les excel·lències de la cocaïna forta.
1: Sí,
0: excel·lències de 1934. I ara anirem a recordar que jo havia col·laborat ja fa molts anys, a Ràdio Nacional, amb un programa que es deia Voces al Desnudo, que, per cert, li van dar
1: un premi.
0: Un premi Ondes.
1: Ah, està bé.
0: Bueno,
1: i qui col·laboraves? Cada setmana? O
0: li enviava casets gravats de coses que llavors anava a base de casets. Ja fa molts anys, era els 70 i tants, els 79 o 80.
1: Sí.
0: I, esclar, amb un d'aquells m'anomenaven també com el dels discos antics, els discos viejos. Doncs ara sentirem.
1: Trobo que en los discos viejos, no antics, potser sí, però vells,
0: doncs,
1: no?
0: Doncs sembla que diuen discos viejos. El cas és que, com que jo tinc tant material gravat amb casets que encara ni sé el que hi ha, vaig trobar aquest retall i ara és el que portarem. És un retall curt.
2: Hasta el próximo Voces al Desnudo. Les diremos que en control ha estado Fernando Viguera, que en los discos viejos antiguos ya sabe usted que ha estado don José Pons, que aquí ha estado don Pablo Blanco de Soto y aquí, ante este micro, pues Manolo Ferreras.

0: quatre pas.
1: Doncs fins aquí, fins aquí el retall.
2: Fins aquí hem arribat, fins aquí hem arribat.
1: Oh, m'agradava perquè també m'anomenaven, que, esclar, si els hi portava material. I ara, un material antic, també, que vam portar en un programa passat a l'Andreua Fornells.
2: L'Andreua, sí.
1: La soprano de la Bufó, que tal va.
2: Sí, diu que inclús havia actuat en el Liceu, aquesta,
1: aquesta
2: soprano, sí.
1: I havien gravat tota la missa
2: solemne. Sí.
1: Beethoven. Doncs ara portarem un tema popular català que jo l'havia cantat, aquest tema, quan anava a les caramelles, quan a les caramelles infantils.
2: Sí.
1: Teníem 11, 10, 11
2: anys. O sigui, ets una criatura.
1: Amb la barretina no, però això és la gravació de l'any 1924 de l'Arneu a Fornells. En Pere Gallerí, et sona?
2: Ah, com era tan bon home,
1: és aquesta, és aquesta.

0: aquí sembla que l'acompanyament
1: era... Fins aquí hem arribat.
0: Un orgue, l'acompanyament d'orgue, semblava.
1: Potser ai,
0: com,
1: sí, és una
0: com que gravava en el Palau de la Música i hi havia aquell orgue, oi? Jo suposo. Doncs ara anirem per uns temes populars catalans.
1: Sí.
0: Jaume Planes.
1: Jaume Planes i sus discos vivientes.
0: Sí, sí, sí. I va fer que després, em sembla que la Trinca també ho va gravar, però el primer de gravar popurri de temes populars catalans era en Jaume, Jaume Planes. Planes. Portarem el disc a les dues cares. Primer...
1: Primer, lo d'ahir. I després, lo de sempre.
0: Ara començarem per lo d'ahir.
1: Doncs va.

0: vayas pel camí. Paperets, serpentines, mèmols de goma i menta.
1: Senyoreta del quartís, no hi ha res per la geganta, eh?

0: Doncs un popurri d'època de República.
1: Sí, sí, sí, ben. I
0: posem un altre disc d'època de República.
1: També, de l'època de la República.
0: Un altre popurri.
1: Sembla que tinguis ganes, de que la cosa s'activi, eh?
0: Home, això era època de República i de permissibilitat republicana, que deien llavors. I no hi havia cap res. Després aquests discos van ser perseguits, Acabava guerra, tot el que...
1: Això, la merda de la muntanya no fa pudor.
0: Això, com que el fet de ser en català, els trencaven.
1: Ah, bueno, esclar.
0: N'hi havia en una emissora un disc que era una sardana tota ratllada. Però no van voler trencar perquè a l'altre cantó hi havia un tema religiós que era la processó de Sant Bartomeu. I com que era un tema religiós ho van deixar, però a l'altra cara hi havia una sardana normal i corrent, la van amb un punxó, la van reiar.
1: Bueno, ara anem altra vegada amb cançons de la República.
0: Sí.
1: I el vindrà... temps de la Segona República.
0: Sí, l'Orfeó Sarrianenc. Sarrianenc.
1: De Barcelona, de Sarrià, no?
0: Exactament, de Sarrià, li deien la Sarrianenc.
1: Seria amb l'orquestra de
0: Crazy Boys.
1: Crazy Boys.
0: És que volia dir Crazy Boys.
1: Sí, els nois...
0: Una mica bojos.
1: Una mica bojos.
0: Sí, era una orquestra que tocaven a la Granja Royal.
1: Una mica xiflats.
0: I aquest Orfeó no era tot l'Orfeó, no. Eren els solistes, els cantants solistes, que varen gravar també un disc, que és una raresa també. I van posar Anant al Bosc i tornant
1: del bosc.
0: Ara anirem cap al bosc.
1: Anirem al bosc i farem una bona arròs i ens deixaran fer foc al bosc.
0: I buscarem bolets.
1: I buscarem bolets, sí. I els tirarem a l'arròs.
0: Sí.
1: I en capat farem el conill, també.
0: Sí. Va. No, un bon conill també va bé.
1: També.

0: Els que tiren aigua, tots fugiran.
1: Què diu? Que tinc un raba sec?
0: Jo tinc un raba sec.
1: I que li havia d'encendre el raba sec?
0: Sí, jo, modista de Ringo Rango, que portava polvos
1: de contrabando.
0: De contrabando, que de vegades n'hi ha de contrabando, eh? De polvos.
1: Pues sí, pot ser, sí, oi tant.
0: És de la mirúrgia, eh?
1: Sí.
0: I ara tombem el disc, que ara vindrà Tornant del Bosc. Això passava...
1: Això quan anaves al bosc, quan tornaves del bosc...
0: A veure què passava.
1: A veure...

0: olla acabada amb...
1: l'escarbat bum-bum.
0: I posi oli.
1: Posi oli en el llum.
0: Sí, i ara anirem cap a Can Casa Ramona.
1: Bueno, tenim que especificar que Can Casa Ramona era una casa de Barcelona.
0: Una sestreria.
1: Una sestreria.
0: Molt que, sí. anomenada i de molta
1: reputació. A quin carrer estava?
0: Al carrer, carrer de l'Hospital.
1: Al carrer de l'Hospital.
0: Saps? A la Rambla.
1: Sí, al carrer de l'Hospital.
0: Un carrer estret que donen a l'Hospital.
1: Sí.
0: Doncs en el carrer de l'Hospital, no sé si era entrant, que llavors també feien trajos de primera comunió.
1: Primera comunió.
0: Acabàvem d'un traje a Casa Ramona de primera comunió. Mm. Sí, però això era acabada la guerra. El portarem, avui som republicans.
1: Sí, sí.
0: Del temps de la Segona República. Sí, avui es tornem...
1: Liquidació de Can Casa, no sabem per què, no?
0: Sí, doncs liquidació de Can Casa Ramona, que s'hem de situar a la Rambla, i és un disc de propaganda, la senyora Papeta i una altra senyora...
1: Però que van enraonant i...
0: van enraonant a la Rambla, saps que hi ha tota aquella sèrie de gent que anaven cap aquí, cap allà.
1: Tot un plegat es troben davant de Can Casa Ramona, no?
0: Sentim-ho.
2: Ai, senyora Papeta!
3: Vostè, doña Tula, com estan?
2: Bé, i vostè?
3: I tu, maco, a passeig amb la mamà?
2: Sí, senyora.
3: Aquí no bullis.
2: Aquí a la Rambla ja se sap, i més en aquesta hora.
4: A quién le doy la suerte?
2: Si no, que els meus germans ja n'he podet, saps? S'han de comprar vestits, i jo he volgut mirar on podríem trobar algun avantatge, però, filla, a tot arreu demanen uns preus.
4: 20.000 duros para mañana.
2: Mamà, que allò em va donar 20.000 duros. Que és estrany per vostè que perdi el temps així.
4: Quiere que te la diga, refalada.
2: On surt ara aquesta?
4: Te voy a adivinar l'hombre que está prendado de esos labios de clavé, hermosa.
2: Vagi, en nom de Déu, canta mañanes.
3: Caram, senyora Papeta, que potser pensa casar-se.
2: I ara, doña Tula, si ja tinc 38 anys.
5: El papà va dir un dia que en tenia 59 vostè.
3: Vols callar?
5: Ui, que m'ha fet mal.
3: Quina manera de comprometre.
2: Deixi l'escar, doña Tula.
4: Pel nen i pel nene.
5: Mamà, jo vull un d'allò.
3: Doncs com li deia, que no s'ha enterat de la gran liquidació que està fent la sastreria a Casa Ramona.
2: La del carrer de l'Hospital?
3: Sí, senyora, número 23, aquí entrant a mà esquerra, que té un anunci lluminós de dalt a baix, i des d'aquí es veu.
2: És cert, Casa Ramona.
6: Manilla de goma per esperar.
2: Oh, i que distreta, amb tant que m'havien recomanat aquesta casa.
3: Cregui'm que fan una liquidació fantàstica. Uns trajos magnífics per senyor i per noi els donen per cap diner.
2: Ui, què li passa? Aquests ocells ja van dues vegades.
3: Ells sí que no miren mai a qui tenen a sota.
2: Doncs sí que he estat de sort de trobar-la.
3: A la sastreria Casa Ramona tenen sempre una existència grandiosa. I com que no guarden res per la temporada següent, ho liquiden tot a qualsevol preu.
2: Doncs miri que me n'hi vaig tot seguit.
5: Mamà, miri quins cotxes amb lluminària.
3: Caram, és la cabalgata anunciant la liquidació a Casa Ramona.
2: Oh, que està bé.
5: Mira. Oh, que és bonic! Oh. Mira, és a la Casa Ramona!
7: Mira, oh, que maco! La més ferma sensació s'ha

0: que están de moda, el d'aquí de cara ho creu.
1: Calla, Ramona,
0: en profit del comprador, cap més ocasió tan bona com la gran liquidació.
1: Calla, Ramona.

0: i liquidació a Casa Ramon. Avui som republicans.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè ara el que vindrà també és del temps de la República.
1: Doncs va, també un altre del temps de la República. De la Segona República, tenim que especificar, eh? De la Segona,
0: Ni d'aquella tan antiga, ni de la...
1: No, ni de la que vindrà, no. De la Segona.
0: Hi havia hagut una vedet, que era l'Enriqueta Serrano, i d'intèrpret també de Zarzuela, casada amb el mestre Pablo Sorozábal. Però també feia...
1: Que feia...
0: I també de revista. I havia fet parella amb l'Aladi, parella musical i parella teatral. Amb l'Aladi, que era un famós també, que feia humorista. I van gravar-ne una en aquell temps que va tenir molt d'èxit. Tomàs...
1: Quiero ser mamá.
0: Quiero ser mamá. Que em sembla que...
1: La noia li diu en el...
0: En Tomàs, volia ser mamá.
1: En el seu xicot, Tomàs, quiero ser mamá.
0: Eren casats ja.
1: Eren casats.
0: Va anar a París.
1: Però dius que no era el temps de la Segona República.
0: Sí, va anar a París.
1: Estava tot permès, llavors.
0: Però llavors va anar a París a comprar... A
1: encarregar-lo.
0: Sí, perquè anava a París, oi? Anava a encarregar el nen a París.
1: Sí, portava la cigonya cap aquí.
0: I no hi havia manera. I em sembla que ho va resoldre un veí, això. Que de vegades hi ha veïns que porten...
1: Estan predisposats, sí, sí.
0: A disposar i bona voluntat.
1: Ajudar, sí, ajudar.
0: Faltava bona voluntat. Ajudar, sí. Doncs mira, ara sentim com va anar la cosa.

0: mamá. Ay, cómprame un bebé, quiero ser mamá.
1: Sí, això passava en temps de la Segona República. Sí. I ara vindrà un altre de gravació de la Segona República.
2: També?
1: Sí.
2: També un altre?
1: Aquest anava a París a buscar...
2: Vas a París, papà.
1: Sí, cuidado con los apaches.
2: Los apaches, sí.
1: Sí. I no, com es foie gras de pato, eh?
2: De pato, no.
1: No, foie gras sí que no.
2: Sí, això era... Jo me'n recordo d'aquesta que la mama...
1: Els apaches eren aquells dels baixos fons que ballàvem a Bejavà. Sí. Doncs la Cèlica Pérez Carpio, amb una gravació de 1932...
2: Sí, Si vas a París, papà.
1: Però,
2: i ja ens despedirem?
1: A veure fins allà on dongui. I si no, encara em posarem un retall d'un altre.

0: Lo mismo que los gemelos. ¡Si van a París, papá!
1: Doncs uns van cap a París i nosaltres...
2: Nosaltres ens quedem aquí.
1: I anirem cap, als nostres respectius domicilis.
2: I ens despedim fins la setmana que ve.
1: I han fet el cupo.
2: Que
1: deien abans? Sí. Havien fet el cupo. Doncs mira.
2: Doncs molt bona setmana i ens retrobem.
1: I fins a la propera i a veure si hi ha esdeveniments.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Consultar números premiats a Juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, bé

0: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
1: Benvinguts a la ciutat de les sensacions.
2: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
3: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
2: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656 19 70 62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
3: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos has d'imaginar-nos com un antic tresor.
2: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
4: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: Vale.
3: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu. Regal d'aniversari, el que li ha volgut fer un fill al seu pare. En Pau ens va escriure un correu electrònic explicant que el seu pare, en Benet, estava a punt de fer 65 anys i de jubilar-se. I ens demanava si el podíem ajudar a complir un somni. Li volia regalar una entrevista de ràdio. A ell, al seu pare, que és sord. No hi sent i, per tant, per ell la ràdio és un simple aparell sense cap utilitat. Però a casa del Pau la ràdio sempre ha sonat. Ha sigut la veu que en Benet i la mare d'en Pau, que també és sorda, no li han pogut donar. I el regal no és altre que compartir aquesta entrevista, compartir per un dia la ràdio. He anat a casa seva i aquesta és la conversa que hem tingut.
4: Hola, Pau.
5: Hola.
4: Com estàs?
5: Molt bé. I tu?
4: Perfecte, escolta, mira, és la primera entrevista que faig a casa d'algú després del confinament i estic molt contenta de ser aquí. Escolta'm una cosa, explica'm bé això, perquè tu ens vas enviar un correu fa uns dies perquè li volies fer un regal al teu pare, però m'agradaria saber una mica què hi pintem nosaltres en aquest regal. Explica'ns-ho això.
5: Doncs mira, un dia em vaig inspirar i ara el meu pare farà 65 anys, està a punt de fer-los i per tant es jubilarà. I el meu pare és una persona sorda, per tant no ha escoltat mai la ràdio, no perquè no vulgui, però bàsicament perquè no pot. Però sí que és veritat que vosaltres expliqueu històries molt humanes i crec que...

0: no sé, la història del meu pare us podia semblar interessant, i per mi era també un regal de compartir amb ell per primera vegada i segurament última vegada la ràdio, no? Compartir amb una persona sorda de la ràdio, que jo l'escolto molt i ell sé que no pot fer-ho, i per tant vaig pensar que seria una manera curiosa per ell de poder estar a la ràdio, ni que fos una vegada.
1: Deies que, clar, el teu pare no ha pogut escoltar mai la ràdio, la teva mare tampoc, perquè també és sorda. Explica'm què és per tu la ràdio.
0: La ràdio per mi és el que sempre m'ha fet companyia auditivament a casa, no? Vull dir, que la gent pugui pensar que les cases on hi ha persones sordes són silencioses, és més aviat al revés, però com que no se senten fan més soroll, però no és un so que sigui l'habitual, no? Vull dir, al final que t'expliquin històries, vull dir, ells me les expliquen en llengua de signes o que parlem, però al final aquest acompanyament que té el so, la veu, només l'he pogut tenir a través de la ràdio. Per tant, per mi sempre la ràdio ha sigut molt important, i el cotxe sempre, que arribava, entrava amb el cotxe i li demanava posa'm la ràdio, sempre, a tot arreu, sempre la ràdio. No, qualsevol història que m'expliqués la ràdio ja em semblava bé.
1: Em sembla que fins i tot un dia tu vas escriure una carta a un programa de ràdio, no? I te la van llegir. Què va passar aquell dia? Em sembla que estaves al cotxe, precisament.
0: Exacte, sí, en un programa de ciència, i no sé com em vaig assabentar que el Graham Bell, que era l'inventor del telèfon, els seus pares també eren sords, i em va fer molta gràcia, i vaig escriure una carta demanant que expliquessin més la història del Graham Bell i com havia sigut, i jo anava al cotxe tranquil·lament, no recordo on anàvem, i no em van avisar que la llegirien, i a sobte estava al cotxe, i a sobte sento que el Pau ens ha escrit una carta, i dic, ostres, em sembla que aquest Pau sóc jo, i em va faltar gràcia. Clar, vaig emocionar molt, i els meus pares vaig dir, no, estic sortint a la ràdio, i ells, bueno, però ells no ho entenien, no ho estaven vivint, no? I per mi va ser una mica un xoc, una mica de dir, ostres, per mi, jo ho estic vivint molt, però en canvi no puc compartir amb ells, i em feia una mica de ràbia.
1: La resta de mitjans entenc que sí que els han pogut seguir, els diaris, doncs, per motius obvis, i la televisió, suposo que amb subtítols no hi ha problema per seguir-la.
0: I amb l'intèrpret de llengua de signes als telenotícies, i que de fet cada vegada hi ha més mitjans, no? Hi ha més maneres a través amb internet, ha sigut una revolució. Ara sembla que tots haguem descobert les videotrucades durant el confinament, però amb els meus pares, clar, fa molt de temps que ja les fem servir, perquè al final és pràcticament l'únic mitjà per comunicar-nos com faríem cara a cara. Al final els missatges escrits no és el mateix, no puc trucar. Hi ha moltes vegades que estic amb amics i em diuen, truca als teus pares, i dic, no els puc trucar.
1: Com és créixer amb els pares, amb tots dos pares sords, no? Això que ens explicaves, per exemple, aquestes històries, com és?
0: És normal, vull dir, al final tens unes dificultats afegides o unes maneres de viure un lleugerament diferent, però al final no, tampoc no ha sigut, suposo que fins que no m'he fet més gran no he sigut conscient, no? Però sí que potser amb 6 anys em tocava trucar a l'ampista i explicar-li que havia de venir a casa i que fes el no sé què, o ja sabia fer alguna gestió i la feia, i era molt petit i segurament no em tocava i ja la feia, o al final, o qui s'encarrega de fer totes les comunicacions familiars, al final sempre era jo qui trucava sempre als avis, qui trucava als tiets, qui trucava si hi havia qualsevol cosa. M'havia d'encarregar segurament jo de fer més coses del que tocava, però per la resta bé, et toca fer això d'intermediari moltes vegades i al final un s'hi acostuma, i a vegades no t'agrada i ho has de fer, i a vegades doncs ho fas més a gust, però és el que toca.
1: Explica'm qui és el teu pare, perquè té una història.
0: Bé, el meu pare es diu Benet, està a punt de fer 65 anys, i crec que té una història perquè ha treballat durant 40 anys en una entitat bancària, que no és una persona, un ofici que suposo que s'associa de manera normal a una persona sorda, perquè té una sordesa profunda, no hi sent gens, parla amb llengua de signes, i ell va començar a treballar per una casualitat en una entitat bancària, amb el Banesto, que justament va obrir una sucursal que era exclusivament per persones sordes, i llavors ell era l'únic treballador que era totalment sord que treballava en aquella entitat, i llavors ell sempre m'ha explicat històries d'aquella sucursal, i que ell sempre ho recordava molt vivament, i ara que arriba el moment de jubilar-se, doncs potser vaig pensar que seria interessant que compartís amb més gent aquestes històries.
1: Pau, jo no sé llengua de signes, per tant, aquí m'hauràs d'ajudar, hauràs de fer d'intèrpret.
0: Farem d'intèrpret una vegada més, ja no ve d'aquí.
1: Em presentes el teu pare?
0: Som-hi.
1: Hola, Benet.
0: Hola.
1: Com estàs?
0: Bé, bé, bé.
1: Escolta'm, no sé què et sembla aquest regal que t'ha fet el teu fill, que vingui a la ràdio a entrevistar-te. No sé com ho veus tu això, no sé si et fa il·lusió o no.
0: No m'ho imaginava, no m'hagués esperat mai que vingués a la ràdio. Diu, per 65 anys segur que sabia que em faria un regal, però no aquest regal tan especial. Això es fa estrany, això d'haver de parlar pel teu pare, però diu que abans m'ha explicat el meu fill que venien perquè, com que he treballat a l'Urbana del Silenci, al banc i aquestes coses, doncs crec que està bé que em vinguin a fer una entrevista.
1: Parlem precisament del banc, parlem de la teva època, de quan vas començar. Clar, ara et jubiles, però em sembla que hi has estat 40 anys al banc.
0: 39 i 11 mesos, gairebé 40.
1: 39 i 11 mesos, perfecte, doncs queda claríssim. Escolta'm, explica'm com va anar això que acabessis treballant en aquesta sucursal del banc, que a més era totalment especial i pensada per les persones doncs, que no hi sentiu.
0: Hi havia el director, el senyor Mariano, no me'n recordo.
1: El Mariano, li direm Mariano.
0: Hi havia molts sorts que quedaven i que per anar a agafar el bus allà, i llavors aquest director es veu que cada dia els veia aquests sorts, i llavors es va pensar a dir, ostres, aquesta gent quan vagi al banc com ho faran, no? I llavors va tenir la idea de crear la Urbana del Silenci, que era la sucursal per persones sordes que poguessin accedir al banc i poguessin fer-ho amb un servei d'intèrpret, i a partir d'aquell moment es va crear. Al principi això, hi va haver molt ressò als mitjans, van venir fins i tot mitjans francesos, gent de Madrid, televisions, perquè els puc trobar en una idea molt, molt interessant. I fins i tot després la Caixa ens va copiar la idea i van crear també una sucursal similar, i també van contractar persones sordes, i llavors hi va haver una mica més de competència entre els bancs i fins ara.
1: Clar, eres molt jovenet, tenies 25 anys, 20, sí. Sí, 25 anys, i no sé què en sabies tu de banca o d'economia.
0: Gens. Jo havia estudiat per delineant, i era la meva idea, i tenia molta fixació a treballar d'això. Però aquest company, aquest amic que coneixia, que treballava en el banc, i m'ho va proposar, i llavors, clar, jo en aquell moment ja estava treballant de delineant i tenia dubtes, però també és veritat que era un moment que pels delineants era un moment de crisi, llavors no hi havia, potser no hi podria haver feina, i vaig canviar, i fins ara, i seguint fins ara.
1: T'agradava la feina al banc?
0: Al principi sí. El que va ser que, clar, l'afició per fer de delineant em quedava, però bé, mica en mica es va anar disminuint, i m'hi vaig anar acostumant a la feina del banc. A més, estava molt bé perquè podia tenir contacte amb moltes persones sordes, venien a l'oficina, per tant era divertit, era entretingut. I vaig estar 13 anys en aquesta oficina, a l'Urbana del Silenci. Però mica en mica hi va haver una reconversió, van anar reduint les oficines, també hi havia menys clients, sorts, i al cap de 10 anys ens van convertir en una oficina normal, que estava, en principi era una oficina normal, en la qual jo hi treballava, i al final he anat canviant de posició, però fins ara al banc.
1: 39 anys i 11 mesos donen per molt. Suposo que te n'han passat de tots colors. No sé, explica'm alguna història, alguna cosa que t'hagi passat al llarg d'aquest temps.
0: 5 o 6 atracaments. Únicament a l'oficina de l'Urbana del Silenci. Que a més teníem uns sistemes d'antirrobatoris i a més amb senyals que explicaven que era una oficina per persones sordes, i que per tant que van exagerar-ho, que van posar un cartell que deien que hi havia molts treballadors sords, tot i que en realitat només era jo, una mica també per espantar els atracadors. Però fins i tot alguns atracadors es van portar relativament bé amb mi, vull dir que quan alguns que em van venir sabien que eren sords, i em van tractar bé, ja anaven amb consciència, ja sabien que el que hi havia, i em deien, no, queda't aquí, i intentaven comunicar més bé els atracadors. Fins i tot me'n recordo un cas, que un atracament que va ser la nit de Nadal, el dia 24, que van entrar, i justament un parell de dies abans ja no teníem pràcticament efectiu a l'oficina, ja se l'havien endut, i els hi vaig dir que teníem únicament 200.000 pessetes, i a més tot en monedes, i l'home va dir, és igual, que sí, que s'ho volien dur. I es van dur les 200.000 monedes en pessetes, i com si fos un joc, i agafar i se les van dur. I no em pensava mai que 200.000 monedes en pessetes se les pogués endur. Fins i tot quan va venir la policia i a demanar, quan els hi vaig explicar, no s'ho creien. Diu, ostres, qui, havia de ser forçut, perquè si no, no m'ho esperava gens ni mica. Fins i tot altres casos, però bé, ja al final quan t'han passat un ja t'hi vas més o menys acostumar, ja. I al final, fins i tot alguna vegada potser va ser culpa meva perquè vaig obrir alguna persona que no tocava, però bé, aquestes coses passen. Bé, és que va ser entre els anys 80 i els 2000 que va ser una època que hi havia molts atracaments. Ara per sort no n'hi ha tant, però va ser una època que n'hi va haver molts.
1: Com m'ho d'imaginar, això? Entren amb algun tipus d'arma blanca, t'amenacen? Com funciona un atracament? Per sort jo no n'he viscut mai cap.
0: No, amb armes blanques no, amb pistoles, que no sabem si eren de veritat o de mentida, però treien una cosa que semblava una pistola, i per tant quan veies allò ja t'espantaves una mica i deies, si de volen 200.000 monedes, que se les enduguin. Fins i tot a vegades ja per la cara ja els veies, no? Vull dir, un cop ja havien entrat ja veies que es comportaven de manera sospitosa, i quan estaven allà dius, ja sospitaves, i quan s'anava algun client ja treien la pistola i deies, ho sabia. Però el que passa que, clar, que quan ja t'ha passat unes quantes vegades ja comences a notar-ho. Bé, els hi dones i fora.
1: I alguna altra història, potser més amb final feliç, bueno, tenint en compte que mai et va passar res després dels 5 atracaments, això ho dono per fet.
0: Sí. Pels Jocs Olímpics del 92 sí que ens va tocar. El Banesto gestionava moltes de les entrades per als espectacles, per als esports, el bàsquet, el futbol, i això, ens venien molts clients a demanar entrades, i llavors clar, els hi podies donar entrades per anar a veure els Jocs Olímpics, que era el gran esdeveniment, i llavors tots els clients estaven contents. I també era l'època de l'Indurain, que guanyava i portava el Banesto al mallot, i llavors clar, era, això et feia sentir bé. Clar, després amb la desaparició del Banesto ja, bueno, els problemes del Mario Conde, sí que va haver una època complicada, però es va acabar aquesta època d'aurada del Banesto, i després ja amb l'evolució, i ara ja fins que es va haver l'absorció amb el Santander, i ara ja és més normal. Però sí que l'època del Banesto va ser més bona. Amb el Santander ha sigut més normal, més avorrida.
1: L'època del Banesto també devia ser aquella època en què els bancs regalaven paelles, televisions, ho tenien tot, o sigui, no sé si tu també ho tenies això a casa i t'emportaves alguna d'aquestes coses.
0: Sí, algunes. Per Nadal, alguns lots, i quan hi havia l'Indurai, per exemple, també si feies un plaç fix, llavors també et donaven una bicicleta, hi havia... moltes coses es regalaven.
1: Escolta'm, 39 anys i 11 mesos, però ara jubilació? Què faràs? Ho tens pensat?
0: No, segurament involucrar-me una mica més amb el moviment associatiu de persones sordes, que crec que hi ha molts problemes encara amb les persones sordes, i per tant involucrar-me una mica més ara que tinc temps i ajudar a millorar una mica la situació. Falten molts intèrprets, falten, hi ha barreres de comunicació que encara hi són, que sí que és veritat que hi ha subtítols a la televisió, hi ha serveis d'interpretació de la Federació de Sords, però segueixen faltant moltes coses, molts serveis per a les persones sordes.
1: Estic fent aquesta entrevista, el Pau ens està fent d'intèrpret, el teu fill, i ara a mi m'agradaria saber que m'expliquessis com us vau conèixer amb la teva dona, perquè la teva dona tampoc no hi sent, també és sorda.
0: Ens vam conèixer a l'associació de sords, però bé, anàvem allà, hi havia el moviment associat, ens vam trobar allà, i ens vam conèixer, ens vam enamorar, i va ser ràpid.
1: Va ser ràpid, vol dir que... Això és una mica estrany, que ara el fill ens estigui fent d'intermediari en aquests temes, però... Us veu fer tilín de seguida?
0: Potser feia 3 anys que ja ens coneixíem, o bueno, de fet és més jove, va venir, ens vam conèixer, però després vam estar 5 anys de nòvios. Al final ens coneixíem, érem nòvios i tal, i un dia vam dir, potser ens hauríem de casar, no? Doncs, i vinga, som-hi, al final ens vam casar.
1: Com es diu la teva dona?
0: Maria Àngels.
1: Què et va agradar de la Maria Àngels?
0: El somriure, i que explicava moltes coses, i que preguntava, i que era molt divertida, i que sempre estava, no parava de fer preguntes, i... Llavors a vegades anàvem al cinema i m'explicava i a veure la pel·lícula i mai acabàvem veient la pel·lícula perquè sempre em preguntava coses i em demanava i al final no veiem la pel·lícula. I sempre m'estava demanant i preguntant i xerrant i xerrant i xerrant.
1: T'he de dir que ara és aquí la Maria Àngels, no li puc veure el somriure perquè tant ella com jo portem mascareta, per tant ja buscaré alguna fotografia veig per aquí a la casa que se li vegi aquest somriure tan bonic que té. I quan arriba el Pau?
0: L'any 92, pels Jocs Olímpics. Sí, ha anat creixent, l'hem anat cuidant i ha après llengua de signes i s'ha crescut bé i tot. Se'm fa molt estrany estar explicant aquestes coses, ho he de dir. Ara parlo com a Pau, però...
1: Home, és una de les entrevistes més estranyes que he fet fins ara, també t'ho dic. En tot cas, jo volia saber si per vosaltres va ser difícil criar un nen sent tots dos sords o no vau tenir cap mena de problema i va ser una cosa totalment natural.
0: No, cap problema. Més es pesa l'associació de sords i hi havia moltíssimes parelles i hi ha moltíssimes parelles que són sordes i moltes vegades hi ha fills que són oïdors i al final la família t'ajuda i no hi va haver cap problema. Sí que el que passa que, per exemple, quan plorava o això ja era petit, hi havia una llum que s'activava amb el so i un cop es va espatllar i clar, llavors no, era estrany perquè veies que es movia molt i això, però en canvi la llum no s'engegava i llavors ja ho vam detectar i ho vam arreglar. Però sí, per sort la Maria Àngels estava més al cas i quan estàvem dormits ella es despertava i sempre estava més al cas de si plorava o no plorava i estava, però per la resta cap problema.
1: Escolta, m'agradaria llegir-te al final del correu electrònic que ens va enviar el Pau, el teu fill, i que per això jo avui sóc aquí. Et sembla que te'l llegeixi?
0: Sí.
1: Diu així: si us interessa la història, m'agradaria que m'ajudéssiu a fer-li un regal d'aniversari especial, una entrevista per la ràdio que segur que és l'última cosa que s'espera. M'agradaria poder compartir amb ell la ràdio, ni que sigui per una vegada. Em sembla preciós.
0: Sí, gràcies. No m'ho esperava, no m'ho esperava gens. Diu una persona sorda a la ràdio, dic, bueno, almenys si hagués vingut la tele i que fos visual alguna cosa, però clar, aquí a la ràdio, que no hi sento, dic, això és molt estrany. Però bé, per sort es pot fer, vull dir que tenim aquí un intèrpret que ens està traduint i ho està arreglant. Està molt orgullós que hagueu vingut. I gràcies al Pau, al meu fill, que sóc jo.
1: Doncs Benet, Maria Àngels també, que la tenim aquí enregistrant també aquesta entrevista que estem fent, i el Pau, m'ha fet moltíssima il·lusió conèixer-vos a tots tres.
0: Molt bé, gràcies a tu per venir. Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Encara estem sota la influència d'aquest anticicló que ens deixa aquest ambient assolellat en general a Catalunya, però si mirem amb més detall amb el satèl·lit de tercera generació a Catalunya, podem veure el creixement d'algunes nuvolades, sobretot a punts de muntanya. De moment continuarem amb aquest anticicló, però atenció, perquè ja comencem a veure com podrien arribar a Catalunya alguns fronts que deixarien més precipitació i també una davallada tèrmica a Catalunya. Aquest cap de setmana, però, encara començarà amb aquest ambient assolellat en general, cel molt serè, però sí que tindrem alguns bancs de boira a punts del litoral durant aquestes primeres hores del dia. La temperatura mínima anirà a la baixa, però encara tindrem aquest ambient càlid que es deixarà notar tant a primera hora com també durant les hores centrals del dia, ja que tindrem aquests termòmetres que aniran a menys, però atenció perquè encara s'assoliran aquests 36 graus a punts de ponent i l'ambient també continuarà sent càlid tant a l'interior l'interior com a punts del litoral. Tindrem el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu que poden deixar alguns xàfecs que poden venir acompanyats de tempesta. I aquesta serà la tònica dominant durant la resta del cap de setmana i fins dimarts amb l'arribada d'aquest front que podria deixar precipitació una mica més extensa. Amb tot, la temperatura encara es mantindrà amb aquest ambient càlid fins al final del cap de setmana, però a partir de dilluns començarà una baixada progressiva. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
7: La pregunta.
8: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
9: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
9: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
10: Sí. Benvingut. Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
11: A veure...
12: Hola, nano.
11: Hola, bon dia.
12: Ja està dit.
11: T'ha de sentir la teva veu, de veure't l'anonimat que estàs.
12: Ja està dit, vale.
11: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
12: Ah.
11: Sé que m'explico?
12: Sí, sí.
11: Això sí que és bo.
13: Ja.
10: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
11: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
13: Això què és?
14: És...
15: El que no hi ha.
16: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
17: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: ...100% Empordà.
18: Els dissabtes al matí, Ràdio Vila-sacra per poder sentir.
19: És entreteniment.
20: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, bon dia. Una cançoneta. El xiulet de l'afilador. Vale? Adéu.
9: Quina cançó diu que desitja escoltar? Podria repetir, please?
8: El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador.

0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.

La gent. La gent d'aquest país ens ha ensenyat moltes coses. Que quan ho has perdut tot, encara et queda el coratge. Que una injustícia contra algú és una injustícia contra tothom. Que no hi ha una sola identitat, sinó moltes. Que una lluita es pot guanyar o es pot perdre, però mai pots resignar-te. Que si perds el paisatge, perds la teva identitat. Que un poble fort necessita unes arrels fortes. Que per construir una societat millor, primer cal imaginar-la. Perquè la força d'un país és la seva gent. Continuarem creient en aquesta força. Sense lluita, no hi ha conquesta.

Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Aquest estiu anar a la platja i encendre una cigarreta serà cada cop més difícil al litoral barceloní. Fins a 22 municipis de la demarcació tindran platges sense fum, Maria Huguet.
3: Segons el president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, no s'hi han volgut sumar perquè els alcaldes consideren que ara no pertoca aplicar aquesta normativa.
4: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir o sí, sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
3: Missatges com aquests...
5: Et recordem que en aquesta platja no es permet fumar.
3: Sonaran a les 93 platges i gairebé 49 quilòmetres del litoral barceloní que prohibiran fumar. La regulació d'aquesta prohibició és competència municipal i les sancions, en cas d'infracció, depenen del que estableixi cada ordenança.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
6: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Hola, em dic Laia i avui us llegiré un poema que es diu Aficions, que és de la Núria Albertí. El sol vol pintar, quan torna està actiu, mulla el seu pinzell a dintre del riu. A la primavera tot és ple de flors i concentrat tria pintures i olors. Ai, però la paleta un raig ha bolcat i entre la pluja un arc s'ha format.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
3: 100% Empordà.
4: Jo em vaig presentant un programa a la ràdio.
5: Jo de reportera a la tele.
6: Jo narrant una final de la Champions.
4: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't el màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.

0: L'amor també deixa rastre és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí per aquest estiu, reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa, una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del Festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Ropart i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa 12 amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
8: Per els dies que hem de viure, no plorem, que més vol riure.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Bé, per aquí no els hi fotem. Com va el Gastropíndoles?
1: Va bé. Ens ho estem passant bé, estem aprenent moltes coses, estem coneixent molts xefs i molts plats i, mira, estem fent com sempre. 107 de la FM.

0: temps, el temps i el temps que nosaltres compartim amb la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia.
0: I que bé, aquí ens agrada que des d'allà on ens escolteu ens imagineu a totes dues amb el nostre davantal. Tu poses davantal?
1: Sí, sempre, sempre. Sí, a cuina esquitxa.
0: No, brut. Perquè, a veure, molta gent es posa una bata d'aquestes que...
1: No, jo sóc de davantals.
0: Sí. Davantal, que el davantal serveix per moltes coses, per moltíssimes, si no ho sabeu, preguntar al senyor Google i veureu. I després, bé, nosaltres no es posem res al cap, perquè portem el cabell molt curtet.
1: Exacte,
0: i no estem cal. Estem molt polides, sí, molt arreglades.
1: Sí, no cal.
0: Doncs vinga, i nosaltres estem a punt ja que la Joana ens aporti la recepta que avui porta preparada.
1: Avui variarem una mica de tant de canelons i farem una lasanya bolonyesa.
0: Bueno,
1: als nets els encanta, els agrada molt. La lasanya es pot fer de dues maneres, jo ara us explicaré la de carn, però també es pot fer de verdures, eh? Si us agraden les verdures, de verdura també queda bona. Però aquesta ocasió us porto la de carn. Llavors, per quatre persones, els ingredients són 12 plaques de lasanya, però de la que no es bull, que es posen només en remull.
0: Molt bé.
1: Hi ha gent que no els posa en remull, jo sí, perquè canvia molt, eh?
0: Perquè què fa després? Els posen tal com bé?
1: Sí.
0: Ah, coi.
1: És que el paquet ho diu, se pot posar tal com bé, però no. Jo els poso sempre en remull amb aigua calenta.
0: Una estona determinada,
1: 20
0: Joana?
1: 20 minuts, 25, 20 perquè tu ja veus que la pasta, la textura la canvia.
0: Ah, va.
1: I llavors, per això, agafa l'aigua i canvia, es canvia. Llavors farem un 3/4 de quilo de carn picada de cap de llom, i vedella, que sigui tendre, picada dues vegades, jo la poso per a la lasanya. A mi m'agrada posar-hi de verdura, només hi poso pastanaga. Dues o tres pastanagues tallades petites, un all porro, una ceba. En aquesta ocasió hi poso 5 cullerades o 6 de tomàquet, però ja fregit.
0: D'aquest que ja ve fregit.
1: Sí. Una fulla de llaurer, un bon raig de vi blanc i el formatge ratllat per després posar a sobre. Oli, sal i pebre.
0: Molt bé.
1: I per la beixamel, perquè llavors aquí hem de fer una beixamel, un litre de llet més o menys, això depèn de la farina, ja veurem si necessitem un litre o una mica més.
0: Sempre li poses la llet sencera, Joana? Aquí?
1: No, jo li poso sense lactosa,
0: sense
1: perquè
0: lactosa.
1: Jo mateix la llet no em senta bé i la lactosa jo sempre és la que tenim.
0: Val, molt bé.
1: Jo la poso aquesta, però podeu posar el que us vagi bé.
0: Val, no, precisament la que és el que pensava, és dir, que diessis que posaves la sencera i que a veure si es podia fer amb un altre tipus de llet.
1: No, amb la que vulgueu.
0: Val,
1: hasta hi ha gent que la fan amb aquesta llet vegetals, a mi no m'agrada perquè jo la llet vegetal la bec, però en canvi fet això no m'agrada perquè el gust que deixa no m'agrada.
0: Molt bé.
1: 4 cullerades soperes de farina, oli, sal, un pessic de nou noscada si us agrada i res més, per la beixamel això.
0: Molt bé, la nou sí que no li posaré pas jo.
1: No li posaràs, no t'agrada gens? Una mica?
0: És que totes les vegades que li he posat, Joana,
1: però potser n'hi has posat massa.
0: Ai, que m'he passat.
1: Ah,
0: i esclar, no. Posa-hi no a tothom.
1: Sí, no, se n'hi ha de posar poquet, i si no, sense.
0: Molt bé, vinga, posem-nos a fer aquesta lasanya tan boníssima.
1: Posem-nos a fer aquesta lasanya. Primer de tot, agafarem la cassola que hi posem, posarem oli, i posarem la ceba. Quan tinguem la ceba una mica rossa, i posarem aquest all porro tallat petit. I aquesta fulla de llaurer també ja li posarem. I després la pastanaga també la tallarem petit i li posarem. Deixarem que això se'ns enrosseixi bastant. Quan ja sigui ros, hi tirarem la carn picada, perquè abans hi posàvem primer la carn picada, però saps què passa? Quedava massa juta. Quedava molt seca la carn picada de tant de coure. Això fa com una hamburguesa o com un bistec.
0: Sí,
1: no
0: sí.
1: L'has de deixar coure gaire, doncs això igualment. Primer la ceba.
0: Molt bé.
1: Tinguem la ceba rossa, llavors...
0: No caramelitzada,
1: no,
0: sinó rossa.
1: Rossa. I a l'all porro també, i a la pastanaga, i tirem la carn i la passem un bon ratet. Com veiem que ja ens queda una mica rossa, i tirem aquesta tomaca que hem dit, com que ja es cuita, només és passar-ho. I un bon raig de vi blanc.
0: Molt bé.
1: I deixem que això, aquest vi s'evapori, el tomàquet aquest es barregi, i llavors aquí hi tirarem un raig de llet. Per què? Perquè aquesta carn es quedi morosa.
0: Ah, molt bé.
1: I si quan l'hem fet, ens queda grossa, amb una forquilla ho anem xafant una mica, que ens quedi bastant tot, bastant fi.
0: Sí. Ja dius també,
1: recordem, ja l'haurem passat dues vegades, que el carnisser que ens la passi dues vegades. Llavors ho deixarem tot finet, tancarem el foc, ja haurem, mentrestant, haurem agafat un bol bastant ample amb aigua calenta, i haurem posat aquestes 12 plaques allà dintre uns 20 minuts, de cap de 20 minuts ja veurem que les plaques, tu com els hi poses, és com enrampat, llavors agafa i agafa una textura. Llavors agafem un drap de cuina que sempre tenim net, i posem les plaques a sobre, i llavors ja tenim la plata que ho enfornarem. Haurem fet aquesta beixamel i en el fons de la plata hi haurem posat 2 o 3 cullerots de beixamel.
0: Ah, està bé.
1: L'estendrem una mica, no molt, perquè la plata ens quedi, o sigui, el fons de la plata ens quedi una mica ple.
0: No, bé, quedarà mojolosit la part dels de baix de tot.
1: Llavors hi anirem posant les plaques, que jo em faig només 3 pisos, perquè amb 3 pisos n'hi ha suficient.
0: És que ha de tipar bastant, això.
1: Posarem el primer pis, i posarem la carn picada, ho taparem amb una altra placa, i posarem la carn picada i ho taparem l'última hora amb una altra. Llavors a sobre hi tirarem la beixamel i hi posarem el formatge ratllat.
0: El formatge quin
1: jo normalment sempre hi poso un formatge suau.
0: Va.
1: Un formatge de fondre suau. N'hi ha molts, i si us agrada més
0: no
1: fort, però jo sempre suau.
0: No passa un formatge barrejat d'aquests que a vegades posem
1: No. Jo sempre hi poso la mateixa marca, perquè m'agrada un formatge suau i sempre hi poso el mateix aquí. Ara si a vegades faig una pizza, sí que a vegades hi poso una pizza de formatge,
0: sí,
1: i poso un d'aquests barrejats, però no, aquí només hi poso aquest.
0: Escolta, tindràs feina explicar un dia aquesta pizza,
1: Sí, un dia ho haurem de fer-ho.
0: Perquè, escolta'm, a veure, sí. Això qui ho fa a casa i ho sap fer-ho bé, a veure, no hi ha restaurant que te competeixi,
1: No, sí, amb la massa sí, perquè jo la pizza no faig la massa jo. Compro la massa de pizza, i això no té gaire secret, és omplir-la.
0: Sí.
1: Ara aquest hivern m'hi posaré a veure si faig una massa, perquè un dia em vaig fer una, però em va quedar com si fes una coca, de gruixuda, va pujar massa. I no, a mi m'agrada la pizza ben fina.
0: Prima, nosaltres també.
1: Haurem de provar-ho a veure si ens surt.
0: Molt bé, doncs aquesta lasanya, déu-n'hi-do el que ha de tipar, perquè 3 pisos.
1: Sí.
0: I, la gruixuda ens expliques, déu-n'hi-do,
1: I queda bona. Llavors, si nosaltres la volguéssim fer, si tenim temps, ho explico, amb verdures, perquè ara hi ha carbassó, hi ha albergina, hi ha pebrots, molt bé. Doncs tot això ho tallem petit i ho fregim, i llavors ho posem a escórrer, això si ben escorregut d'oli, i llavors fem lo mateix, omplim les plaques amb la verdura.
0: Ho xafes, aquesta verdura?
1: No, perquè on que ja la tallo petita, doncs no, tan xafada no. Jo la poso petita. Com això, com això. Doncs llavors jo la poso a cullerades, i lo mateix, ho omplim, i fem lo mateix, la beixamel, i en tenim una de verdures. N'hi ha que la fan d'espinacs. També es pot fer. Bueno, també es pot fer d'espinacs. Espinac amb panses i pinyons. També és bona.
0: També ha de ser bona.
1: Sí, perquè llavors els espinacs els afregim. Primer els fem al vapor, els afregim amb aquests pinyons i aquestes panses i això, i llavors omplim. També és bona.
0: També ha d'estar bé, sí. També ha d'estar bé. Molt bé.
1: Què fem?
0: Doncs anem a repetir tots aquests ingredients.
1: Llavors jo el que us volia dir, si us en sobra de carn, o en feu una més o dues i ho congeleu, perquè això congelada, boníssim,
0: La pasta queda bé,
1: queda fantàstic,
0: sí?
1: Fantàstic.
0: Molt bé això,
1: O llavors aquesta carn picada la guardeu, i el dia que voleu fer espaguetis o voleu fer macarrons, ja la teniu.
0: Ja tenim a punt.
1: Només hi heu de posar més tomaca.
0: M'he fixat que has dit cap de llom,
1: Sí, sempre, dir, jo sempre cap de llom.
0: Sembla mentida, perquè a vegades la gent diu, no, tu sí, no, verga, no hi ha gota de grassa, però
1: no.
0: El cap de llom
1: el
0: dona
1: cap de llom, morosit, si pot ser d'aquest de pagès, millor. I jo sempre faig cap de llom, quan faig canolons, quan faig tot sempre cap de llom, perquè queda més amorosa la carn.
0: Tant,
1: sí,
0: que
1: sí, sí, sí.
0: Vinga, repetim els
1: ingredients. Les 12 plaques aquestes per la lasanya, els 3/4 de quilo de carn picada, cap de llom i vedella, les 2 pastanagues, aquest all porro per fer el sofregit, una ceba grosseta, 5 cullerades de tomàquet ja fregit, la fulla de llorer, un bon raig de vi blanc, i el formatge per posar-li sobre, oli, sal i pebre, i per la beixamel 1 litre de llet o una mica més, depèn, perquè com tingueu aquesta farina la feu amb oli o amb mantega, el que vulgueu, el que a vosaltres us agradi. Aquesta farina l'heu de deixar sempre coure, perquè si no té gust de farina crua, que quedi rossa. I llavors amb les varilles hi tirem la meitat de la llet, perquè ens sigui més fàcil diluir-ho, i acabem de tirar l'altra llet. Si veiem que amb aquest litre no n'hi ha prou, n'hi posem una mica més. Si veiem que ja ens ha anat bé, no n'hi posem tanta.
0: Hi ha gent que per fer la beixamel fa coure una ceba.
1: Jo no n'hi poso mai, perquè on que
0: hi ha...
1: Sí, sí. Ja hi ha la ceba. A tot això, perquè fem tot això i va ceba, no n'hi poso. Jo la beixamel la faig sempre sense ceba. Però li podeu fer, el que tingui costum. L'oli, la sal i el pessic de nou moscada, tal com us he dit, si us agrada.
0: Si ens agrada. I llavors tanto amb la nou moscada...
1: Ah, això no posar ni massa. No posar ni massa.
0: Que després si hi ha massa, ja no.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs un plat que realment podem preparar el dia abans.
1: Sí, hasta dos dies.
0: Hasta dos dies. Perquè, a veure, aleshores, doncs, sembla que això se pot aguantar prou bé, perquè
1: sí, és la nevera, ben amb una plata ben tapat amb un paper film que no ens hi entri res, i a la nevera.
0: Una pregunta, a veure, per fer el gazpacho,
1: sí,
0: hi poses aigua, tu?
1: Jo hi poso pa remullat i una mica de d'aigua, un gotet.
0: Poca aigua.
1: Poca aigua.
0: Perquè aquesta altra dia era una pregunta que m'havien dit, fes-li la Joana a veure
1: ara
0: què...
1: Ara portarem, la setmana que ve portarem el gazpacho, el meu.
0: Sí?
1: Sí.
0: Val.
1: El gazpacho i
0: bueno,
1: una altra cosa.
0: Estàvem aquí, que esclar, si no hi tiràvem aigua, allò quedava massa...
1: Massa espès.
0: Massa espès.
1: A mi massa clar no m'agrada, eh?
0: No, i bueno, saps? I jo dic, no, patiu, que no, ja li pregunto això, que és ràpid, i la setmana que ve...
1: Setmana que ve portarem el gazpacho i una altra coseta fresca.
0: Ho trobes bo, tu, el cos gazpacho?
1: El que faig jo, sí, el que compro no em menjo mai.
0: Jo... Bé, és que, esclar, els que es venen ja per fabricats...
1: No, a mi no m'entren, no, és que jo sóc molt de fer-ho tot, eh?
0: Sí,
1: que tinc feina, però no, és que no.
0: És que el gazpacho és una cosa que penso que porta, i aporta moltes vitamines, perquè hi va molta verdura,
1: sí.
0: I penso que, bueno, ha d'estar molt bé. Esperarem amb il·lusió, i avui ens quedem, doncs, amb aquesta lasanya que realment, doncs, no té desperdici. Moltíssimes gràcies, Joana.
1: Molt bé, doncs, au, adéu-siau.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: El cafè, sol, un sucre.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bloc de mestres, amb Montse Poblet. Avui parlem de...
2: Com enfoquen l'esport extraescolar a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona, al Montsià.
3: Va, comencem.
2: Paco León, el professor d'Educació Física, s'ha proposat que els alumnes incorporin la pràctica esportiva als seus hàbits diaris, al marge de qualsevol obligació.
4: Què oferim? En horari extraescolar, en dimecres i en divendres a la tarda, i ara, en la franja dels caps de setmana, oferim activitats esportives.
3: Anem canviant, pugem obrint i tancant braços...
4: Però no de manera arreglada. És a dir, no fem sessions típiques d'Educació Física que ve, que hi ha un monitor i que fa una classe, diguéssim, dirigida. No.
3: Amunt i avall.
4: Plantegem com a mena de racons que tenen l'opció de jugar doncs, a diferents esports, entre ells doncs, bàsquet, futbol, que són els típics, però també a badminton, a corfbol, tenis

0: perquè l'esport, coneixent les regles, tu per a que et passi la pilota no li has de dir passa'm la pilota que me desmarco en aquest espai. Si tu fas el desmarc només en un moviment, el company te la dona, m'entens? Hi ha un aspecte molt important, la cooperació, saps? I per això es diu que l'esport és un element molt important per a integrar l'alumne.
1: Hem descobert que per a passar-te-ho bé en un joc o una activitat tens que participar amb tots els teus companys i intentar integrar-te en el grup, perquè si no ens entenem o ens comencem amb la violència, no farem res.
2: Fem una miqueta de zancada fins a mig del camp i després seguim caminant.
3: Paco, a qui us adreceu amb aquestes activitats?
0: Aquell alumnat que només fa aquelles dues hores que per currículum corresponen als alumnes de cada curs, que no està apuntat a cap club ni està apuntat a cap, diguéssim, associació esportiva, per augmentar el nombre d'hores de pràctica.
3: Ens deies que no feu entrenaments. Com funcionen?
0: De manera autònoma, ells arriben allà, se troben aquestes opcions i en cadascuna d'elles més o menys hi ha un dinamitzador i animen a que els participants doncs juguen al que ells vulguin.
3: Els dinamitzadors dels quals parla en Paco són alumnes de l'institut, com l'Aleix, aquest noi que sentiu dirigint l'escalfament i que s'ha format per poder conduir aquestes activitats.
4: Una de les coses que ens ensenyen quan fem la formació és això, una miqueta de cada esport, el valor que es pot fomentar més de cada esport, no?
3: Posa'ns un exemple que se surti una mica dels valors de l'esport que tots coneixem.
4: Per exemple, un esport que és molt, que possiblement engloba molts d'això és el corfbol. Esport semblant al bàsquet, però que mescla xics i xiques, és un esport mix, fomenta molt que tothom participe, s'han de fer un mínim de passades que l'ha de tocar tot l'equip. Però són esports que intenten agrupar el màxim de valors perquè siguin el màxim complets possibles, no?
3: Per acabar, ens doneu algun argument per convèncer els que no són fans de l'esport perquè el practiquin?
0: És el que és més difícil. Jo els he dit que amb les hores que tenim d'educació física, de dues hores a la setmana, és insuficient. I un dels objectius que jo cerco com a professor és que l'activitat és esportiva sigui com un hàbit més de la seva vida quotidiana. De la mateixa manera que menjar, assear-nos, també l'activitat física sigui un hàbit diari.
2: Vale, descansem. Vale.
5: Bloc de mestres amb Montse Poblet. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: Et sona la marca Branding Plan?
1: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
0: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
1: I per apuntar-se?
0: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
2: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
3: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.

Gran Buffet Lliure Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un buffet. Gran Buffet Lliure Girona. Al costat de l'Espai Gironès. Un renovat buffet que has de descobrir.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: I parlant d'emocions.
1: 31.
2: Vale.
3: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
4: Gent Ràdio Vila-seca.
5: WhatsApp.
6: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, doncs dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: Els progressos per limitar l'escalfament global a un grau i mig, com estableix l'acord de París, estan estancats. L'informe internacional Estat d'Acció Climàtica 2025 adverteix que els passos que es fan són molt insuficients i alerta que s'exposa comunitats, economies i ecosistemes d'arreu del món a riscos inacceptables. Segons l'informe de la plataforma, que agrupa diverses organitzacions ecologistes internacionals, no s'està actuant amb la rapidesa que cal per combatre la crisi climàtica. Clea Schumer, coautora d'aquest estudi, diu que no es compleixen cap dels 45 indicadors d'acció climàtica previstos per d'aquí 5 anys.
1: Tots els sistemes estan en alerta vermella. La majoria d'indicadors es mouen en bona direcció, però no n'hi ha cap d'encarrilat per aconseguir els objectius del 2030. Els avanços per aturar la desforestació, eliminar l'ús del carbó o ampliar el finançament climàtic són alarmantment insuficients.
0: L'informe ofereix un full de ruta i objectius viables de cara al 2035 i 2050 per frenar les emissions dels sectors més contaminants i per mantenir aquest objectiu d'un grau i mig. Algunes propostes són eliminar centenars de les centrals elèctriques de carbó cada any, ampliar les xarxes de transport públic o reduir la desforestació, que ha tornat a augmentar darrerament. L'any passat calculen que cada minut es va perdre una superfície de bosc equivalent a 22 camps de futbol. L'any passat calculen que cada minut es va perdre una superfície de bosc equivalent a 22 camps de futbol.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Xavier, et felicito, que som una família ja, escolta'm, cada dia més gran, eh? Una abraçada.
2: Bueno, m'ha agradat molt sentir una persona de l'Escala, eh? Tot el que t'han dit durant aquests dies, doncs t'ho repeteixo. Bueno, mira, que... O sigui, ja ho sé que molta gent diuen que per això, com ho diuen, no dels gustos i de... Bueno, doncs bueno, a veure, les persones que escoltem el programa, les persones que estan treballant pel benestar de la gent gran, però jo ho dic en general, en tots els àmbits, tot el que es diu, perquè hi ha molta gent amb bona fe, amb molt bon treball, amb molta preparació, amb molta educació, amb molta formació, però tot el que sigui, molta. Clar, qui controla? El controlador.
3: Ja bé, vinga, m'ho he fet tanta falta, perquè vos he trobat molt la falta, i ara de tot aquest clot que tenim, a veure com ne sortirem. Ja veurem si Déu mos ajuda, però no. M'alegro molt de sentir-te i moltes gràcies de tot.
4: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder. Torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.

0: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Trem tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea, que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. Trem, Pau Rovira.
2: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar 2 coses.
3: La primera és que des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribin aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat en aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
2: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia. Radio.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.
2: Vull aigua Donen Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei amb
3: aqua. Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
5: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit. Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: gent gran. Com podeu desplaçar-vos amb seguretat? Camineu sempre per la vorera. Per travessar els carrers, escolliu els llocs més segurs. Abans de travessar el carrer, atureu-vos per comprovar si ve cap vehicle i mentre el travesseu, seguiu mirant a cada banda. Assegureu-vos que disposeu de prou temps per creuar un carrer. Si trobeu que en el moment de fer-ho el semàfor ja estava verd, és millor que espereu que torni a canviar de color. Si dubteu, és millor que no creueu el carrer. Els vehicles que giren o aparquen poden ser especialment perillosos. És possible que en maniobrar no us vegin. Si camineu per carreteres o carrers sense voreres, procureu fer-ho en el sentit contrari al dels vehicles. Quan es faci fosc, utilitzeu dispositius reflectors. Si conduïu, eviteu conduir de nit o amb mal temps. Prioritzeu els itineraris coneguts. Alguns medicaments poden afectar la vostra capacitat per conduir. Si teniu algun dubte, consulteu un professional sanitari. El vostre exemple és molt important per als infants. Ensenyeu-los a respectar les normes. 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
1: Em pinxo li va dient en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dient en Pinxo, punxa'm però la panxa no.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que si busquem entre poemes sempre trobem un poema que parla d'un mes de l'any? El poema que ara sentirem parla del novembre. Descobrim què diu d'ell.
4: Hola, sóc l'Ariana Maria Alexe. El poema que he escollit es diu El novembre i ho ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè el meu aniversari és al novembre. El novembre. Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panillets també. Un començant tan dolç, més d'una vegada enfilat. Per això és molt pertundent menjar sense de missa, perquè no queda gens bé.

0: biblioteca de golferia, el mes començat amb Tots Sants, després va Sant Celícia, patrona com prou se sap, el ritme i la melodia que sents dels llibres sense sentit, sí, més no per els musiquells. Novembre, el mes de la tardor, que l'hivern ja els anuncia. Els teus silenciosos són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor, com la cançó petita, i ens ajuda a fer-nos grans, sense gens de malegria. S'acaba el mes de novembre, castanya ve, castanya va, que el torro ja vindrà.
1: Moltíssimes gràcies, Ariana, per escollir aquest poema que et fa recordar el teu aniversari. I vosaltres, embaladits, sabeu quin mes de l'any és el vostre aniversari? Fins al proper, embaladits. Adeu.
0: Adeu, embaladits.

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.

0: també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
1: Visita núcleo.school.
2: Oh my God! Woo!

0: 012, la millor resposta.
1: Has vist a Biel? Des que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
0: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
2: Com que el Vial aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 100% Empordà.
1: Ui, ho ensumeu? És l'olor d'una de les errades més freqüents del planeta. Això olora a ranci? En català, el verb olorar significa aspirar aire pel nas per sentir l'olor d'una cosa. La cosa canvia quan voleu expressar que les coses desprenen una olor determinada. En aquest cas, utilitzarem el verb fer olor, entre d'altres. Olorem la colònia del veí, però la colònia fa olor de ranci. Tot sovint, si l'olor d'una cosa no ens agrada, diem que fa pudor, directament. Les clavegueres no oloren a merda, fan pudor de merda. En comptes de això olora molt bé, direm que fa molt bona olor. I en comptes de això olora molt malament, direm que fa molta pudor. Així mateix, els noms que acompanyen les percepcions de l'olfacte i del gust van seguits de la preposició de. Olor de, pudor de i gust de. Com tot en aquesta vida, hi ha una excepció. El verb pudir, que vol dir fer molta pudor, va seguit de la preposició a. L'abric, put, afregit.
2: No sempre es tenen les coses que es volen, però sempre hi ha una emissora de ràdio que ens fa costat i més que ens agrada.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Decàleg de vida saludable. Per promoure uns hàbits de vida saludables, prevenir certes patologies i reduir el malbaratament alimentari, el Codi Nucat, el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, presenta el Decàleg d'Alimentació i Estil de Vida Saludable i Mediterrani. Recomana potenciar el consum d'aliments frescos de temporada i de proximitat, sobretot els d'origen vegetal, com les verdures i hortalisses, les fruites, els llegums i la fruita fresca, i cuinar amb aliments a casa nostra. En canvi, proposa reduir els ultraprocessats i limitar els plats preparats i les carns vermelles i processades, que es poden substituir per altres fonts de proteïna animal, com les carns blanques, el peix o els ous. Per cuinar i per amanir, la millor opció serà l'oli d'oliva verge extra enfront a d'altres olis vegetals refinats o greixos. Pel que fa a les farines i els cereals, caldrà substituir els refinats pels integrals. Proveu de canviar el pa, la pasta o l'arròs per les seves versions integrals per saciar-vos més i aportar fibra a la vostra dieta. En cas de consumir lactis com llets o iogurt, és preferible que siguin naturals sense sucres afegits i la beguda de preferència serà l'aigua, evitant les begudes ensucrades i els sucs. Finalment, mantenir un son reparador assegurant la qualitat i la quantitat, eliminar tòxics com l'alcohol o el tabac, evitar el sedentarisme practicant alguna activitat física d'aproximadament una hora, uns 3 cops per setmana, i menjar un dels àpats amb família o amics, aportaran benestar i ajudaran a millorar l'estat de salut de l'organisme. Per acabar, planificar la compra ajudarà que aquesta sigui més sostenible i evitarà el malbaratament alimentari. El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes pretén amb aquest decàleg seguir conscienciant i educant a la població de la importància de mantenir certs hàbits saludables i planificar i organitzar una correcta alimentació respectant els horaris d'ingestes, per assegurar que aquesta sigui equilibrada i variada d'entre els aliments saludables, promovent els d'origen vegetal.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: Gent que és feliç fent feliços els altres.
1: No et preocupis dels que no se n'assabenten, tu assabenta't.
2: Associació Rempen Flimfla, ea ea du dua.
3: Associació Remplen Flimfla, ho entens ja?
2: Ea ea ea ea ea ea.
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Set de cada 10 alumnes de grau superior en modalitat dual tenen feina, una taxa que supera gairebé 10 punts la del mateix col·lectiu, però que cursa la formació professional tradicional. Climent Sabater.
2: La taxa d'inserció laboral dels alumnes de grau superior a l'FP dual supera el 70%, quasi 10 punts més que els que fan l'itinerari tradicional, el que consolida la modalitat dual com la més eficaç per entrar al mercat laboral, ja que la majoria d'alumnes ho fa al sector que ha estudiat, segons el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
3: 7 de cada 10 alumnes de grau superior que estudia formació professional en alternança dual assoleix una inserció laboral directa a l'empresa on ha fet la seva estada formativa o bé en el sector productiu dels estudis que ha cursat.
2: La principal via per trobar feina és l'empresa on s'han fet les pràctiques. Així passa en un de cada 4 casos i les professions amb més sortida són les de perfil industrial o tècnic, com la fusteria amb un grau d'inserció del 100%, o àmbits com els transports, la indústria alimentària o els instal·ladors, on es frega el 80%. Són dades de l'últim informe d'inserció laboral dels estudis professionals, una taxa que al conjunt de l'FP s'ha reduït 2 punts fins al 52%.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
0: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals i canals.
1: I al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú em pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
3: La teva emissora local.
4: Cerámica andaluza en el Bazar Etel. Objetos de regalo, objetos de limpieza y todo tipo de productos. Abiertos mañanas de 10 a 3 horas y tardes de 5 y media a 9 y media. De lunes a domingos, lunes y domingos por la tarde cerrado. Y recuerda, Bazar Etel se encuentra en calle Vilabertrán 28, en Hostales de Llars.
5: Mare meva, quin somni.
6: Estalvia 90 euros amb un preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descontem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.

0: Ну, позже чика пика поделика кама толта и бакарика батанисис польчикс пикс поделикс кама торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
3: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Nada recuperació.
4: Què necessites avui?
5: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
6: Bé, no?
7: I si aquesta primavera no es tractés de fer més, sinó de sentir millor? A Vallromanes, a només 30 minuts de Barcelona, t'espera Massa Legros, un ecoresort envoltat de natura i silenci, amb suites, gastronomia ecològica, un balneari dins d'una masia del segle XV i experiències de benestar. Una escapada per reconnectar amb tu i amb l'essencial. Massa Legros, més de 10 anys cuidant del teu benestar. Reserva ara a massalegros.com o truca al 93 560 65 60 60.
8: En el 107 de la FM,
9: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: radiovilasacra.cat.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Bona nit, moltíssimes gràcies als quatre. Quatre persones que viuen a la seva manera i no com dicta el sistema. Sou com l'equip A. Però en comptes de l'EMA Barracus teniu una base majestat. El Joan, aquest home, el Joan, va ser dels primers ocupes de Madrid. Molt, molt, molt bona nit. Tots ocupa, no? I no pagues lloguer, ni aigua, ni llum, ni gas. A tots els uneix un mateix valor. Les coses gratis.

0: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vilasacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vilasacra.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilasacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
2: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta-la.

0: Una porta al món.
1: T'ho dic, eh? Director del top.
2: Hola, avui parlarem de la indústria del porno.
3: Chaca, chaca.
1: Claro.
2: Ah, vale, vale, vale, vale. Tot allò que veiem al porno té un impacte en la realitat, i no precisament positiu. Però jo no estic segura que la gent sigui conscient d'això. Anem a veure-ho.
4: Ahà.
5: Oh, quina por.
2: Vale.
6: Oh, mira que bé.
2: Clar.
4: Bueno.
2: Tu mires porno?
4: Sí.
7: No.
4: Sí, clar.
7: No. Jo molt poquet, la veritat.
6: Jo també bastant poquet.
7: No.
4: No. No.
2: Per què?
4: No m'apassiona.
7: No és una cosa que m'agradi, que em cridi l'atenció.
6: Perquè és una cosa que no... Com que no és la realitat.
8: No ho necessito.
7: Perquè no és una cosa que m'atregui gaire, no ens agrada gaire.
9: Perquè no me gusta mucho cómo es el porno.
7: No creo que el porno esté hecho para las mujeres tampoco.
2: ¿Para quién está hecho?
9: Para los hombres.
4: ¿Tú veus porno?
2: Fas entrevista tu a mi.
4: Però ja que estem...
2: A mi em costa mirar porno.
4: Per què?
2: No em sembla que reflecteixi les coses que a la vida real m'exciten. Perquè em sembla que no té res a veure.
4: Tu et practiques un sexe únic.
2: Bueno, cada sexe és únic, no? Depèn d'una persona que el facis. Trobes que hi ha molta diferència entre la vida real i el porno?
6: Tot el món.
7: Home, sí. És sempre doncs, que el noi és el que mana sempre a la relació sexual. I no és així.
6: No, molt idealitzat. El porno i molt... Una mirada massa... No, no perfecta, com molt masculina i forta, en plan... Sí. Que després és una cosa que et penses que t'agrada i no t'agrada.
10: Si preguntem, tu has arribat a l'orgasme? Ella diu no. I el noi, sí. Sempre és això, que els nois fem el que volem, nosaltres fem la nostra part i ja està. O sigui, la realitat no és com la mostren i això s'hauria de canviar perquè hem de fer que la noia també disfruti i que arribi a l'orgasme.
2: Quina diries que és la principal diferència entre el porno i la vida real?
5: Perquè el porno és ficció i la vida real és real.
3: Chaca, chaca.
1: Claro.
2: Ah, vale, vale, vale, vale.
4: No, mucha diferencia no hay.
2: No?
4: No, si hacemos lo mismo. Lo que pasa es que lo hacemos en privado. El porno es un negocio. La vida real es una familia. Ahí está la diferencia.
2: Ets heterosexual?
6: Sí.
2: Una cosa que diries a algú que no, de dir-li, això no ho feu mai.
6: Igual que acabes tu, pues, també ho vull acabar jo, saps?
10: Fa com un any i mig que em vaig enterar que la noia també arriba al orgasme, saps? Que ella també es corre.
3: Chaca, chaca.
1: Claro.
2: Ah, vale, vale, vale, vale.
10: Hi ha noies, per exemple, que no saben això i encara no saben que arriben a l'orgasme. I els nois com que sempre als vídeos surt el noi al final que corrença i tal, la noia com que mai.
4: En el porno vale todo.
2: Claro, pero el hecho de que en el porno valga todo no hace que luego se den situaciones un poco violentas en la vida real.
4: En la vida real, ¿violenta qué? ¿En qué sentido?
2: Pues es que cada vez más chicas explican que al haber tenido relaciones sexuales por primera vez se han sentido violentas.
3: Chaca, chaca.
1: Claro.
2: Ah, vale, vale, vale, vale. ¿Creéis que tiene un impacto la violencia que se ve en el porno luego en las relaciones
9: sexuales? Sí, sí, por supuesto, y porque lo ven ahora los chavales muy pronto.
2: I que això després d'aquesta violència de vegades es transmet en les relacions sexuals que té la gent.
5: Ah, sí, clar, com es transmet, no sé, el mal gust vestint...
2: Aquestes... No és el mateix portar una camisa molt hortera que sentir-te violentada durant les relacions sexuals.
5: Sí.
2: Vas rebre educació sexual al col·le?
7: No, no, no la vaig rebre. Vaig anar a una escola catòlica. Els meus fills, que van a una escola pública, sí que rebran educació sexual, per sort.
2: Falta un poco de educación sexual.
9: Un poco no, sobretot, mucha. No.
2: Això, això.
5: Tinc facilitat per fer coses sense veure porno, clar.
2: Moltes gràcies.
5: Ja està.
2: Ja està.
5: El bé que em sento ara parlant amb tu.
11: Me encanta el deporte, me encanta salir de fiesta, me encantan las mujeres.
2: Bueno, vale, ¿y?
11: Mi mujer ideal es como mi madre, porque mi madre es una mujer de su casa que plancha, que limpia, que hace la comida, que hace de todo y no se queja.
12: Mal empezamos.
11: Toda la vida la mujer ha llegado a su casa, ha limpiado, ha fregado, ha planchado, ha hecho la comida. ¿Por qué no?
2: Cállate ya.
11: A lo que sí que quiero es que esté con su casa, o sea, que lleve su casa adelante. Si no puede, porque le falta tiempo, pues que no trabaje y que se dedique a cuidarme a mí.
12: Eso está muy listo.
11: No se quejen tanto que antiguamente, como digo yo digo que antiguamente las mujeres iban a lavar a río, tenían 7 hijos y no se quejaban. O sea, que ahora tienen lavadora y secadora, así que no se quejen tanto.
3: Chaca, chaca.
1: Claro.
2: Ah, vale, vale, vale, vale.
13: A Radio Vila Sacra, nyaca, nyaca, nyaca.
14: Silenci! Silenci!

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Em diuen que hi ha comunicació directa ara, em sembla que des del Fossar de les Moreres, amb el senyor Octavio Noyes. Naforrambis, què tal, com anem?
4: Principalmente, buenos días y muchísimas gracias pues, por darme entrada en vuestro programa.
3: Vostè ha participat també, suposo que a la B baixa.
4: A ver, no tengo que demostrar absolutamente nada, porque ya está todo más que demostrado en este país.
3: En quina mesura l'èxit d'avui influeix en el Octavio Noyes? Naforrambis, què tal, com anem?
4: Yo no soy adivino.
3: Però vaja, és igual.
4: Soy clarividente, evidente.
3: Octavio Noyes, Naforrambis, què tal? ¿Cómo anem?
4: Mira, estas cartas que veis aquí, que es la única mancia que yo utilizo, yo con mucho amor y con mucho cariño, pues claro que os doy los números de la suerte, para eso estamos.
3: A moltes gràcies, Naforrambis, què tal, com anem? Per ser en directe i enhorabona per la part que li correspon a l'èxit de la jornada d'avui. Bona nit i bona hora.
4: Para eso estoy, para lo bueno y para lo malo.
3: Gràcies a vostè, d'aquí 12 minuts seran les 10, doncs.
5: Bravo, bravo, bravo.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
7: I parlant d'emocions...
8: 80
9: és Ràdio Vila-sacra.
10: Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
11: Què tal, Manel?
10: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
11: Ben jugat!
10: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: emocions.
1: I parlant d'emocions...
2: 8.
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Ràdio Vilasacra.
1: La ràdio que no cal escoltar. S'ha de sentir, perquè així la fem. Amb tot el sentiment.

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Hola, jo em dic Gala.
1: Hola, jo em dic Oriol.
2: Hola, jo em dic Nil.
3: Hola, jo em dic Tuna. Us volem parlar una mica de la importància d'aprendre música popular i traicionar-la a l'escola.
4: La música popular forma part de la cultura d'un poble i ens ajuda a entendre millor la seva vida i la seva història.
5: Gràcies a la música popular ens podem posar dins la pell dels que cantaven la cançó i podem fer un petit viatge al passat.
6: Ens plau oferir-vos un fragment d'una cançó popular d'Alemanya.
7: Aquesta cançó dona la benvinguda a la primavera i es titula Vés-te'n hivern.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al voluntariat per la llengua.
6: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Mira, jo a veure si em podies posar una cançó. No puedo quitar mis ojos de ti, de Mam Monro, perquè avui és el Sant de l'Andreu. I avui la dita que diu per Sant Andreu pluja, neu o fred molt greu, doncs és certa, perquè avui el fred apreta. Molt bé. Adéu.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des dels Sendes. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica.

0: Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes. En una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2 o a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
0: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
1: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visita.

0: finques turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I allà un desvio que fiqui museu, hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Museu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de museu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Park Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalòs, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalòs, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarts de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalòs, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendas.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
2: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista a tocar de la carretera a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i al següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra, i a tocar Sant Genís de Devesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de Ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
2: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, eh? I que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
2: Salut i república.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca, doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges, doncs, tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere, doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk, sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs ja li vaig anar agafant el truquillo, i finalment doncs al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta, i sobretot doncs servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils, i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes, i bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins els parcs solen estar bastant malament, plou, i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals, i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
0: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes.
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música. Conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra. El bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: I parlant d'emocions.
1: 77.
2: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Aquest divendres s'ha fet una de les primeres accions per al projecte de Cimneu, el Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu, que s'ubicarà en breu a l'edifici de Can Roig. Precisament, l'alcalde ha anunciat l'acord de pagament del lloguer amb Ferrocarrils, en què l'Ajuntament assumiria menys del 50%. La consellera Paneque, per la seva banda, ha informat de la inversió de 15 milions d'euros a les estacions de Ferrocarrils. El govern ha activat el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaür, ha presentat les primeres actuacions centrades en garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i eliminar la vegetació invasora que havia degradat la zona. El departament també vol recuperar l'ús públic de l'espai perquè torni a ser un referent natural i educatiu. El delegat d'ADIF a Catalunya, Àngel Contreras, ha assegurat que les obres a la plaça d'Espanya a Girona tindran un inici imminent i tindran una durada de 4 mesos. Contreras ha recordat que el projecte ja s'ha adjudicat a l'empresa gironina de Rubau per 2,9 milions d'euros i que es troben en processos previs a la firma del replanteig. El projecte de reurbanització dotarà de més arbres una plaça que actualment és pràcticament un solar. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà un equip de ressonància magnètica. La incorporació del nou equip suposarà una inversió de 1,6 milions d'euros i permetrà evitar desplaçaments a altres centres per a aquesta prova diagnòstica. La directora mèdica, Belén Cox, considera que és un pas endavant per l'hospital i que millorarà el servei que es pot oferir al ciutadà. El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva va gestionar durant el 2025 un total de 644 animals, una xifra inferior als 744 registrats l'any anterior i que confirma la tendència a la baixa dels darrers exercicis. Així es desprèn de la memòria d'activitats presentada aquest dimarts pel Servei Comarcal.

0: Patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
1: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. Al voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ja ha començat la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió del sector, s'ha avançat. Les previsions són molt bones. Jordi Barranca.
2: El temps de moment està acompanyant i juntament amb l'avançament de la campanya és positiu per a empreses com ara la Brenca Balfegó, líder en aquest sector. Pere Vicent Balfegó és el copresident.
3: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.000 45.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
2: La pesca de la tonyina vermella es fa en aigües de les Balears, és on va reproduir-se una espècie que de normal viu i creix a l'oceà Atlàntic Nord. Després es trasllada a aigües catalanes.
3: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a la Mella de Mar, on estan doncs, durant uns mesos condejades aquestes piscines davant de la costa de la Mella de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
2: L'any passat aquesta companyia brenga va facturar 119 milions d'euros.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.
3: Bé, molt.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra. What a...

0: les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o cop girar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
1: Sobre un peix volador.
2: Puges sobre el llom d'una cobra imperial.
3: I d'homes d'un drac mil·lenari.
4: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Bon dia, Marc, què tal?
1: Molt bé, bon dia.
0: El fet d'anar a buscar bolets per tu és... què és?
1: Una distracció i alhora també una connexió amb el bosc, amb la natura, amb la meva infància, no? Perquè jo vaig començar a agafar bolets perquè me'n va ensenyar el meu pare des de molt petit.
0: Ah.
1: I des d'aleshores, doncs, que és una activitat que faig i que he anat ampliant els meus coneixements i la gaudeixo molt.
0: Tu saps distingir els bolets?
1: Sí, vaig aprendre els més bàsics, de petit, els rovellons, les llenegues, els fredolics, els rossinyols, els camagrocs...
0: Yeah.
1: I després, de més gran, clar, vaig anar a viure a la muntanya en una zona on es fa moltíssima varietat.
0: Uh-huh.
1: I en aquí, doncs, vaig anar aprenent moltes altres varietats que han sigut grans descobriments. Tot el tema culinari, amb la manera de cuinar-los, de confitar-los, de secar-los, o sigui, amb tot el món que hi ha al voltant d'això, no?
0: I en trobes molts o què?
1: Sí, esclar.
0: Ah, carai.
1: Els anys que n'hi ha molts, doncs els pelo, els sofregeixo i un cop han tret tota l'aigua els hi poso la sal, els tapo i un cop s'han refredat els congelo. O si he agafat molts ceps, doncs els lamino i els deixo secar.
0: Mira tu.
1: O sobretot les carreroles o els camasecs, aquests també els deixo secar i després em serveixen. Bueno, i els camagrocs també els deixo secar.
0: O sigui, que també fas un rebost volataire.
1: Sí, depèn de l'any. Els anys que són molt bons, doncs en guardo per tenir-ne durant la resta de l'any.
0: I ja has anat a buscar bolets aquest any o...?
1: Aquí a la meva zona no han sortit encara.
0: Ah.
1: Perquè sí que ha plogut, però després hi ha hagut dies de molt de vent.
0: Ah, això sí.
1: I el vent és l'enemic més terrible pels bolets. A la que s'asseca la superfície, les fulles, la molsa, tot això, amb el vent es queda sec i ja no surten.
0: Veig que coneixes la matèria.
1: Home, pensa que fa 20 anys que visc en el mateix lloc i sé on surten les trompetes, que no surten cada any, però que l'any que surten ja vaig allà on sé que sortiran. Sé on surten tipus de rovellons, sé on surten bolets de tinta, llores verdes... Hi ha tot un coneixement del terreny.
0: No, ja ho veig, ja ho veig.
1: Que fa que si surten, jo en trobo.
0: O sigui, dins de la teva experiència deus conèixer també els que són verinosos i intoxiquen, no?
1: Sí, és un, hi ha la Macrolepiota procera, que és la pagallums, que és un bolet que és, com diu el seu nom, té una forma així com de paraigües, i és realment molt gran, pot arribar a fer 30 centímetres d'altura.
0: Carai.
1: I fa com un parasol. I després n'hi han unes de més petites, que són la Lepiota aspera, i unes encara de més petites, que són supertòxiques. I un cop vaig experimentar i me'n vaig menjar d'aquestes i vaig estar bastant fotut.
0: Bastant fotut? Què vol dir, bastant fotut?
1: Doncs que al cap d'uns dies vaig tenir unes descomposicions i uns...
0: Cagarrines, amb perdó.
1: Sí.
0: Vaja.
1: Que em van durar uns quants dies.
0: Per tu, el millor trofeu és trobar-te en quin, per exemple?
1: Ous de reig, trompetes, són grans trofeus quan els trobo.
0: Com aconsellaries fer un ou de reig, per exemple?
1: L'ou de reig el pots fer en carpaccio, el pots fer amb remenat, el pots fer saltat amb ballets...
0: Ja. Yeah.
1: De moltes maneres. És semblant al cep, que et permet moltes maneres de cuinar-lo.
0: I se'n diu anar a caçar bolets o anar a buscar bolets? Tu com li dius?
1: No, jo em dic anar a buscar bolets.
0: Anar a buscar bolets. I deixeu el cotxe molt lluny, feu molt de soroll...
1: La gent de la zona...
0: Sí.
1: I especialment els tofonaires són molt, molt, molt discrets amb això. O sigui, pensa que hi ha gent, els que recullen les tòfones, que és un bolet també, és un bolet subterrani.
0: Sí, sí, sí.
1: Són capaços de tenen fins i tot paranoia, eh? Aparquen el cotxe 5 quilòmetres més lluny.
0: Uala.
1: Perquè sempre tenen la paranoia de que els segueixin. És una cosa sèria, és una cosa sèria. I sé de famílies que pares que ho han ensenyat als fills, però que s'han enfadat amb ells i després han revelat els seus, han compartit els seus secrets.
0: Carai, m'estic quedant parat.
1: Hi ha gent que em fa també el seu modus vivendi, d'això.
0: Sí, sí, ja, jo ho estic veient.
1: I aleshores, doncs, hi ha molta diferència entre el boletaire que puja a lo millor un cap de setmana i que té més ganes d'esplayar-se, de caminar una mica i això, el boletaire ja que surt amb un objectiu i el seu, diguem-ne, estat d'ànim i fins i tot en alguns casos aquí hi ha gent que s'hi dedica directament, vull dir que en fan un negoci de temporada.
0: Anar a buscar bolets i aparcar de qualsevol manera, això també es fa o...?
1: Sí, bueno, no sé.
0: A veure, hi ha unes zones on sembla ser la gent aparca com vol, de la manera que vol, no respecten camins, no respecten... No sé, això, tu com ho veus?
1: Sí, potser hauria d'haver més cultura del respecte a la muntanya, no? Perquè molta gent s'hi va tirar de cap així una mica a l'aventura sense conèixer què es pot fer i què no i quines coses, com s'han de fer les coses per no malmetre el bosc, no?
0: Doncs moltes gràcies, Marc, per haver estat una estona xerrant amb mi a través de l'Escape i ens veiem.
1: Adéu.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
5: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
6: Aquí sensacions, i els fantasmes als castells.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: Sigues ric en vida.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: perdó. A veure, no ploris. Mira, això ara agafem i ho arreglem ara mateix.
1: Molt ben dit.
0: Molt bon lideratge. Fes un cop sobre la taula.
2: Ai, quasi se m'oblida.
3: Crac.
4: Que bé.
5: Doncs va.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vilasacra i ja està.
4: A la vida tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
5: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
6: Els 60.
7: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En un context d'altes temperatures a tot el territori, l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya alerta de les conseqüències de la calor a les aules i demana al govern mesures urgents. Toni Condé.
2: L'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya exigeix al Departament d'Educació intervencions ràpides als centres més afectats per la calor, al mateix temps que veu necessari un pla estructural dotat de pressupost i amb calendari per a evitar els efectes negatius de la calor en els alumnes. Lidón Gasull, directora de la FAC, a Ràdio 4.
3: Hem de fer ràpidament un diagnòstic dels nostres centres i, per tant, fons d'aigua, ombratge, mesures de com han de funcionar, no? Baixem persianes a la nit, no? Com hem de funcionar els centres per intentar garantir el màxim confort tèrmic i veure i començar a fer actuacions en els centres educatius amb un pla.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que els nous pressupostos permeten intervencions urgents als centres, com per exemple la instal·lació de ventiladors, i que alhora s'avança en una estratègia integral.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Radio Vilasacra, la radio que experimenta. Zero Dotza, la millor resposta.
1: Mira, el pare m'acaba d'enviar una foto d'una botiga de la Vall d'Aran on diu que hi venen un formatge boníssim.
2: I com està escrit aquest cartell?
3: L'aranès, l'occità de la Vall d'Aran, és una de les llengües pròpies de Catalunya i oficial a tot el país des de l'any 2006. Tots els ciutadans tenen el dret d'utilitzar-lo quan es relacionen amb les administracions públiques a Catalunya. A més, aprendre l'aranès suposa un enriquiment lingüístic i cultural per tota la ciutadania i permet viure de manera plena a l'Aran. Informeu-vos en a llengua.gencat.cat.
2: E turmatxe!
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Pareu bé l'orella.

Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: 100% Empordà.
1: Coses de ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Quina sorpresa més gran que m'he endut avui, perquè la memòria també se me'n va. M'he endut una sorpresa molt gran, perquè com et pots imaginar, ja fa molt de temps que no esteu en el programa. I avui l'he posat de casualitat, perquè busco molt música, ho dic bé, oi que sí? Ja tinc una edat també. I la meva sorpresa ha sigut molt agradable, que ja tornem al programa. Bueno, jo estic molt contenta perquè la veritat que us esperava molta alegria.
0: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Això és...

0: 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Cap de setmana memorable?

0: Dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Hermonella Iaho, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades amb breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la Noguera, aquest estiu es posarà en marxa la que serà la tirolina més llarga de Catalunya. Té un recorregut d'un quilòmetre i uneix els municipis de Tiurana i la Baronia de Rialb. El projecte neix per promocionar el turisme a la zona i crear més oportunitats laborals. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La tirolina ja està construïda i s'espera que pugui funcionar d'aquí un mes o dos quan tots els permisos estiguin enllestits. El recorregut és gairebé d'un quilòmetre amb 100 metres de desnivell i un tram que passa per sobre de l'embassament de Rialb. I atenció amb la velocitat, perquè es poden arribar a assolir els 130 km per hora. Una atracció que, tal com explica l'alcalde de la Baronia de Rialb, Antoni Reig, vol ser un reclam per al turisme per generar més oportunitats laborals, sobretot per a la gent jove.
3: Anem de crear oportunitats perquè la gent jove que tenim desenvolupa el seu talent aquí i no fora. Aquest projecte no és solament una tirolina, hi ha un centre d'activitats nàutiques.
2: De moment, la seva instal·lació ja ha generat 6 llocs de treball directe. La tirolina forma part del projecte de l'estació nàutica d'interior de l'ambassador de Rialb, el més nou de Catalunya. L'alcalde de Tiurana, Josep Genís, reconeix que la construcció del pantà, que es va inaugurar l'any 2000, els va canviar la manera de viure.
4: Que es va fer l'embassament de Rialb, la manera de viure d'aquí la zona va canviar molt.

0: Certo.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: bona recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article.
5: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, Noelia Caselles.
2: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
3: Taqueres, freds, enguany, sí, enguany, doncs hem tingut els pic, els rastres pic alineats. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
2: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
3: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
2: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
3: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció, el que et dic a Lleida, doncs s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous pics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'ic de Lleida.
2: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preu.
4: La xarxa de comunicació local.

0: I parlant d'emocions.
1: 61.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Sóc un pallasso i m'agrada molt riure.
5: L'humor no ens fa feliços, però ens compensa de no ser-ho.

Spotify. Radio Village Sacra. Radio Village Sacra.

Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: 012, la millor resposta.
1: Al final no em queda sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
2: Una altra vegada?
0: Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?
6: El 60.
7: Ara, tota la música dels 50 als 70.
8: Que censurar Radio Vilasacra lo antes posible porque es excesivamente original y no se puede ser tan original. A ver si tendré que volver a ser presidente para encerrarla definitivamente.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Aquest dia que vaig preguntar per penjar allò, tot el poble se n'ha enterat. Us vaig dir escoltant. A mi m'agrada això, m'agradaria treballar-hi. Penjo el telèfon o no? Bueno, ja ens hem de contestar les altres.
5: Ei, truqueu. Agafa el telèfon i truca.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
6: En el 107 de la freqüència modulada.
7: Passió per la ràdio.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ocupa la processionària del Pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
2: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
1: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
2: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbre i palmeres.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com?
6: Uf. Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
7: Cada dia amb la cultura.
8: Jo, cultura.
9: Cultura.
10: Molta cultura.
11: Cultura.
12: Cultura.
13: Tenim una cita con la cultura.
14: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
15: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
16: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Gaudeix d'un dia diferent.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència única molt a prop teu.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
2: Va, va, va, per favor.
1: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
3: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
1: Anem?

0: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 1648 08. També estanc i càrrega de mòbils.

0: Ara, tota la música dels 50 als 70.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Deixa'm estar pesat.
1: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
2: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Sintonitzes...
2: Oh, estupendo.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pues mira, me parece perfecto.
0: Necessiten sentir.
3: Bueno, ya era hora, ¿no?
4: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vilasacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
5: Urbans, healthies i saborosos. Molt guau! I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bienar.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Salvador Dalí pinta amb un somni.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Ara volia provar això del Skype, però resulta que no puc anar al Facebook. Jo trucava per dir que la llista està plena, però que el que vulgui, o sigui, que hi haurà reserva, perquè sempre es desdeja algú perquè o té que anar al metge o li ha sortit alguna cosa, i sempre almenys 10 o 12 no venen, eh? Vull dir que si es volen apuntar, estaran en reserva, eh? Vale.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Maria, estàs en mute.
9: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple i que no fan que els augmenti, en canvi, el risc de tenir brots. Els fàrmacs pels pacients amb aquesta malaltia els provoquen una baixada de defenses que els fa més propensos a infeccions com, per exemple, el xarampió, la rubèola o la varicel·la. Per això els metges els recomanen vacunar-se abans de començar el tractament. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Martín Turé, que és la investigadora principal d'aquest estudi.
2: El que sí fem és que els nostres pacients, un cop diagnosticats, els tractem amb medicacions que el que fan és disminuir les nostres defenses. I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció, doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
1: Molts pacients tenen por de vacunar-se per si la vacuna els acaba desencadenant nous brots d'esclerosi, però aquest informe ha evidenciat que això no passa. És un estudi que també pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors.
3: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
2: És Ràdio Vila-sacra.
3: Coneixement i companyia.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
7: M'interessa.
8: Qui mai assumeix el risc, mai guanyarà una partida d'escacs. Pulqueres.

0: Ha sonat l'hora de la il·lusió.
1: Ràdio Vilasacra, la vida és músic.
2: Vilasacra, la independiente de la casa.
3: La de casa és la millor.
4: La més musical.
5: La més musical.
6: La millor música.
7: La més divertida.
8: La més divertida.
9: La millor música.
10: La de la casa.
11: La de casa.
12: La de casa.
13: La més musical.
14: La música de sempre. Perquè és música que no passa el temps i sempre es pot escoltar. Avui dia fan un tipus de música que de vegades té èxit durant l'estiu i després ningú més se'n recorda. En canvi, la música que s'escolta a Ràdio Vilasacra es va recordar molta gent i, a més, es mai morirà.
15: La mà divertida.

0: Què són els consells escolars?
1: Són òrgans on hi ha representats el professorat,
2: l'alumnat
3: i els pares i les mares.
0: I què fan aquests consells? Decideixen diferents aspectes relacionats amb l'escola, com
1: les normes d'organització i funcionament del centre,
4: les activitats i serveis extraescolars,
5: o el rendiment de comptes i els resultats educatius.
0: Més informació al 012 o a gencat.cat.

0: I parlant d'emocions.
1: 89.
2: Un viatge amb el temps.
3: Ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Jaume Castany és especialista en drets d'autor i propietat intel·lectual. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Cap govern pot tancar una pàgina web?
1: Exactament.
0: I m'ho pot explicar?
1: És a dir, això és una de les coses que vam poder acreditar un precedent amb les webs de l'1 d'octubre.
0: És que no ho entenc.
1: Vam veure que ens queia a sobre tota la maquinària de la espanyola i ens vam preparar per la defensa jurídica.
0: Val. I quina va ser la defensa jurídica?
1: Va ser, abans de que siguéssim a declarar com a imputat o investigat, com es diu ara, vam fer una denúncia a la Unió Europea dient, escolti, mirin, vostès, és la responsabilitat de vostès el control de la llibertat d'expressió del tema de la telecomunicació, en virtut de l'article 11 de la Carta.
0: Ah, i?
1: I dos mesos més tard vam posar un procediment d'omissió contra la Comissió Europea davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Immediatament van trucar, quan dic trucar per telèfon, la Comissió Europea dient, havien obert un expedient contra Espanya, i al cap d'un mes el jutge que ho portava d'aquí a Barcelona va decidir que això no era delicte.
0: No era delicte. I què va fer?
1: Va arxivar la causa.
0: I a partir d'aquí què fem?
1: I el jutjat que havia nascut tot, que era el jutjat, un jutjat de València, també va decidir que, per un tema procedimental, que també arxiva la causa. I després ens va trucar la Unió Europea per telèfon de nou, dient de que Espanya ja havia arxivat el procediment i ens havien tornat els noms de domini i la Guàrdia Civil.
0: O sigui, si us havien tornat el nom de domini, vol dir que aquest cas l'havíeu guanyat.
1: Sí, ha sigut una de les poques coses que s'ha guanyat.
0: I això basat, segons tu, en l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que diu que tota persona té dret a la llibertat d'expressió.
1: Sí.
0: Tot i que la web Tsunami Democràtic l'havien tancat, si no recordo malament, per associació terrorista o alguna cosa així, no?
1: Exactament.
0: Ja ho entenc.
1: El que és important d'aquest article, i el que ha fet possiblement més mal, és que per primera vegada l'estat espanyol no és sobirà per decidir qui és terrorista i qui no és.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè hi ha una directiva comunitària que ho diu. És possiblement d'aquest article el que ha fet més mal. Hi ha una directiva que diu què són actes terroristes i qui és terrorista, per tant, a l'estat espanyol no pot decidir unilateralment qui és terrorista i qui no ho és.
0: Ara que ja ha passat una mica de temps i que, bueno, que ja estem una mica... per què creu que l'estat espanyol ha actuat de la manera que ha actuat?
1: Jo crec que és un tema, primer, un tema de soberbia de la judicatura, de soberbia de la judicatura, que és incapaç d'acceptar que el 85% del nostre món ja es gestiona des de Brussel·les.
0: Sí.
1: I llavors hem vist bastants casos d'aquests, el tema de Llarena enviant l'euroorden en castellà sense traduir lo francès, és un d'ells, vull dir.
0: És a dir, que l'haver guanyat aquell cas és el que fa possible que actualment ja no sigui possible que el govern tanqui webs.
1: Sí.
0: Perquè va guanyar, no?
1: No sols hem buscat un guanyar, sinó crear un precedent que es pugui al·legar. I amb totes les limitacions que hi pugui veure, perquè hi ha hagut una part, diguéssim, que ha sigut de negociacions i converses per telèfon, ja hi ha un precedent de que això no es pot. Per tant, a partir d'ara es pot demanar danys i perjudicis a les empreses de telecomunicacions que ho hagin fet, perquè ja hi ha un precedent. Es tenien d'haver negat elles. Abans no hi havia precedent, ara sí.
0: Les empreses de comunicacions es tenen que negar quan el govern els hi demana que et neguin la web.
1: Exactament.
0: Tu ets l'advocat de Tsunami Democràtic?
1: No.
0: O sigui, el que estàs fent és donar-me informació del que coneixes.
1: Sí.
0: Per tant, si a mi demà el govern em tanca la web, què passa?
1: Si hi ha una denúncia. Si hi ha una denúncia,
0: sí.
1: Justament el que jo, l'estat espanyol, rebrà una sanció més de les que està rebent cada dia.
0: Però una sanció de què? De porta't bé o econòmica o què?
1: Econòmica.
0: I vostè, que només ho sap perquè està informat, no perquè tingui res a veure amb tot el tema,
1: no.
0: A quan pot ascendir aquesta sanció econòmica?
1: Estem parlant que la Unió Europea en un estat no baixa del milió d'euros.
0: D'un milió d'euros?
1: Sí.
0: Carai, un milió d'euros. Bé, ja per acabar, quan es pot tancar una web seguint les lleis de la Comunitat Europea. Quan?
1: Bàsicament la promoció de la violència,
0: sí,
1: i d'actes violents i de forçar. La directiva està pensat pel jihadista i només pel jihadista.
0: Ja, ja, ja.
1: Això vol dir que les activitats interiors queden permeses.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: La directiva va en aquest sentit, en el sentit de la gent de que promou les accions violentes a Síria, el recollir gent per anar-se'n a lluitar por ahí, el demanar actes de terrorisme dintre els estats i tot això, doncs això, per això està pensat.
0: Doncs moltes gràcies per la informació i estem en contacte.
1: Molt bé.

0: tot el que s'ha treballat des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és d'accés públic i es troba recollit al portal lingüístic i qualsevol persona hi pot accedir i fer-se seva la normativa que s'hi recull.
1: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Sentim la cultura.

0: El 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: I parlem ara de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: L'orquestra del teatre. Quan sentim la paraula orquestra, segurament el primer que ens ve al cap és el conjunt d'intèrprets que toquen en un concert. L'orquestra pot estar formada per un centenar de músics si és una simfònica, o per bastants menys si és una orquestra de cambra. La paraula orquestra ve del llatí, que l'agafa del grec antic orchestra, derivada del verb orcheisthai, que vol dir ballar. Als teatres grecs, el públic s'asseia en una graderia en forma de ventall obert. A la part baixa d'aquesta graderia, abans de l'escenari, hi havia un espai circular o semicircular anomenat precisament orquestra. Aquesta és la primera excepció de la paraula orquestra al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que afegeix que es tracta d'un espai destinat a les danses del cor. Originalment, doncs, una orquestra era un espai on es ballava, i això lliga amb el significat d'orcheisthai, ballar. Als teatres actuals, encara que no hi hagi músics, igualment hi sol haver una orquestra. Això és perquè la part del davant de tot de la platea, situada sota l'escena, també s'anomena orquestra. O sigui, que la paraula orquestra designa tant els músics que toquen en un teatre com l'espai enfonsat on se solen situar, per exemple, en una òpera. El fet que la mateixa paraula designi tant el grup de músics com l'espai on toquen podria crear confusió. Per això, en alguns casos, per parlar d'aquest espai, pot ser més clar i, per tant, més adequat dir-ne fossa de l'orquestra o fossat. A part d'aquesta possible ambigüitat de la paraula orquestra, hi ha un motiu, diguem-ne, de fons per anomenar fossa o fossat l'espai on toquen els músics, que està enfonsat. En el cas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el fossat de l'orquestra sol estar 2 metres per sota de l'escenari, però és mòbil, si convé, pot pujar. En realitat, forma part d'un fossat enorme, de 100 metres de fondària i amb la increïble xifra d'11 plantes mòbils. Això sí que és un fossat ben fondo.
4: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
5: I parlant d'emocions.
6: 54.
7: Yellow Sage.

0: El millor moment no és blanc, és gelo. Per temps limitat. Més informació a mimma.net.
1: Avinguda de Roses, 73. Polígon Vilatenim, Figueres.
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
4: Radiovilasacra.cat.

0: sempre, la Montse Baller Pérez. La tenim aquí als nostres estudis, que tenim moltíssimes coses que explicar. Montse, benvinguda, com estem? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Em penso que bé, me sentiu bé?
0: Sí, de moment no et mogues molt perquè t'anem sentint bé.
1: No,
0: no et mouràs.
1: No,
0: molt bé. Bueno. Espero, perquè a vegades les noves tecnologies també, o a vegades hi ha manca de cobertura, que també és una de les qüestions que fa que tinguéssim algun petit problema, però la sonoritat sempre és millor si es fa a través d'aquestes plataformes. Per això amb ella, com que no la tenim aquí en directe, hi connectem via ordinador i anem a parlar de... Avui què mos presentes, Montse?
1: Esta setmana la tenim tranquil·la, astrològicament parlant. Podem dir que la setmana passada tenim més lío i tot. Esta setmana la tinc bastant tranquil·leta. He mirat uns quants, los que ho tenien una mica més complicadet, que són molt pocs, són tres, que ara els ho diré, i després mirarem, bon, recordeu que vam dir que miraríem quins signes podien ser més infidels, els que teníem que podien fer alguna infidelitat. Bon, recordeu d'això?
0: Montse, sí, perfecte, sí, bon, recordem.
1: Vale. Pues bueno, esta setmana he mirat, aviam quins signes, aviam, això, no us atemoriguéssiu i no penséssiu, ui, el meu home o la meva dona és tal signe, aviam si m'és infidel. No, això és una pinzellada de, segons el caràcter que tenen els diferents signes, que tenen tendència, ¿vale?
0: Molt bé. Anem a entrar en matèria. A veure, Montse, segons l'estudi que has fet, quins són estos signes més infidels de l'horòscop?
1: Vale. Aviam, jo us diré signe per signe com poden encaixar una infidelitat o com poden ser infidels, ¿vale? Els àries són signes de foc i són molt apassionats, però com que són molt, molt legals, no podrien portar un secret i de seguida posarien les coses en clar, incapaços de portar una doble vida. Ho tindrien una mica més difícil. Tauro és un signe de terra. No són massa enamoradissos, Se prenen les coses més en calma i ho mesuren tot abans d'actuar. Això no vol dir que no puguin ser-ho, però tenen menys probabilitats que àries, per exemple.
0: Bessons.
1: Sí. Bessons. Signe d'aire. Són canviants, són més canviants. Penseu que els bessons tenen la dualitat, però, per lo tant, probabilitats ne tenen. Serien capaços de portar una doble vida.
0: O sigui, els bessons serien propensos a portar una doble vida.
1: Sí, sí. Serien propensos, No vol dir que ho siguen, però podrien ser propensos, vale? Aviam, cranc. Cranc poden, però la seva consciència no els deixaria i se'ls notaria en seguida si porten una doble vida. I ells ho saben, no s'atreviran.
0: Això no deixa de ser curiós el que tu dius, no? Bessons, que són canviants i que poden, no vol dir que tots ho siguin, evidentment, això cadascú també depèn dels ascendents, que moltes vegades ho expliquem, però és això, no? Que molts poden i ho sabrien fer i d'altres no podrien perquè no crec que se'ls notaria en seguida.
1: Clar, el seu caràcter no els deixaria. Tenim els lleó ara. Els lleó, que tenim un altre signe de foc i que li agrada sempre que l'admiren i l'halaguen. Algun escarpeo, que com diuen els castellans, podria tindre.
0: Sí.
1: Però saps com patirien molt si no podrien fer-ho públic? Si no poguessin fer-ho públic, patirien.
0: Ah, vale, els hi agradaria demostrar-ho que són infidels, no?
1: Clar,
0: perquè són foc, són lleó. Molt bé.
1: Bueno. Anem pels verge.
0: Què?
1: Signe de terra. I molt legals. Sense ganes de complicar-se la vida. Possibilitats molt remotes de ser infidels.
0: Per lo tant, els verge, no. Lo de la infidelitat no els hi va, els verge.
1: No els hi aniria massa. No els hi aniria massa. Bueno. Balança. La seva obsessió per l'equilibri, de que tot estigui en completa harmonia, no serien infidels ni perdonarien una infidelitat, tampoc.
0: O sigui que perdona res, tampoc, els balança.
1: No ho perdonarien, perquè ells volen l'equilibri, i l'equilibri per les dues parts.
0: Molt bé.
1: Anem per l'escorpí.
0: A veure, escorpí.
1: Signe d'aigua.
0: Sí.
1: Són molt sensibles i encara que de vegades els costa demostrar-ho, els costa a vegades demostrar la sensibilitat, menys possibilitats de ser infidels.
0: Vaja, molt
1: bé. I són els que tampoc no perdonarien, Tere, no perdonarien. I inclús, Tere, es venjarien.
0: Molt bé, O sigui, els escorpins són els que piquen, diuen, no? Per tant, no serien infidels, però si tu els hi fessis, te la tornarien, eh, Montse?
1: D'alguna manera, sí.
0: A veure el Sagitari, que és un signe de foc, a veure estos com se porten.
1: Bueno, el signe de foc i molt aventurer, propensos a la infidelitat.
0: Ah!
1: I necessiten de tant en tant un petit escarceo, que diuen.
0: Bueno, pues és interessant descobrir aquestes coses amagades del Sagitari, també. Molt bé.
1: Sí. Anem pel Capricorni. El Capricorni, signe de terra, presumeix sempre de tenir les coses molt clares. Uh-huh. Menys probabilitats de ser infidels, tampoc.
0: Molt bé. O sigui, Capricorn, res, tranquil·lets a casa, no, i res d'infidelitats. Els Aquari, i els Aquari, Montse?
1: Aquari també és signe d'aigua. Li costaria una mica ser-ne infidel, però tampoc no ho descartem del tot, eh? Uh-huh. Tothom té, tota cassoleta té la seva tapadoreta, doncs a vegades això pot passar. I peixos, signe d'aigua, persones molt sensibles, però justament el signe de peixos sol ser molt enamoradís.
0: Ah!

0: caràcter dels diferents signes que si poden o no poden ser infidels, però després no patiu, clar. No patiu.
1: Després la sang no arriba al riu, eh? Després,
0: no arriba al riu.
1: I a més,
0: no arriba al riu mai.
1: I a més una altra cosa, que és una cosa general, eh? Això persona per persona s'hauria d'analitzar perquè també estan els ascendents i això també és una de les coses que hem dit a l'inici. Vull dir, no vol dir que un escorpí no pugui ser infidel, per molt que Montse mos digui que no, perquè segurament que n'hi haurà que també ho seran, no?
0: I en fi. No ho seureu vigilant.
1: Bueno, sí, Montse, doncs sí. Pues vinga, gràcies i la setmana que ve seguim.
0: La setmana que ve més, eh? Que els astres us acompanyen.
1: A tu també.
0: Una bona setmana.
1: Igualment, una abraçada.

0: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
1: Noves emocions a cada segon.
2: Jo vaig a comprar amb el carro al cistell.
3: Jo utilitzo la carmanyola per l'esmorzar dels nens al col·legi. Tots tenim petits trucs per reduir residus. Digue'ns quins són els teus i consulta'n molts més a aquireduim.cat. Perquè reduir residus és el primer pas.
1: I parlant d'emocions...
4: 66. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: d'amor.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Si es que como Radio Vila Sacra, solo Radio Vila Sacra, y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.
1: I ara demana un desig.
2: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
3: Espai Ràdio Vila-sana.
4: Informació, música, entreteniment. Sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: t'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Vila Sacra sense punxero FAM.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Radio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila Sacra i que em deixin tranquil.

I parlant d'emocions. 20.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Amb la voluntat d'incentivar la compra en comerços de proximitat, l'Ajuntament de Barcelona activarà 370.000 bonus consum que tindran un valor de 4 milions d'euros i que es calcula mobilitzaran 12 milions d'euros. Per tal de corregir errors del passat, en aquesta ocasió el ciutadà s'haurà de descarregar un codi QR al telèfon que podrà fer servir en comerços locals adherits sempre que es gasti un mínim de 30 euros en la compra i que suposaran que se li farà un descompte de 10 euros que l'Ajuntament pagarà el comerç. La nova proposta, millorada de la de la pandèmia, es farà en dues convocatòries, segons que ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
2: Vuelta al cole i cuesta d'enero hi hagi dues campanyes de bonus consum que ajudin a crear l'hàbit dels veïns i les veïnes de la ciutat d'anar a comprar a prop de casa, que ho tenim pràcticament tot.
1: Per tal d'evitar que comerciants i ciutadans acumulin bonus, cada ciutadà podrà fer servir un màxim de 3 i amb una cadència de temps. També els comerciants tindran limitat el nombre de bonus.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: tanca els ulls.
1: Si busques autenticitat,
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Els imprescindibles del cinema. Avui, thrillers.
1: A més d'una cançó de Michael Jackson, el thriller és un gènere cinematogràfic cosí germà del suspens i que es caracteritza per un ritme narratiu ràpid, uns personatges complexes i atmosferes inquietants que preparen el cos i la ment per un possible ensurt. Ho veieu? Aquest seria un recurs de thriller o de suspens. Com que la frontera és difusa, avui, com a excepció, no farem diferències. Si parlem de thriller, hem de fer referència al gran director del gènere i nombrat mestre del suspens, un dels millors cineastes de tots els temps i que és responsable de moments icònics del setè art, Alfred Hitchcock. Sembla gairebé impossible triar un dels més de 60 títols que Hitchcock va dirigir, però farem l'esforç per situar-nos al 1960 amb un títol del que la música només ja fa agafar esgarrifances. Psicosis. És un dels grans clàssics del cinema amb escenes inolvidables com l'assassinat a la dutxa amb aquella ombra de Norman Bates. De fet, Hitchcock era molt perfeccionista i meticulós rodant. Només aquesta escena té 50 plans diferents, tot i que dura poc menys de 3 minuts. El resultat, una seqüència impactant, incontrolada i molt més violenta que si fos un pla fix. Fa posar la pell de gallina, i això que la sang era xocolata, de la marca Hershey's, per ser més exactes. Sigui com sigui, Hitchcock és el mestre, i ho va tornar a demostrar l'any 1963 amb Birds. Des d'aquell dia, tots ens mirem els ocells d'una altra manera, que mai se sap per on poden sortir. I de Hitchcock passem a un altre director legendari, Stanley Kubrick, que el 1977 va signar una de les pel·lis més bestials de la història, El resplendor.
2: Wendy.
3: Zoe!
2: Darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in.
1: Jack Nicholson va fer el paper de la seva vida en aquest film angoixant i gairebé sobrenatural. La seva cara de boig és un símbol del cinema i el film, un indiscutible del gènere. Avancem fins als 90 perquè va ser una dècada molt prolífica pel thriller o el suspens, el que ens ocupa avui. De fet, el 1991 es va estrenar una de les millors pel·lícules de tots els temps i un dels títols preferits d'aquest humil periodista, El silenci dels anyells.
4: Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti.
1: Quin gran personatge, el caníbal Aníbal Lecter, protagonitzat per un Anthony Hopkins immens i obsessionat amb una Clarice Starling que va estar a l'altura gràcies a una brillant Jodie Foster. El duel interpretatiu d'aquest film és assignatura obligada a les escoles d'actors i tots dos, Jodie Foster i Hopkins, es van emportar l'Oscar cap a casa. La pel·lícula en va guanyar 3 més, inclosos millor direcció i el premi gros de millor pel·lícula. Del film se n'ha fet una seqüela, Aníbal, i dues prequeles, totes bastant dignes, especialment El dragón rojo amb Edward Norton. Només vam haver d'esperar un any per anotar una altra pel·lícula a la llista de thrillers històrics, tot i que el nivell de complexitat és molt menor que els títols que hem esmentat abans avui. Tot i això, la pel·lícula és bona i conté una escena històrica. Ens referim a Instint Bàsic.
5: You ever used drugs with Mr. Boss?
6: Sure.
7: What kind of drugs?
6: Cocaine. Have you ever fucked on cocaine, Nick?
1: Gran moment, la cara de Michael Douglas mirant com Sharon Stone ensenya l'ànima amb un sol moviment. Una pel·lícula que, entre moltes altres coses, ens ensenya que un picador de gel pot ser molt perillós.
6: Nice.
1: Els anys 90 van seguir aportant bons moments per a l'espectador de cinema amb una pel·lícula que acabaria de llançar Brad Pitt a la fama i que demostraria que el noi, a més de guapo, és molt bon actor. Seven. Un ritme narratiu excepcional i una trama molt interessant, tot i el regust amarg que queda al final, són les característiques principals del cinquè film que destaquem avui. Repassada final, tingueu paper i boli a punt pels millors thrillers o suspens. Psicosis, El resplendor, El silenci dels anyells, Instint bàsic i Seven. Bon cinema i fins aviat.

0: T'imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?
1: A l'Espai Cràter d'Olot és possible. Descobreix Cràter 360.
0: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
1: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
0: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
1: Olot, la Garrotxa.
2: I think we got it there, don't you?

0: El 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament. Yeah,
1: yeah. Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: K-25. Que mai.
3: I parlant d'emocions.
1: 19. Tontàs.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
5: Que sóc la Maria Lluïsa Moles i volia saber que a l'hora que comença el dinar, diguéssim, per saber a l'hora de dinar, però no sé si a l'hora i mitja o a quina hora tenia de vindre. Vale. Però més que això, eh? Adeu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
6: Repetiràs.

0: Kavintis in
1: quan estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trista.
0: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
0: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
0: K25.
3: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
0: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions. Yeah.

0: Són rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.

0: si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: l'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Rubí Violet Payne Scott, la primera radioastrònoma. A l'Austràlia dels anys 40, època en què les dones patien una gran discriminació i tot just naixia la radioastronomia, va aparèixer una dona amb ganes de canviar les coses. Una feminista lluitadora i una científica revolucionària. Rubí Violet Payne Scott va ser una física pionera en el camp de la radiofísica i de la radioastronomia. Rubí Violet va néixer el 1912 a Grafton, Austràlia. Ja de ben petita va manifestar unes aptituds per la física i les matemàtiques. Gràcies a això va aconseguir beques per estudiar a la Universitat de Sydney. Allà, superant dificultats com ser l'única dona de la classe, Rubí es va graduar en física amb honor a l'any 1933. Va seguir amb els seus estudis en un centre d'investigació del càncer, on va estudiar una nova tècnica per combatre aquesta malaltia, la radioteràpia. També va estudiar el magnetisme terrestre sobre els éssers vius. Gràcies a aquests treballs va obtenir el màster en física el 1936, però les oportunitats per a la promoció acadèmica o científica de les dones de l'època eren nul·les. Va seguir estudiant i va obtenir el diploma d'educació el 1938, que la va permetre treballar com a professora de ciències. Més endavant, va aconseguir una feina en una empresa de tecnologia i comunicacions com a bibliotecària, però gràcies al seu gran potencial va passar de bibliotecària a radioenginyera. En poc temps, essent l'única dona en aquell lloc de feina. I durant la Segona Guerra Mundial va ser contractada en un centre estatal que desenvolupava radars defensius contra possibles atacs japonesos. Un cop acabada la guerra, el seu grup de treball es va dedicar a la radioastronomia, concretament a l'estudi de la radioastronomia solar i la seva relació amb les taques i les erupcions solars. Es va convertir en una veritable experta en aquest camp. A més, va dur a terme una tècnica novedosa, la interferometria. A més, també va ser una gran activista feminista, atea i comunista. Les dones patien una gran discriminació i va lluitar molt per la igualtat. Ella es va casar el 1944 en secret per no perdre la seva feina, ja que la llei no permetia que les dones tinguessin un lloc de treball permanent en un servei públic. Finalment es va descobrir i el 1949 va perdre la feina. La seva carrera va caure en picat el 1951 amb 39 anys quan va néixer el seu primer fill. Les ajudes i baixes per maternitat en aquella època eren impensables i es va veure forçada a escollir entre la investigació o la família. Va morir el 25 de maig de 1981, 3 dies abans de complir els 69 anys per culpa de l'Alzheimer.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Al Pirineu de Lleida, al petit poble de Montcortès, hi ha un refugi per a cavalls on poden retirar-se quan ja són massa grans i no serveixen per a competir. Un ramader és l'encarregat d'aquest asil per a cavalls on els donen unes bones condicions de vida en els seus darrers anys. Pepa Sant Genís.
1: Montcortès és un poble que només té 20 habitants al Pallars Sobirà, però té un entorn idíl·lic i en aquest entorn, a tocar del llac de Montcortès, hi ha un refugi molt particular per retirar cavalls. Són animals que ja no són útils als seus propietaris per diferents motius i aquí el jubilen amb molt bones condicions. Viuen en plena llibertat les 24 hores del dia i els seus cuidadors s'encarreguen que els cavalls tinguin una vida agradable, amb bones condicions físiques i mentals. El Pere Casas és el director d'aquest centre anomenat Cavalls Guacan.
2: La part principal aquí, el que més potenciem és el que és el retirament de cavalls i el que es diu un pupilatge també. Agafem sobretot cavalls grans o cavalls lesionats que la gent els vol retirar perquè ja el cavall no jubila, un cavall no és com una persona que arriba a una edat i es jubila, és una cosa dels propietaris, que el cavall ja no li funciona per lo que el vol, per muntar, per saltar si concursa o per lo que sigui, s'ha fet gran o està lesionat.
1: Actualment, aquest refugi hi ha una vintena de cavalls procedents de diferents països.
2: Mira, tinc cavalls retirats hasta de la República Txeca, Formentera, de Manresa, de Barcelona, de Madrid.
1: La majoria d'aquests cavalls són de particulars, però també n'hi ha de genets professionals que ja no serveixen per competir. La relació entre el cavall i el seu propietari no acaba quan els porten al refugi de Montcortès.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
2: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
3: Infermeres?
2: Infermeres.

0: Bona nit.
1: D'un estil anem a l'altre.
2: Extra! Extra!
0: Perfecte.

0: I parlant d'emocions,
1: 65.
2: Ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Avui volíem parlar amb una persona que es dedica a estudiar una qüestió de en fi, de pura actualitat, perquè des de fa molts anys és una qüestió que preocupa i ocupa, que és com ens informem del que passa a través d'internet i com aquesta manera d'informar-nos, sigui a través de les xarxes socials, sigui per mitjans tradicionals, sigui per WhatsApp, afecta l'opinió que tenim de les coses i, per tant, la construcció mental del món que tenim cadascú de nosaltres. La Sílvia Major Vázquez, ella és doctora en comunicació política i treballa a l'Institut Reuters de la Universitat d'Oxford, que és un dels llocs, per no dir pràcticament el millor lloc punter del món a l'hora de fer investigació en comunicació i en periodisme. Abans d'entrar en matèria, vaja, et volia preguntar, situa'm una mica, perquè com d'important és, com no sé si és un punt de privilegi, no sé si tens una privilegiada de treballar a una de les, en fi, de les universitats més importants del món i a una d'aquestes, en fi, d'aquests instituts punters a nivell mundial.
1: És un privilegi, sí. La resposta és que sí. És un privilegi. Jo, com a first generation d'una família que cap dels meus pares havia arribat ni a la universitat ni a l'institut, haver arribat a la Universitat d'Oxford a treballar al Reuters Institute for Studies Journalism, encara després de gairebé 5 anys, sembla un somni.
0: A què es dedicaven els teus pares?
1: Doncs el meu pare és lampista jubilat i la meva mare treballava a la fàbrica.
0: D'on?
1: A una fàbrica tèxtil de Canet de Mar, n'hi havia moltes als anys 70 i 80, i ella treballava en una màquina.
0: Orgullosíssimes de la seva filla, evidentment, Sílvia.
1: Bueno, contents, clar, de que al final puguis fer el que vulguis. El que es tracta no és d'estar a grans llocs, sinó de fer el que vulguis. I això jo ho tenia entre banya i banya, que ho volia fer. Quan vaig acabar la carrera no podia posar-me a fer el doctorat. Em vaig posar a treballar, vaig tenir molta sort i molt de recolzament que em permetia compaginar estudis amb feina. I fins aquí.
0: Escolta'm, Sílvia, ara de seguida preguntaré per aquesta qüestió que domines, que és el teu camp d'expertesa, per entendre'ns, però abans t'he de preguntar per Oxford, no? Perquè és veritat que està com a la campinya, no?, anglesa.
1: Sí, totalment. Jo quan vaig a la feina, vaig entrar, i no ho dic metafòricament, és literal, eh? Vaig entrar vaques, cabres, cavalls... bé, sí, estem al mig de... Això és el gran privilegi d'aquesta universitat, és que, bueno, amb molta feina, amb molt d'esforç, jo crec que han preservat tota l'estructura arquitectònica de la ciutat d'una forma molt, molt fidel.
0: No, t'anava a dir que, clar, Oxford és la universitat més antiga del món anglosaxó, té prestigi des de fa segles, que no sé si forma part del fet de preservar aquesta imatge, els formalismes, els protocols, les tradicions que continuen mantenint-hi, no?
1: Aquí encara perceps tradicions centenàries, no? Per exemple, doncs hi ha una cerimònia que és la cerimònia de les més importants que acull la universitat un cop a l'any, que és la de graduació, en la que es donen també els premis o les nomenacions honoris causa, que és la Encinia Ceremony, que es fa al Sheldonian Theatre, que és un dels teatres més antics de la universitat. I aquesta cerimònia es fa tot en llatí, perquè quan es va fer per primera vegada, arran potser allà, cap allà al 1400 o 1500, es va fer en llatí, per tant preserven això. Tots els membres de la universitat, del governance body de la universitat, van vestits amb la regàlia que ells li diuen, no? Tots aquests trajos amb plomes i pells, com es portaven llavors, segueixen el mateix ordre i el mateix protocol de llavors, es canta el Save the Queen i es segueix tot el protocol. Això és només un exemple, eh? Però després tots els estudiants fan els exàmens amb les capes i els birrets que del seu college, porten la flor i el llaç a la solapa.
0: Escolta, deixa'm preguntar-te per el Reuters Institute, que és un centre de recerca únic al món, que se centra en la investigació periodística. Ara mateix estàs investigant projectes relacionats amb el que dèiem al principi, una qüestió que és de plena actualitat, que és el consum que en el món occidental, i no només potser en el món occidental, fem de les notícies, com hi arribem a través d'internet i com això afecta els estats d'opinió, no? Que actualment deu ser una de les grans preocupacions, qualsevol persona que es dediqui al periodisme, aquesta, com arriben les notícies i d'on es creen aquestes notícies perquè arribin al públic, no?
1: Sí, aquesta és la meva agenda d'investigació. Jo treballo en entendre com els ciutadans consumim informació online, no només a Western Democracies, però també, per exemple, tinc treballs que inclouen la Índia.
0: Sí.
1: I això, el valor d'aquesta investigació està en que la majoria de governs com deia, tant del Global North, del nord del món com del sud, estan, diguéssim, tenint problemes per entendre quin rol han de jugar en la moderació de continguts online, no? Des de actituds més intervencionistes com Alemanya, fins a actituds més laxes com fins ara han tingut als Estats Units. Però hi ha comissions parlamentàries obertes a la majoria de democràcies per entendre quin rol han de tenir els governs i les institucions públiques en la moderació de continguts online.
0: La postura de l'intervencionisme o el no intervencionisme amb les notícies que es publiquen i com arriben fins al públic és molt interessant, perquè al final no deixa de ser un debat sobre la democràcia, no? On és el límit que es posa perquè una informació arribi al ciutadà, no? En un país i en un lloc, en una nació, una terra, un estat, en què suposadament hi ha llibertat d'expressió absoluta, no?
1: Sí, per això s'estan provant diferents intervencions, no? Des de l'automoderació, que es fa molt d'èmfasi, no? En el cas dels Estats Units, on, per exemple, plataformes tan importants com Facebook han creat governance bodies que són externs, experts, que els faciliten reflexions entorn a quins continguts haurien de moderar-se i com, no? Fins a altres intervencions, com us deia, com la d'Alemanya, que va passar una llei que demanava que certs tipus de contingut havien de ser retirats en X temps si no se'ls podien veure multades aquestes plataformes. Sí que és veritat que és un debat sobre la democràcia, però és un debat que s'ha afrontat en altres àmbits, com en l'àmbit dels mitjans de comunicació tradicionals, la televisió, nosaltres tenim a Catalunya el Consell de l'Audiovisual, no? I altres regions o altres comunitats d'Espanya també la tenen, a nivell de l'estat espanyol, si no m'equivoco no hi és, però a França sí que hi és, en altres, aquí al Regne Unit hi és, no? I llavors això no ho hem traslladat a les xarxes socials i sense fer ni molt menys una posició de defensa d'un intervencionisme dur cap al contingut, ni molt menys, de fet tot el contrari, però sí que s'han de plantejar quines opcions hi ha perquè la qualitat de la informació que arribi als ciutadans es preservi. Això els governs estan, com diem en anglès, struggling, perquè han de veure com poden arribar a mesures efectives per evitar aquestes situacions.
0: Clar, això suposo que, com que esteu investigant al voltant de com aquestes informacions passen a través de les xarxes socials, quan entenem les xarxes socials, suposo que et refereixes Facebook, Twitter, però també WhatsApp?
1: Sí, sí, exacte. Mira, jo ara mateix estic liderant un projecte en el que estem estudiant els patrons de consum informatiu a WhatsApp durant els primers mesos del confinament a tot Espanya. Uh-huh. I estem mirant com la gent consumia informació en un context de màxima necessitat informativa en un context d'incertesa total i en un context en el que les plataformes d'internet van posar mecanismes excepcionals perquè la informació fos de la més qualitat possible. Llavors, com consumien informació aquestes persones que estaven tancades a casa i quin rol té la WhatsApp en fer que la gent tingui dietes diverses? El Consell d'Europa té diverses manifestos publicats, sí, en el que fa un statement en favor de la diversitat del consum informatiu. Necessitem que la gent tingui dietes diverses perquè pugui capturar punts d'informació molt diferents. És algo que la ràdio, la premsa han fet tradicionalment, malgrat que uns mitjans siguin més a dretes o mitjans siguin més esquerres, han oferit una informació molt diversa, no? Incorporant diferents punts de vista sobre una mateixa realitat, no? Sempre hi ha algun biaix en funció de la línia editorial, però això més o menys en els mainstream media, que nosaltres anomenem legacy media, els que han estat abans d'internet fent periodisme, això sí, més o menys estava garantit. A internet això es posa en perill perquè les dietes informatives estan regulades per algoritmes que al final acaben oferint una realitat informativa que és la que el ciutadà està predisposat a veure perquè s'alinea amb els seus interessos, amb els seus gustos, i això ens acaba portant a situacions en què els ciutadans només veuen una part de la realitat, no? Quant de prevalent és aquest tipus de dietes? Nosaltres sabem que no és molt prevalent, però per als ciutadans que tenen aquest tipus de dietes té efectes nocius en quant a la seva, en els seus nivells de polarització, com es polaritzen en entorn a temes com per exemple, no ho sé, la immigració, la religió, religió. Per tant, els investigadors tenim l'obligació, els que treballem en aquesta àrea, de portar evidència que permeti als reguladors i permeti als, a les institucions entendre quins són els patrons de consum que es generen a dintre de les plataformes. Facebook és la primera plataforma per consum de notícies a la majoria de països del món, segons els nostres estudis del Reuters Institute, però després tenim YouTube, i tot el que està passant a YouTube encara està poc estudiat, perquè tenim dificultats per accedir a totes les dades que volem. I per tant, tenim molt de recorregut per acabar d'entendre com consumir les notícies, quins efectes té això sobre temes tan importants com la polarització, com el fet de que cada vegada hi hagi actituds i opinions més extremes sobre temes importants en les democràcies, i aquí estem treballant en això. Una precisió sobre WhatsApp. WhatsApp és la segona plataforma més important per accedir a notícies a Espanya.
0: Això la segona que... plataforma més gran per accedir a notícies a tot Espanya.
1: Sí. Un 35% dels ciutadans de l'Estat accedeixen a les notícies via WhatsApp. I està molt, molt a prop de Facebook, eh? WhatsApp és un 35%, Facebook és un 39%.
0: Mare meva.
1: Per tant, això ens posiciona per veure la magnitud del rol que ocupen aquestes plataformes, que, en les que tenim molt poca evidència del que passa dintre d'aquestes plataformes. Però després un altre grup molt important de la població. Sabem que els menys educats també accedeixen més freqüentment a les notícies via text messaging apps com WhatsApp, però sí, també via social media. Val? Llavors això ens situa en un escenari que aquells que tenen, segurament podem entendre que tenen menys media literacy, és a dir, educació en com percebre la qualitat de la informació, són els que més utilitzen plataformes en les que la qualitat de la informació costa més d'identificar. Val? Això fa que haguem de posar molts esforços per entendre com es pot millorar la qualitat de la informació en aquestes plataformes, perquè evidentment ens interessa, no?, que si ells consumeixen informació només aquí, que arribi la que sigui de més qualitat.
0: No sé si des del Reuters Institute heu vinculat que el creixement d'aquest tipus d'informacions que apareixen a les xarxes socials té a veure i es trasllada llavors amb discursos polítics i amb vots en determinats partits polítics.
1: Es tradueix amb decreixents nivells i preocupant, uns descensos preocupants als nivells de confiança amb les notícies, amb les institucions. Es tradueix també en una menor qualitat del coneixement de l'entorn polític, que al final quan anem a prendre decisions sobre qui votar, les prenem en funció del nostre coneixement de l'entorn polític. I qui té una influència molt gran sobre el nostre coneixement de l'entorn polític són els mitjans de comunicació.
0: Mm-hmm. Estem parlant, insistim, amb una de les... la única catalana, Sílvia Major Vázquez, que és doctora en comunicació política i que és investigadora d'aquest Reuters Institute de la Universitat d'Oxford. I et volia fer dues preguntes per acabar. Una, des del teu punt de vista, com de preocupant és per la qualitat democràtica de societats com les occidentals en què vivim ara la prevalença d'algun tipus d'informacions o com es desplacen aquestes informacions a través de les xarxes socials? Com de preocupant és?
1: Doncs et diré que no ho sabem. I hi ha hagut manifestacions molt clares per part de col·legues dels Estats Units en les que diuen, alerta, no tenim les dades per poder fer la quantificació d'aquests fenòmens. Mm-hmm. No les tenim. Els estudis que estem fent són parcials a plataformes que ens permeten accedir a les dades. Per tant, quantificar aquest fenomen és encara molt difícil.
0: I l'última que volia preguntar, si teniu aquesta dada, volia saber si creus que això, o teniu dades al voltant de les edats també, perquè hi ha aquella impressió, però és més una hipòtesi, de com els joves han abandonat els mitjans tradicionals o tenen una relació incòmoda fins i tot amb els mitjans tradicionals i passen a informar-se bàsicament només per xarxes socials.
1: Els joves, és difícil que vagin directament a les webs dels mitjans, però no és tan difícil que s'informin a través de les plataformes on ells estan actius. Crec que aquí els mitjans tenen un repte de poder adaptar el seu contingut a que en aquests espais més informals, amb narratives molt diferents a les convencionals, no? Però sí, aquí hi ha un espai important que s'ha de cobrir per portar informació de qualitat.
0: Doncs molt interessant el posicionament de la Sílvia Major Vázquez. Vázquez, que ella és doctora en comunicació política i investigadora del Reuters Institute de la Universitat d'Oxford, especialitzada en el consum de notícies a internet. I, com deia, un plaer poder saludar-la perquè, com dèiem, és la única catalana que coneixem i que, de fet, aquí és físicament estudiant en aquesta universitat puntera en aquest àmbit, el de la comunicació i el del consum de notícies a les xarxes. Sílvia, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per explicar-nos també la teva història i en fi, tota aquesta part interessantíssima i d'absoluta actualitat, que és com ens informem i quins efectes té això a les nostres vides. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Seguim parlant.
1: A vosaltres. Facebook és la primera plataforma per consum de notícies a la majoria de països del món, segons els nostres estudis del Reuters Institute. Ai, ai, ai!
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Manuel!
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Sí. Referent avui al periòdico d'avui, surt doncs tota la família real i aleshores a la primera pàgina diu el que els membres de la família real que cobren, no? Aleshores, en un altre capítol posa el que cobra el rei. 8.400.000 euros i després això te posa. El rei dedica aquest pressupost al sosteniment de la seva família i al funcionament de la institució. Però, esclar, quina família? Les infantes també cobren, segons posa aquí. Cuidado, jo no m'estic inventant res, eh? Aleshores, esclar, quina família és la que té que mantindre si els fills cobren? O sigui, ara penso en aquell senyor que és cap de família, que té els fills en paro i que ell pues, és milaurista, aquest sí que manté una família i pobret no hi arriba pas, no? Per mantindre-la. És que jo no ho entenc, o sigui, bueno, no entenc ja per què cobra això, però és que, a més, si cobra 8.400.000 euros, que és la partida per la que li dona l'Estat, però a part tots cobren, que no diu la quantitat que cobren, però bueno, tots cobren, quina família mantén? Perquè s'entén que cada un es mantén. No sé, és que, esclar, jo no ho entenc.

incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: I parlant d'emocions.
4: 82.
5: Quan la realitat és trista i avorrida,
6: el millor és inventar-se una bona història.
7: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
8: convertides en sensacions.
9: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només un experimental. Ràdio Vila-sacrà.
1: Ho entens o encara et costa?
2: Es que es impresionante.
3: T'oblides de tot.
4: Bona nit.

0: Que t'has fet mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
3: Aquest divendres s'ha fet una de les primeres accions per al projecte de Cimneu, el Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu, que s'ubicarà en breu a l'edifici de Can Roig. Precisament, l'alcalde ha anunciat l'acord de pagament del lloguer amb Ferrocarrils, en què l'Ajuntament assumiria menys del 50%. La consellera Paneque, per la seva banda, ha informat de la inversió de 15 milions d'euros a les estacions de Ferrocarrils. El govern ha activat el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaür, ha presentat les primeres actuacions centrades en garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i eliminar la vegetació invasora que havia degradat la zona. El departament també vol recuperar l'ús públic de l'espai perquè torni a ser un referent natural i educatiu. El delegat d'ADIF a Catalunya, Àngel Contreras, ha assegurat que les obres a la plaça d'Espanya a Girona tindran un inici imminent i tindran una durada de 4 mesos. Contreras ha recordat que el projecte ja s'ha adjudicat a l'empresa gironina de Rubau per 2,9 milions d'euros i que es troben en processos previs a la firma del replanteig. El projecte de reurbanització dotarà de més arbres una plaça que actualment és pràcticament un solar. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà un equip de ressonància magnètica. La incorporació del nou equip suposarà una inversió de 1,6 milions d'euros i permetrà evitar desplaçaments a altres centres per aquesta prova diagnòstica. La directora mèdica, Belén Cox, considera que és un pas endavant per l'hospital i que millorarà el servei que es pot oferir al ciutadà. El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva va gestionar durant el 2025 un total de 644 animals, una xifra inferior als 744 registrats l'any anterior i que confirma la tendència a la baixa dels darrers exercicis. Així es desprèn de la memòria d'activitats presentada aquest dimarts pel Servei Comarcal.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.
0: Radio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.

El 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
3: Com està?
2: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
4: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia, l'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores, i l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a transit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
5: Busques inspiració?
6: El 5 i 6.

0: Riu.
1: Club Tàndem, Guarres, el Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i el Dolcet pel Cafè, tots en directe.
2: T'ho perdràs?
1: Més informació a futurfest.cat.
2: No t'ho perdis.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació. Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo. Els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor, és que té formes infinites.
1: Dream, sweet dreams for me.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continuo estic tomant-se la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on...
6: No importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
7: Tens més de 60 anys i et trobes sola o sol?
8: Amb Ràdio Vilasacra mai ho estaràs.
7: Deixa un missatge al contestador i et trucarem per conversar una estona amb tu cada cop que vulguis.
9: Ràdio Vilasacra, sí que sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la Costa Brava hi ha municipis que han decidit avançar l'estiu. Dutxes obertes, serveis de salvament i socorrisme en marxa i platges preparades com si fóssim el juliol. El sector turístic ho té clar. En molts punts del litoral la temporada s'ha avançat gairebé un mes, Gemma Esteve.
2: A Palafrugell les dutxes ja funcionen. També Lloret de Mar, on el servei de socorrisme està en marxa des de mitjans de maig. Altres, com l'Estartit, fa un mes que el tenen operatiu els caps de setmana. A la Costa Brava la temperatura del mar en alguns punts ha superat els 20 graus abans que mai des que hi ha registres, i a llocs com Platja d'Aro viuen ja un ambient plenament estiuenc. Daniel Riera és el regidor de Medi Ambient.
3: Sobretot aquesta setmana passada que va fer bon temps s'ha notat moltíssim l'afluència de gent. Amb el temps que està fent molta calor, que està fent temperatures pràcticament d'estiu, estem amb una previsió de tenir una temporada històrica, la veritat.
2: El visitant és sobretot de proximitat, que ve a gaudir del dia. Ho noten restaurants i comerços, en menys mesura els hotelers. Judit Lloberol és la gerent de la Unió d'Empresaris Turístics de la Costa Brava Centre.
4: Pel que fa, per exemple, a restauració, sí que creiem que hi haurà màxima afluència, també d'això, visitants de segona residència o turistes que venen aquí un sol dia, que prefereixen venir a la platja doncs, per pagar aquestes temperatures.
2: Tradicionalment, el sector turístic esperava Sant Joan per donar el tret de sortida a una temporada d'estiu, que aquest any s'ha avançat pràcticament un mes.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
6: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
7: Miralls de memòria.

0: Bona nit.
1: Quina sort d'estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

0: El govern espanyol defensa evitar l'exposició a les pantalles als menors de 3 anys i les desaconsella fins als 6. També proposa una revisió de l'ús de les tecnologies a les escoles. Aquestes són algunes de les recomanacions que el comitè d'experts ha fet arribar a la Moncloa i l'executiu de Pedro Sánchez ja ha validat. Madrid, Toni Fortesa.
1: L'informe encarregat pel govern ha analitzat l'impacte de les noves tecnologies en els menors i recull un seguit de propostes de cara a dissenyar un pla que els protegeixi de possibles riscos. Entre aquestes mesures, no exposar els menors de 3 anys a les pantalles, intentar evitar-ho fins als 6 i entre els 12 i els 16 anys, que tinguin telèfons sense internet que només serveixin per trucar. L'informe recomana als adults que limitin l'ús del mòbil en presència als menors. Aquest document ha de servir per completar la llei de protecció de menors en entorns digitals. Pilar Alegría és ministra d'Educació.
2: És un informe, si me permite, de punto de partida para seguir desarrollando además en distintas administraciones y distintos ámbitos, porque fundamentalmente se establecen importantes recomendaciones dirigidas a las familias, a los centros educativos, a ayuntamientos, es decir, todas las administraciones, y desde luego el objetivo con este informe es poder desarrollar las distintas recomendaciones.
1: L'informe demana que les famílies supervisin l'ús dels dispositius per part dels menors i per això proposa un pla de formació a través de les AMPAs. En l'àmbit de l'educació, l'informe proposa un reenfocament de l'ús d'eines tecnològiques a l'aula, prioritzant l'ensenyament analògic a la primària i amb la recomanació d'eliminar les aplicacions educatives de gratificació immediata.
0: Es tracta d'un pla que ja han subscrit també experts com el neurocientífic David Bueno. Assegura que la reducció de les pantalles ha de ser una realitat ara mateix.
3: Que a partir d'ara s'hauria de fer d'aquesta manera. Això és com els països que han prohibit fumar a partir de les noves generacions. Clar, qui ja és addicte no li pots dir deixa de fumar perquè pot tenir problemes greus de salut. A partir d'ara, vol dir a partir de ja, hauríem de posar-nos a tots a la cap que a les noves generacions fins als 6 anys no han de fer servir les pantalles per res, sempre prioritzant per davant de tot els aspectes vivencials.
0: Bueno, també insisteix que és indispensable que els adults redueixin les hores que passen, per exemple, davant del telèfon mòbil perquè acaben sent models per als més petits i adolescents. Si ens fixem en les aules, el neurocientífic posava també aquest exemple.
3: Les pissarres digitals, per exemple, que estan a totes les aules o gairebé a totes, mai han de substituir el docent a l'hora de cantar una cançó, a l'hora d'explicar un conte o a l'hora de fer el que sigui. És que fins i tot, jo moltes vegades dic, hauríem de ser capaços de tapar-la amb una manta quan no la fem servir perquè no distregui l'atenció dels infants. Si cal, la utilitzem per buscar una informació, per buscar una imatge, i després la tanquem i la tapem, que no es converteixi en el centre de l'aula. El centre de l'aula són els infants.
0: Bueno, alerta que l'abús de les tecnologies provoca impulsivitat, menys resiliència, problemes d'autoestima i de llenguatge. Avisa que el tipus de llenguatge de les xarxes socials, amb frases curtes i sense matisos, està directament relacionat amb la falta de comprensió lectora dels alumnes que les proves PISA han deixat ja al descobert.
4: Què en penses tu? Pensa.

0: Marta, et veig estressada.
1: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
0: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
1: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
0: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
1: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
0: A Profe.com.
2: Profe.com. Aprenem junts.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal. Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
3: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
2: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656 19 70 62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
3: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
2: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
4: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: simplement brutal.
1: Ei, ei, ei! Pugeu el volum i escolteu bé!
2: Vam començar sent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.
1: Molt bé, no?
2: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.

0: música, entreteniment.
1: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
2: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.
3: I parlant d'emocions.
0: Dos. A punt per dir sí?
4: Yes.

0: la nit.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir. Di.
3: I parlant d'emocions...
4: 62.
5: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
6: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
7: El secret de l'amor.
8: Joan.
9: Hola.
8: Per tu quin és el secret de l'amor?
9: Per mi, que no se t'acabi mai.
8: Que no s'acabi.
9: Que no s'acabi mai. Ja,
8: però com fas que no se t'acabi? Clar.
9: Pues tenir molta paciència.
8: Vaja.
9: Sí, sí.
8: Paciència.
9: Paciència, donar-li...
8: Temps.
9: La persona que estimes, pues, el mateix que voldries per tu.
8: Uh-huh. Empatia.
9: Sí.
8: Que complicat, mare meva. Joan,
9: no.
8: Gràcies per la teva trucada.
9: Vale.
8: Ens quedem amb això. Merci.
10: Comença a haver-hi nivell.

0: és evident, perquè ens preocupem d'experimentar, per evolucionar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Marta, què et passa?
3: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
2: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
3: Profe.com?
2: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
3: Doncs ara entro a profe.com.

0: Tu i jo, nosaltres.
1: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

Bona nit. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Vida entorn a la ràdio i a la música.
2: Emissora municipal de Vila-sacra.
3: Independència, imparcialitat i integritat.
2: Emissora municipal de Vila-sacra.
4: La municipal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. A Barcelona i l'àrea metropolitana, els Mossos han detingut un centenar de persones en un nou macrodispositiu contra la multireincidència, amb 800 agents de diverses policies, Martí, desplegats per enxampar persones amb antecedents.
1: Sí, és el que es coneix com un pla campai, operatius que funcionen com una mena de xarxa per a detenir persones amb antecedents. En aquest cas van ser un centenar que acumulaven també gairebé més d'un miler d'antecedents, i n'hi ha 19 més a qui se'ls ha obert una investigació, sobretot per portar armes blanques, per fer robatoris o també pertinença de drogues. També es van retirar 14 patinets elèctrics per infringir la normativa, i a més, en aquests dispositius també hi participa Policia Nacional, perquè si els Mossos detenen persones que són a Espanya en situació irregular, doncs la policia espanyola els deté i prepara els tràmits al jutjat per demanar-ne l'expulsió. En aquest cas, en van trobar 33. Un centenar que acumulaven gairebé més d'un miler d'antecedents.
2: Que hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
3: Sentim la comunicació local.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: Vols deixar-nos un missatge?
12: Mira, vull felicitar perquè ets tan sensible que ens has posat dos cançons fantàstiques. Adéu.
13: Ràdio Vila-Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: atenció en la violència dels menors.
1: Qui l'integra?
0: L'Observatori està integrat per professors, per educadors en el sentit més ampli, per psicòlegs, per pediatres, per advocats i per treballadors socials.
1: Quin és l'objectiu de l'Observatori Minotaure?
0: La principal tasca de l'Observatori és una tasca de conscienciació. Entenem que la societat ha de ser conscient que estem davant d'una xacra, que hem d'assolir una tolerància zero envers la violència als menors.
1: Què caldria fer, doncs?
0: De la mateixa forma que la societat espanyola, en el seu moment, va assolir i va entendre que la violència de gènere, la violència masclista, havia de ser tractada d'una forma especial, amb una llei especial, amb una ordre de protecció especial, entenem que els menors també mereixen una llei integral de defensa de violència als menors i tot un seguit de protocols i de mesures que s'han d'aplicar quan un menor està en una situació de violència.
1: Quins àmbits haurien de cobrir aquestes mesures, aquests protocols?
0: I aquestes mesures no només han de ser de l'àmbit escolar, sinó com la llei integral de la violència de gènere, han de ser protocols i han de ser intervencions transversals, és a dir, que actuïn diferents àmbits socials, diferents àmbits polítics, institucionals, per tal d'intentar protegir i de reparar el patiment de les víctimes.
1: Què és el primer que ha de fer una víctima d'abusos sexuals o d'assetjament?
0: És explicar-ho, és informar-ho, és posar-ho en coneixement de qui són els seus responsables legals, com són els seus pares, i dels seus responsables legals també quan els nens estan a l'escola, que són els seus mestres.
1: En resum, l'Observatori Minotaure neix amb la vocació de conscienciar la societat de la problemàtica dels menors víctimes d'abusos sexuals i d'assetjament. L'integren professors, educadors, psicòlegs, pediatres, advocats i treballadors socials. Reclamen una llei específica per combatre aquesta xacra i que hi hagi protocols transversals que no recaigui, doncs, la responsabilitat només en els mestres i les escoles.
2: Experiments radiofònics.

A Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endivinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24 hores.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: La nit.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Doncs mira, jo tinc que felicitar, que ningú ho diu, el Miquel Cervià, de Per la Vall del Baix Empordà. La veu que té, és molt i molt positiu tot i molt maco. Ens ha encantat de poder-hi ser. Que estàvem a la llista d'espera, no m'hagués pensat mai de la vida que haguéssim pogut venir. I mira, ens ha encantat, estic contentíssima d'haver pogut venir. Apa-la.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
0: Repetiràs.
5: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

0: I parlant d'emocions.
1: 99.
2: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 13 0005 o a info@barodemaials.cat.
1: Oli Baró de Maials. Oli, oli.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
5: Tanca els ulls.

4 al 14 de juny, ruta del tast surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.

Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900 925 555, de prevenció del suïcidi, 900 925 555.